0: amb la col·laboració de BN Group.
1: Imagina, crea, sorprèn-te.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Avui ens fem ressò de dos estudis de la UPC que recullen que l'estiu, a la ciutat de Barcelona, la mortalitat per la calor nocturna és un 26% superior a les morts causades per les altes temperatures diurnes, sobretot en majors de 65 anys, motiu pel qual proposen incidir no només en la climatització exterior, sinó també en banyeres, en la de les cases.
4: Es treballa per millorar els espais verds d'ombra, més tendals i reduir les edificacions per rebaixar les temperatures de dia, però no es té en compte el que passa a la nit. I en els últims anys les temperatures han augmentat més de nit que de dia, gairebé 3 graus. Les nits tòrrides ja no són una excepció, fet que incideix en la calor acumulada, sobretot a les llars, i això elimina, com explica el doctor Joan Roca, les capacitats de reacció.
5: Calor nocturn mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament, és l'assassí silenciós, no?
4: A més, afegeix que la brisa del mar no té el mateix efecte que de dia.
5: Que el mar no refresca. Ens podria refrescar el terral, que és el vent que va de la terra al mar precisament per aquesta diferència de temperatures. Però el terral és molt dèbil. No hi ha pràcticament brisa nocturna.
4: Així es proposa millorar la climatització de les cases amb incentius fiscals més que prioritzar l'aïllament del fred, perquè avui la refrigeració és superior a la calefacció.
6: Amb ventilador, aire condicionat i anar aguantant.
7: A la nit, fins ara, malament.
8: Molta calor, i aquesta nit la meva senyora no ha pogut dormir de tanta calor.
9: Ja ens podem anar acostumant, perquè crec que això vindrà així a partir d'ara.
10: Una calor extrema que dispara el risc d'incendi. Més de 150 municipis de 20 comarques activen el nivell 4 del Pla Alfa, és a dir, l'alerta màxima per risc d'incendi forestal. Els agents rurals fan una crida a la precaució i a respectar les restriccions. Josep Capdevila, sotsinspector del cos.
11: A la gent a vegades li costa entendre les restriccions, es pensen que potser és un caprici, sempre limitar, però també és veritat que estem bastant satisfets amb el compliment en general de la ciutadania. És evident que sempre hi ha gent que incompleix.
10: Avui s'amplien de 5 a 8 els espais naturals restringits. Són el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, el Montmell, Marmellà i el Montsant. Pel que fa al Parc Natural de Montserrat, es permet l'accés al recinte del monestir, però no al medi natural.
2: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
12: Descobreixen cèl·lules mare.
13: Arrenc de 1997.
14: Arriba la intel·ligència artificial.
15: La societat avança i la publicitat amb ella. Per això Autocontrol, anunciants, agències i mitjans. Portem més de 30 anys evolucionant per continuar tenint cura que la publicitat que rep sigui lleial, legal, honesta i veraç. Autocontrol, per una publicitat responsable.

0: Imagina un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Recordi bé.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: És que té de tot.
6: Bueno, sempre diuen, no?, que tot el que val la pena costa.
7: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira, de fa 15 anys. La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
1: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és, en general, bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la, que no fos una pura narració, perquè, de fet, la gràcia que té és aquesta, no?, que combina una història molt, molt atractiva amb una manera d'explicar-la que és poètica.
0: La història de l'heroi que tarda 20 anys a tornar a casa després de la Guerra de Troia continua interpel·lant el lector actual, segons Sabater.
1: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. Jo crec que qualsevol persona que s'acosti a l'Odissea per primera vegada i l'agafi, la comenci a llegir, jo crec que és una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta, de seguida et fa volar i et desplega tot aquest munt d'imatges magnífiques.
0: No és l'única novetat al voltant d'aquest clàssic. Ara Llibres publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blackie Books publica El ciclo de Troia, de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega, que inclou El viaje de Ulises.
2: Què?
3: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
2: Quan?
3: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
2: On?
3: Boadella i les Escaules.
4: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
2: Què?
3: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
2: Quan?
3: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
2: On?
3: Boadella i les Escaules.
4: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte ens retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
2: Què?
3: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
2: Quan?
3: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
2: On?
3: Boadella i les Escaules.
5: Més informació al web vila.amb.alta.cat/festival-fem-mig

0: Aquí no calor. Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.
2: Hola, Joan.
1: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Avui us voldria demanar una poesia del tristament ignorat Joan Salvat Papaseit, recitada per Ovidi Montllor, acompanyat per Toti Soler. Es diu Dóna'm la mà.

los que ens seguim, mamà. Les barques llunyes i les de la sorra prendran un aire fidel i discret. No ens miraran, miraran noves rutes amb l'esguard lent del copsador distret. Dóna'm la mà i arrecera la galta sobre el meu pit i no temis ningú. I les palmeres ens donaran ombra i les gavines sota el sol que lluu ens portaran la salabror camara a l'amor, tota cosa a prop del mar. I jo, aleshores, besaré ta galta i la besada ens durà el joc de mar. Dóna'm la mà, que anirem per la riba ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos

0: la nit.
1: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
2: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
3: Tant si es vol com si no es vol.
1: 107 FM i punt.
4: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
5: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
6: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llops d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 € per persona i nit. Condicions

0: ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Plats de dutxa i mampares.
1: Vine a Caligàs, carrer del Mar, número 10, polígon industrial Empordà Internacional, Vilamalla.
2: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
3: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
4: La barbacoa que sigui del rei de la rajola. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. Barbacoes grans, petites, amb aigüera incorporada o sense, de diferents colors. El teu jardí, terrassa o espai exterior es mereix una barbacoa del rei de la rajola. Medinyà, el rei de les barbacoes. També a Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema està dedicat a un gran constipat i, si l'escoltem bé, trobarem algun remei per poder alliberar-nos d'ell.
2: Hola, sóc la Lota Bastida Batícel. El poema que he escollit es diu Constipat i ho ha escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè és el que te passa a l'hivern. Constipat. El meu nas està esverat, el coll em fa pessigolles i la tos m'ha replegat. La gola la tinc ben resposa, com si fos un fregall vell. El mocador a tota hora, mel i suc de llimona i un drap mullat al clatell. Quin constipat que tragino, el cap el noto bullent i la mare, que és molt sàvia, em porta un brou ben calent. Apa, t'abriga, no t'amoïnis. Com tu, hi ha una pila de gent.
1: Moltíssimes gràcies, Lota, per escollir aquest poema tan i tan curatiu. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Aquests dies, per raons diverses, he estat en contacte amb diversos pagesos, viticultors, enòlegs i elaboradors de vins a l'Empordà. Tot plegat m'ha portat a recordar aquelles festes que vaig viure de petit coincidint amb els dies del Veïmar, a casa, a Cal Mariner de Mont-ras. Una activitat que, a diferència d'ara, s'acostumava a fer entre Sant Mateu i Sant Miquel, és a dir, coincidint amb la darrera setmana de setembre. L'esdeveniment aplegava a tota la família i a molts veïns que deixaven les feines habituals per contribuir a la recol·lecció d'aquella collita de raïm que havia tingut a l'avi Juli preocupat tot l'estiu. La calor, la pluja, el míldio i el senglar jugaven un paper extraordinari en el resultat final. Els dies de Veïmar es tractava de llevar-se molt d'hora, de ser a la vinya a punta de clar per poder acabar cap al migdia, a l'hora solar, i seure a taula a l'hora dels senyors, cap a les 3 de l'hora del rellotge, per fer un àpat pentagruèlic, que l'àvia Maria havia cuinat durant 2 o 3 dies amb l'ajuda d'una cuinera reconeguda, la Lola de Fuixà, per satisfer la gana d'aquella colla de pagesos i de pagesos occidentals que en un matí havien llevat la collita d'un any de feina. Els àpats s'acompanyaven amb vi de l'any anterior, però els marrecs teníem l'ocasió de tastar el primer most, un ple efímer que començava i acabava en aquell àpat. Avui, Veïmar no és un aplec d'amics i veïns, sinó una tasca professional que s'inicia a l'agost i que dura dies, tota sota un estricte control de temperatures i processos, i que culmina sovint amb l'elaboració de grans vins. Hem perdut la festa, però hem guanyat una enorme qualitat en els vins i també en els olis de l'Empordà. Quan mirem enrere, sovint diem que les fruites, les verdures o les carns eren molt millor abans, però amb els vins i els olis ha passat exactament al revés.
4: La ràdio, quan tu vulguis.
5: Bona nit.

0: El periodista especialitzat en patrimoni cultural Daniel Romaní publica el llibre Catalunya Marítima, on ressegueix tota la costa catalana a la recerca de fars, museus del mar, drassanes i vaixells visitables. Ens ho explica tot seguit en aquest reportatge l'Òscar Callau.
1: Després de dedicar llibres als castells catalans, als monuments, les fàbriques i les cases on van néixer celebritats de la cultura, Romaní farà una llista exhaustiva d'edificis i vaixells que ens expliquen la relació de Catalunya amb el mar. El recorregut comença al sud, al Museu de la Mar de l'Ebre de la Ràpita, i acaba a la Catalunya del Nord, al taller de restauració de barques de Paulillas a Portvendres. Al llarg de 200 pàgines, Catalunya Marítima també passa per la Torre del Port de Cambrils, el Pailabot Santa Eulàlia de Barcelona, l'ermita marinera de Sant Simó a Mataró o al Museu de la Pesca de Palamós.
2: Hi ha el far de Calanans a Cadaqués, hi ha la Torre del Rellotge del Port de Barcelona, que de fet era un far. També hi ha, per exemple, el far de Vilanova i Geltrú, situat allà hi ha l'Espai Far, que és un museu del mar molt interessant. Té, a més, aquest far de Vilanova, hi ha la curiositat que davant hi ha un antic molí d'aigua que algú va dissenyar perquè anés amb les onades del mar, però realment va ser un fracàs.
1: El nou volum, també editat per Viena, manté l'estil divulgatiu dels seus predecessors amb entrevistes, fotografies i un estil molt visual.
2: Recorre tot el litoral català a través dels fars, museus, drassanes, vaixells visitables. Tot el que surt és visitable i, a més, jo ho he visitat i m'he deixat guiar per molta gent que en sap molt. I, vaja, és una proposta pensada per voltar per Catalunya, en aquest cas, per tot el litoral, que penso que pot interessar molta gent.
1: Romaní recull el llibre Elements patrimonials marítims que no han de ser necessàriament antics.
2: També destacaria el far de Torredembarra, que és el més nou de tot Catalunya, es va estrenar l'any 2000 i a més té un disseny innovador de l'arquitecte Josep Llinàs, que ell va projectar-lo, primer fer-lo dins del mar, però per tema del pressupost es va desestimar la idea. És una llàstima perquè s'hauria visitat amb una barqueta, no? Aquí sí que pots pujar fins a dalt de tot i és molt bonic perquè hi ha tota finestretes que cada finestra quan puges és com un quadre i

0: Vespres de Gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol, del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost, de les 21 i 30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador, guió mig, dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
5: Una mica de memòria.

0: petits ens ensenyen els animals típics, els gossos, els elefants, els coloms, però i els que no ens ensenyen?
1: Saps quin animal és un boc?
2: Un boc? No.
3: No ho sé.
4: Un bou? No?
1: Un boc.
5: Un boc, un perro, no?
6: No, un boc, no.
5: Home, aquí en català dius un boc, no?
6: Boc.
1: Boc. Dog, perro, en anglès.
5: Un perro, un boc.
6: Sí.
2: Una cabra. Pues és com el mascle de la cabra.
0: Ah, molt bé.
3: Ah, mira. Ah, mira.
1: Ah.
2: Ah, mira.
1: Sí. I un borinot?
2: Sí, és un ocell. No.
7: No està ben dit borinot?
1: Sí. Però quin tipus d'animal és?
2: El... Com el...
8: Una aranya, potser?
2: Aquells que com ratapinya... No.
3: Una... Algú que vola.
6: Un mosquit?
2: No, en plan, com així, no sé.
3: Fa...
1: Ah, molt bé. Com una abella.
3: Això.
1: Exacte.
3: Això, una abella gran. Fa...
1: Ah, molt bé. I una daina?
8: Una
1: daina.
8: Una
1: daina, daina. Daina.
8: No, fill meu.
3: Ah, una daina és la família del llop.
2: Ni idea. Ah, sí, de les que estan pels boscos, així com el Bambi.
1: Sí, no? És una espècie de cérvol, molt bé. I un armini?
2: Armini, no.
3: No, ha dit que eren fàcils, eh?
8: Un herminio, sí. És un animal, també, no?
1: Com una fura, un visó...
3: Vale, la fura... Vale.
8: Sí. Petitet, sí.
2: Pues mira, ni idea. No, no, ni idea. No tenia ni idea.
0: Soc la primera que es fa la valenta aquí amb les targetetes, però no en tenia ni idea. Haurem de fer més pedagogia animal. Déu-n'hi-do.
9: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals i que dirigia un reclús des de la presó de Quatre Camins. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, en un dels quals hi havia fins i tot una arma de guerra, un llançacoets. Podem ampliar aquesta informació des de la Comissaria Central dels Mossos d'Esquadra. Ja hi tenim en Miquel Jarque.
3: Aquesta investigació va començar al gener d'aquest any arran de la desarticulació del grup juvenil Trinitat a l'Hospitalet de Llobregat i va culminar a principis de juliol quan es van fer les detencions i els escorcolls. El principal líder era una persona que estava a la presó de Quatre Camins. A la casa d'aquest líder era on es van trobar la majoria de l'arsenal, que de fet era el municipi del Pla del Penedès. L'arsenal era el maleter del vehicle familiar que estava aparcat al carrer per no despertar sospites. El sergent de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra a Sant Feliu detalla les armes que s'hi han trobat.
4: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
3: L'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors, persones dedicades al suport logístic com ara el transport, espais d'emmagatzematge, gestió de pagaments, però també un nucli dur. I aquí el paper principal era el de la parella i també el de la filla del líder, que era l'encarregada de gravar vídeos promocionals de les armes.
4: Ella era la que feia els vídeos quan disposaven d'una arma curta o llarga o de guerra, explicant quines característiques tenia, quants cartutxos hi cabien al carregador, quins modes de funcionament tenia, si era tret a tret, i aquests vídeos acabava enviant al seu pare a presó. El pare és el que quan algú es demanava si tenia alguna arma disponible, enviava aquests vídeos fets a casa.
3: De fet, una de les armes que també promocionaven eren uns bastons de fusta balístics amb capacitat per fer trets. Els feien artesanalment i tenien una alta demanda. A la investigació dels Mossos hi va confluir també la Policia Nacional, que investigava la falsificació de revòlvers que aquesta xarxa també comprava i després venia delinqüents i narcotraficants.
5: Informació.
6: Propostes en xarxa.
7: Em sabríeu dir on acaba la grega Emporion i on comença l'Emporiae romana? La mostra permanent de la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya ens en dona algunes pistes a la seva exposició permanent. Més de 600 peces, una selecció de les més rellevants que s'han anat recuperant en excavacions, serveixen de testimoni de la història del jaciment grec i romà d'Empúries i ens ajuden a descobrir què queda d'aquella ciutat portuària mediterrània. Una història mil·lenària que es complementa amb un viatge en el temps, audiovisual i reconstruccions en tres dimensions. Empúries, Port de Cultures és el nom de l'exposició que us permetrà connectar amb el passat. Només a l'entrada ja hi trobareu una peça excepcional i emblemàtica del passat grec d'aquesta zona, l'estàtua hel·lenística de marbre d'Asclepi, el déu de la medicina. A partir d'aquí, gràcies a obres d'art, estris quotidians i fragments de jaciments arqueològics, en veureu l'evolució paisatgística, urbanística, institucional, social, cultural, política i religiosa. Si voleu descobrir la història d'un dels jaciments més rellevants a partir de troballes úniques, només cal que aneu fins a la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya i visiteu l'exposició permanent Empúries Port de Cultures. En teniu tota la informació al web macempúries.cat.

0: Teresa Cabré, presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, com està?
1: Bé, bé.
0: Si el català fos un pacient i vostè fos metgessa, quin diagnòstic li faria ara mateix?
1: Jo li diria que és un pacient que necessita una gran vigilància.
0: Vigilar.
1: Vigilància.
0: Però no està en perill d'extinció, no és un malalt terminal.
1: Mira, jo no sóc catastrofista en aquest sentit i no vull ser-ho, perquè a més el discurs negatiu jo trobo que t'impedeix després actuar, però el que sí que és cert és que vivim una realitat en què la llengua l'hem de sostenir encara amb una certa, per dir-ho entre cometes, militància. Jo ni dic vigilància, vol dir que no podem estar relaxats, perquè en el moment en què baixi aquesta actitud decidida, realment recularem. Per tant, sempre hem d'estar disposats a actuar.
0: Hem anat a parlar amb alumnes de 3 centres de diferents punts de Catalunya i ens hi hem volgut trobar al pati, no dins de la classe, perquè ens expliquessin senzillament aquesta realitat lingüística que ells viuen i com la viuen. Començarem a Girona i també passarem per Terrassa i per Prats de Lluçanès. A l'escola Taialà del barri dels Germans Sàbat de Girona ens hem topat amb això. Júlia, quants anys tens?
2: 11.
0: Quin curs fas?
2: 6è.
0: En quin idioma parleu a classe?
2: A classe català i castellà.
0: Sobretot català o sobretot castellà?
2: A la classe quan parlo amb companys castellà, però quan parlo amb la mestra els dos.
0: Com és que parles en castellà amb els companys?
2: No sé, perquè des de petita no sé, ens hem acostumat a sempre que parlem en castellà entre els meus amics, els companys i pues l'acostum.
0: I Júlia, a casa amb quin idioma parles tu?
2: Català.
0: Però a l'hora del pati jugues en castellà, normalment.
2: Sí. Sí.
0: Mires dibuixos animats a casa teva?
2: Sí. Per exemple, Henry Danger o... No sé, la majoria són en castellà, perquè en català no.
0: No n'hi han?
2: No, sí que n'hi han, però el que passa que els que a mi m'agraden no són els que estan en català. Deixa'm endur ries
3: llardos. ¿Por qué no tienen una mascarilla?
4: Porque estás al aire libre.
3: Pero igual, tío, me voy a contagiar.
4: Pero ya lo han dicho por las noticias, que ahora se puede al aire libre.
3: ¿Serio?
4: Sí.
0: ¿Cómo te dius tú?
3: Jo em dic Alejandro.
0: Sou amics tots o no?
4: Sí. Sí.
0: Jugueu junts a l'hora del pati?
4: Bueno,
3: sí.
0: Amb quin idioma parleu quan jugueu aquí a l'hora del pati?
3: Castellà.
4: Castellà.
1: Castellà.
4: Castellà.
1: Castellà.
0: Les classes amb quin idioma són?
4: A veure, quan fem castellà, pues en castellà i les altres, tot català.
5: Lo mateix, català i menys en castellà i anglès.
0: Si les classes són en català, la majoria, com és que a l'hora del pati parleu en castellà?
4: Pues jo perquè amb els meus amics pues sempre parlo castellà perquè els entenem millor.
6: Sí, pues jo prefereixo, m'agrada més parlar castellà amb els meus amics.
7: Perquè amb el pati parlem castellà ja des de petits i ja és com normal.
4: Jo m'adapto.
3: Doncs jo des de que era petit parlo en castellà amb els meus pares i ho he normalitzat. I ara ho passo als meus amics i ja està.
0: Com parlàveu aquí mentre jugàveu a futbol entre vosaltres?
4: Castellà.
0: A casa tots tres també parleu en castellà?
4: Sí, sí, sí. Sí.
0: I les classes amb quin idioma són?
4: En català.
1: Català.
4: Català.
0: Domineu les dues llengües?
4: Sí, jo sí.
1: M'acosta una mica al català. M'acosta una mica, sí.
4: A mi també em costa una mica el català.
0: Et costa una mica més el català?
4: Jo puc.
0: De què parleu a l'hora del pati?
4: De futbol, de tot, de futbol, de cançó.
0: De cançons?
4: Sí.
0: Quines cançons?
4: No sé, MDLR.
0: T'agrada escoltar música, tu?
4: Sí, un montó.
0: Quins grups?
4: 970, MDLR i Nil Chopa.
0: Coneixes algun grup de música en català?
4: No. Jo saco amb els dictats un 13 faltes.
0: En català o en castellà?
4: Català.
8: A mi em costa més en català les faltes.
9: Ràdio Vila-sacra.
1: Això és un bany de realitat i aleshores el que mostra és que hi ha una sèrie de factors que no s'expliquen només pel fet que dintre de l'aula es faci immersió, sinó que la normalització de l'ús del català ha de cobrir un espectre molt més ampli del que pot ser l'educació.
0: Tornem al pati. Ara anem fins a Terrassa. Hem passat per Girona. A Terrassa, l'Institut Montperdut, al barri de Can Anglada, a la perifèria de la ciutat, un barri que va créixer exponencialment a la segona meitat del segle XX i on costa, de fet, molt sentir-hi català no només al pati, sinó fins i tot a moltes aules. Són 3 minuts, ho sentim, i tornem amb la Teresa Cabré, la presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans. Elsa, com estàs?
10: Bé.
0: Quants anys tens tu?
10: 14.
0: Això vol dir que fas?
10: Segon.
0: Segon d'ESO. Com són les classes? Com, amb quin idioma les feu?
10: Normalment en català, però hi ha algunes que en castellà.
0: Quines feu en castellà?
10: En castellà, alguna vegada física i química parlem castellà, perquè algunes professors s'ho expliquen millor en castellà.
0: O sigui que en funció de cada professor decideix una mica la llengua. Hi ha la majoria en català i alguns en castellà.

0: Sempre.
1: Sempre.
0: Quants anys tens, Llucia?
2: 15.
0: I a l'escola, quin idioma fa servir normalment?
2: Amb els profes, depèn del profe català, i amb els amics, castellà, sempre.
0: Per què depèn del profe?
2: Perquè a la profe de català li parlo català, i alguna profe que també parli català, doncs també li parlo català.
0: Quin idioma fan servir la resta de professors que no són de català a classe?
2: Doncs la d'anglès en anglès, ho intento, però bueno, i doncs els altres, mates i tot això, quasi sempre utilitzen castellà.
0: Matemàtiques en castellà. Per exemple, naturals?
2: Castellà, també. Física i química.
0: En quin idioma és?
2: Castellà. Tecnologia, també la fem en castellà. Parla en castellà, però els apunts els prenem sempre en català.
0: Miguel, quants anys tens?
3: 13.
0: Quin curs fas?
3: Segon de l'ESO.
0: Amb quin idioma parles a casa, Miguel, tu?
3: En castellano.
0: Tu has nascut aquí a Terrassa?
3: Sí.
0: Tota la vida has viscut a Terrassa?
3: Sí.
0: ¿Parles català, també?
3: A veces.
0: ¿Quan?
3: Cuando estoy en clase y ya está. Castellano mejor que catalán. Porque catalán... No me gusta mucho hablar en catalán.
0: ¿No et sents còmode?
3: No.
0: Però clar, suposo que tota l'escolarització fins ara la deus haver fet en català, o no?
3: Sí, en català, sempre en català.
0: Per tant, tu el català el deus escriure i el deus parlar bé.
3: Escribir sí, però parlar me cuesta más.
0: ¿I a l'hora del pati?
3: En castellano.
0: ¿Sempre?
3: Sí.
0: ¿Tens amics que parlin català?
3: Sí, en la calle, a veces.
0: ¿T'agradaria dominar millor el català o t'és igual perquè la vida en castellà ja és fàcil?
3: Me gustaría dominar el catalán, porque así en los trabajos me podría ganar más dinero.
4: I d'immersió, res de res, però fixa-t'hi què diu aquest nen, el darrer que ha parlat. Ha dit, diu, t'agradaria parlar més bé el català? I ell diu, sí, perquè d'aquesta manera em podria guanyar més bé la vida. Ho diu d'una altra manera, però em podria guanyar més bé la vida. Bé, això és un argument. Què vol dir això? Vol dir que nosaltres necessitem argumentació, necessitem explicació per veure com, amb el... Primera, que els nens i nenes catalanoparlants sàpiguen que donar l'oportunitat de parlar en català als seus companys que són d'origen castellanoparlant i que entenen el català perquè l'utilitzen dintre de l'aula, és donar-los una oportunitat perquè realment el practiquin. Perquè, esclar, la realitat que diuen aquests nens és que si a casa parlo castellà i amb els amics en el pati també parlo castellà, quin és l'únic escenari en què jo parlo català? Aquells en què a les classes el professor parla en català.
5: Ràdio Vilasacra.cat.
4: Quan al començament de l'etapa democràtica, quan vam normalitzar les institucions i tal, les famílies, el convenciment de les famílies era un element superimportant per establir les complicitats sobre el català.
0: I les famílies ho demanaven, no?
4: Exactament. Les famílies van dir que sí. És a dir, que quan se'ls va preguntar si volien que els seus fills s'escolaritzessin en català, es va contestar majoritàriament, no un 100%, però un 90 i molt enllà per cent, van contestar que volien que els seus fills s'escolaritzessin en català perquè aprenguessin el català. Perquè era un factor de promoció social. Aquest nen acaba de donar-los la pista de la promoció social. Perquè no ha aprofitat totes aquestes coses. Però què vol dir? Que els pares també han d'estar convençuts. I aleshores, jo penso que el concepte d'educació de la canalla ha de ser més gran que no allò que s'assenyeix exclusivament dintre de les aules. Això és evident. Segona, que dintre de les aules hi ha d'haver una voluntat més decidida, és a dir, que els professors i les professores han de ser molt conscients que la seva tria de llengua influeix sobre la manera com després arrosseguen la permeabilitat lingüística en els nens que tenen d'alumnes. És a dir, que no es tracta tant de si aquest senyor o aquesta senyora No parlo ara d'una assignatura que es doni en català o en castellà, sinó parlo simplement de llengua vehicular dintre de l'aula sobre una assignatura. I em sembla que això haurien de veure, que és un factor que arrossega molt després la permeabilitat de la canalla.
0: Si fa uns anys, quan es construïa el país després de la dictadura, les famílies van ser les que van dir, escolta'm, jo vull que també, jo potser no domino la llengua, però el meu fill sí que vull que parli català i vull que parli castellà. Què ha passat aquests últims anys perquè les famílies no sentin aquest impuls? S'ha polititzat tot plegat? El procés ha fet mal en aquest sentit?
4: És que jo ara no parlaria del procés, perquè el procés és una cosa relativament recent, i que hagi baixat, per dir-ho d'alguna manera, l'ús del català en els patis fora de les aules.

0: és més antic que el procés, però jo el que penso és que ha faltat molta explicació social, sobretot a les famílies catalanoparlants i castellanoparlants, perquè les famílies catalanoparlants també tenen una gran responsabilitat. Tenen una gran responsabilitat en el sentit que en les reunions de l'AMPA, dels AMPAs, etc, etc, ells actuen d'agents lingüístics també. Per tant, s'ha d'explicar a les famílies que no tenen el català com a llengua habitual dintre de la família per què és bo que els seus fills no només aprenguin el català, sinó que utilitzin el català en aquells escenaris en què els poden donar coses positives, aquesta utilització del català.
1: Fem la tercera parada, va, perquè és un panorama molt diferent al que hem sentit fins ara. L'escola Lluçanès de Prats de Lluçanès, una escola on la immersió s'aplica al 100% i als patis se sent parlar pràcticament només en català. Una mena de Gàl·lia.
2: Tinc una bèstia dintre meu.
1: Quin idioma es parla al pati, aquí, a l'escola Lluçanès?
3: En català.
1: I com porteu el nivell de castellà? El sabeu parlar, la llengua castellana?
3: Bueno, sí que en sabem parlar. Si sí, fem aquest idioma.
1: Idioma, un grup de música en català que coneixeu. Quins grups de música escolteu a casa?
3: Xula. Xula. El Pot Petit.
1: Stay Homes?
3: No.
1: Búhos?
3: Els Beatles.
1: Els Beatles, però els Beatles, per desgràcia nostra, no parlaven en català. Per exemple, Manel, saps què és?
3: No. No.
1: No el coneixes. Tu el coneixes, el Lluís Llach?
3: No.
1: Joan Manuel Serrat, us sona?
3: Sí.
1: I mireu dibuixos animats a la tele a casa?
3: Sí.
1: Quins?
3: Bob Esponja, Henry Danger, la Peppa Pig de petit...
1: En quin idioma són aquests dibuixos animats?
3: En castellà.
1: En quin idioma són els dibuixos animats que veus a la tele?
3: En castellà.
1: I a internet, a YouTube, t'hi deixen entrar els teus pares? A mirar vídeos?
3: Sí, però que no siguin molt dolents.
1: Què vol dir dolents?
3: Pues que no siguin coses per mi. Que no siguin coses dolentes, que no siguin de la meva edat.
1: Hola, buenos días.
3: Hola.
1: ¿Cómo te llamas tú?
3: Pero.
1: ¿Y tú cómo te llamas?
3: Ivet.
1: ¿Cuántos años tienes?
3: No, 10.
1: Yo os estoy preguntando en castellano, pero tú me respondes en catalán, ¿no?
3: Sí.
1: Si alguien te viene aquí en la hora del patio y te pregunta en castellano, ¿tú igualmente hablas en catalán?
3: Sí. Sí, yo hablo.
1: ¿Y tú?
4: Yo también.
1: ¿Parles en català tot arreu?
4: Sí.
1: ¿Domines totes les llengües igual? ¿Parles igual de bé el català que el castellà, diries?
4: Sí, bueno, el castellà una miqueta menys bé que el català, però el sé parlar igualment.
1: El Club Super 3 encara sabeu què és?
4: Sí.
1: Quan us feu grans, quina llengua creieu que costarà més que es mantingui, el català o el castellà?
4: El català.
5: Sí, jo també el català.
1: Per què?
4: Perquè som molt pocs de català i de castellà n'hi ha, hi ha molta gent.
6: Ràdio Vila-sacra.
0: Observa que aquests nens, els nens catalanoparlants, tenen un prejudici. És d'entrada, pensen que com que ells són fluïts en català, perquè és la seva llengua habitual i és la seva llengua de comunicació, a més, i la llengua de la família, el castellà el dominen menys. I no s'ha reflexionat sinó què vol dir aquest concepte o aquest convenciment de domini d'una llengua. Jo crec que tots els nens catalanoparlants, quan arriben a una determinada edat, es comuniquen perfectament en castellà. Que no tenen un castellà ric? Segurament que no. El tenen, el català ric? Aquesta és l'altra qüestió, perquè tot depèn del context en què es mouen.
1: Teresa Cabré, presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, moltes gràcies avui per haver-nos acompanyat i molta sort.
0: Gràcies a tu, perquè sempre
1: ho comuniques. Ha estat molt didàctic.
6: Radio Vila Sacra. Ole y ole. Ole y ole.

0: la nit.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Please, hello.

0: la platja, a la piscina, amb els amics o a la feina.
1: Siguis on siguis aquest estiu, porta'ns amb tu.
2: És l'hora del pati.
3: Ara, propostes comercials, sensacionals.
4: Comercials sensacionals.
5: Marta, què et passa?
6: És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
5: Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores, la Marina està motivada i ha millorat molt.
6: Profe.com?
5: Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
6: Doncs ara entro a profe.com.
0: La xarxa.
7: Els temps estan canviant. L'energia és cada dia un bé més preuat. Per això a Termor fabriquem sistemes de calefacció i d'aigua calenta per aerotèrmia més eficients i que consumeixen fins a un 70% menys. Perquè l'estalvi energètic ja no és una alternativa. És l'única alternativa. Termor. Creiem en el confort tèrmic.
8: Quan estàs malalt, no hi ha res tan important com rebre una trucada d'algú que t'estima. 902 40 07 07. Mans Unides. La salut, dret de tots. Actua. Mans Unides. Gràcies per col·laborar.

Bombón, tallat, barraquito, nube... Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.

0: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
1: Rondalla del fill del jugador. Segona part. Jesús, davant de la seva bondat de cor, va dir-li: veig que tens molt bon cor i que mereixes més bona sort que no tens. Jo et donaré un parell de coses de virtut perquè no hagis de treballar només per la vida ni hagis d'anar a demanar caritat. Aquí tens aquesta bossa que sempre trobaràs plena de diners per més que en gastis, i aquestes tovalles que et portaran allà on vulguis anar i que, estenent-les damunt d'una taula, te la pararan de seguida dels menjars més bons i més gustosos. El fill del jugador agafà la bossa i les tovalles, va besar la mà de Nostre Senyor i se'n va anar cap a casa de l'amo a tornar els bous i l'arada i a dir-li que no volia treballar més. Va saber que el jugador que havia guanyat els béns del seu pare es venia a la casa i les hisendes que havien estat seves. Ell, que el va anar a trobar i amb els diners que va treure de la bossa, tot ho tornà a comprar. Va estendre les tovalles a terra, s'hi va posar de peus al damunt i va dir que volia anar a parar allà on eren el seu pare i la seva mare. I rum! En un tancar i obrir d'ulls, les tovalles el van portar en un carreró de mala mort, on hi havia el seu pare i la seva mare, que anaven demanant caritat de porta en porta. Els va dir que ja havia comprat la casa i les hisendes que s'havien jugat. Va estendre les tovalles al mig del carrer, tots tres s'hi van posar damunt i rum! En un instant vam tornar a ser a casa seva. El fill parà la taula amb les tovalles i de seguida es van omplir de platades i més platades de vianda i ampolles de bon vi. I tots tres van fer un bon dinar per celebrar que ja tornaven a tenir tot el que havien perdut. El pare es penedí molt del que havia fet i va jurar no jugar mai més. I junt amb la seva dona i el seu fill van viure sempre més en pau i tranquil·litat. Rondalla recollida de boca de Maria Moixí d'Olot, el 1918.
0: Rondalles a peu de

0: Ajudant els ajuntaments, la Diputació us ajuda en el vostre dia a dia.
1: Esports. Millora i condicionament d'equipaments municipals. Organització d'esdeveniments esportius i ajuts a l'esport.
0: La Diputació dona suport tècnic i econòmic als municipis. Diputació de Girona, al costat dels ajuntaments. Al vostre costat.
2: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
3: Oh, és meva.
4: No, no, és meva.
3: Meva.
4: No, és meva.
5: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
6: La Calaixera més musical.
3: Uau, deixa!

0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: Quines sensacions et queden al sentir això?

0: Hola, bon dia.
1: Hola, bon
0: Mira,
1: dia.
0: És que tinc una trucada aquí amb un número de Suïssa, de Basilea, pot ser?
1: Sí.
0: I truques a Ràdio Vilasacra des de Basilea?
1: Sí, sí, ho sento sempre a través de l'iPhone.
0: Però tu ets catalana, ets d'allà o...?
1: Jo vinc allí sempre.
0: Tu vius sempre a Basilea, allà a Suïssa?
1: Sí.
0: Disculpa, però és que em sorprèn que hi hagi un número tan llarg, miro i veig que és de Suïssa, de Basilea,
1: sí.
0: I no sé, em sorprèn.
1: No, jo ja fa temps, i jo t'he escrit moltes vegades.
0: I perdona, quin és el teu nom?
1: Rosa Linares.
0: Rosa Linares,
1: sí.
0: Ah, sí, he rebut algun email, però no sabia que era de tan lluny.
1: Sí, t'he escrit moltes vegades, i sí, el que passa que no participo mai així a través del telèfon.
0: Ja, m'ha sorprès un número tan llarg, per això he trucat. Escolta, i es viu bé aquí a Basilea o què?
1: Molt, hi ha molt equilibri, sí, molta estabilitat econòmica i s'està bé.
0: I tu des d'allà a Suïssa amb Ràdio Vilasacra a l'iPhone, no?
1: Sempre.
0: És curiós.
1: Està molt bé.
0: I de tot el que oferim, què és el que més t'agrada?
1: Uf, sobretot la consciència.
0: La consciència?
1: Sí.
0: Vaja, doncs ja m'has donat molt a pensar.
1: La veritat.
0: Encantat de parlar amb tu personalment i continuem escrivint el que vulguis. Fins la propera.
1: Vinga, adéu.
0: I ja veus quines coses. Potser caldrà saber quin missatge ens ha deixat el contestador, no? Eh que sí? Doncs no perdis la sintonia. I sabràs.

0: i parlant d'emocions.
1: 74.
2: Bé, no?
3: Si busques autenticitat,
4: Ràdio Vilaseca. Ràdio Vilaseca.
3: Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.
5: Sabies que...
6: És impossible imaginar qualsevol paisatge tropical del planeta sense visualitzar una palmera o palma, especialment si d'una platja es tracta, però saps quins usos té la palma? La palma es fa servir en tot el món per a moltes coses i les més freqüents són aliments, fabricació de fil dental, mobles, oli, cordes, barrets i diversos materials de construcció. I fins i tot vi de palma, més conegut com a tuba o callo, que s'obté de la palma dàtil, dels cocoters i d'altres tipus de palmeres. Tenen un gran valor per a l'home, però hem d'estar alerta perquè la deforestació i altres activitats humanes poden posar en perill la vida de moltes de les seves espècies, algunes de les quals han habitat el nostre planeta des del principi dels temps.

0: Ets de la teva ciutat, sempre al teu costat.
1: Supermercat online de bon preu Esclat. Hi trobaràs tots els productes amb la mateixa qualitat que els nostres supermercats i amb la garantia de bon preu i Esclat. Des del teu mòbil, tauleta o ordinador i recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o te la portem a casa en algunes zones. Tria el dia i l'hora d'entrega i valida la compra. Pots anar modificant la cistella al llarg dels dies, afegint-hi o eliminant els productes com si fos la teva llista de la compra. Podràs modificar la comanda fins a unes hores abans de l'entrega. A més, pots compartir el mateix usuari entre tots els membres de la llar. Així, cadascú podrà afegir a la cistella els seus productes preferits i controlar el que teníeu previst gastar. Revisa els productes quan rebis la compra i si en vols retornar algun, pots fer-ho en el mateix moment de l'entrega o a qualsevol dels establiments de Bon Preu i Esclat sense cap cost. Entra a Bon Preu Esclat i gaudeix de tots els avantatges de la compra online per recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o entrega a domicili en algunes zones. Clic i fet.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Busques inspiració?
7: Mama, això és molt més que un curs d'anglès. He parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. Tinc nous bros, hem anat al teatre i ho he entès tot. I he menjat fish and chips i m'ha molat. Mama, l'any que ve hi torno, és flipant.
8: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.

0: Els petits gestos de cada dia.
1: Només a Ràdio Vila-sacra.
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: Quina calor. Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vilasacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.
2: Informació, música, entreteniment.
3: Sí, que como Radio Vilasacra, solo Radio Vilasacra. Y los estamos en el cielo, lo tenemos claro.
4: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vilasacra, ara mateix, només Ràdio Vilasacra.
5: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
6: Tant si es vol com si no es vol.
4: 107 FM i punt.
7: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: Johnny.
1: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
2: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
1: Degustacions, tastos, show cooking
2: i ràdio.
3: Ofegar-se per xarrupar un cap de gamba? Soc l'Eloi Grau, tecnòleg d'aliments, i això és Alerta Alimentària.

0: Hola, hola. Benvingudes i benvinguts a un altre episodi d'Alerta Alimentària. Avui tenim un tema que afecta més de 140 milions de persones al món. I aquest és les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries. Perquè no tot el que no et mata et fa més fort. Saps què és una al·lèrgia i quins són els seus símptomes? Quina diferència hi ha entre al·lèrgia i intolerància alimentària? Com podem saber si un producte té al·lèrgens? I amb mi, les meves meravelloses companyes, Marianela Duarte.
1: Hola, hola, hola.
0: I la genial Laura Gomà. Un cop fetes les presentacions, comencem... Fusionem! Jo avui volia preguntar-vos si coneixeu amb algú que et pateixi una al·lèrgia o una intolerància a algun aliment. En els últims anys, el nombre de persones amb al·lèrgies alimentàries s'han multiplicat. S'estima que entre un 6 i un 8% dels nens pateixen algun tipus d'al·lèrgia alimentària. Però sabem què és una al·lèrgia?
1: Doncs, per exemple, la meva mare jo sé que és al·lèrgica al marisc.
2: Conec doncs, a ma mare el plàtan, per exemple. I també tinc un familiar, que no se m'escapi, que és, bueno, doncs, té al·lèrgia al gluten.
3: Si tens al·lèrgia, pot ser bastant extrem. Tu em comentaves, Mari, que la teva mare és bastant bèstia, no?
1: És al·lèrgica al marisc i estem menjant una paella o una mariscada, que no passa molt sovint, la veritat que no som tan rics. Doncs sempre ens hem de rentar bé les mans. Per exemple, si estem menjant, no li podem donar un petó perquè li pot fer reacció també. Vull dir, és bastant sensible amb això. Sempre hem d'assegurar-nos que estem nets, les mans netes i que podem tocar-la. Inclús tampoc pot rentar els plats, per exemple, si hi ha hagut abans un contacte amb un peix roig o amb marisc.
3: Però sabem que és una al·lèrgia?
2: Jo al meu entendre, jo crec que la diferència, una al·lèrgia és, depèn de la simptomatologia que reacciona el cos, entenc.
1: Jo crec que una al·lèrgia, bueno, una intolerància és algo que potser te sente mal a la panxa, vas al lavabo, ho treus i potser ja et sents bé, però potser una al·lèrgia sí que depèn de com et doni, hauríem de córrer a l'hospital i potser és més greu que una intolerància.
3: La diferència és que en una al·lèrgia intervé el sistema immunitari. Fins i tot una petita quantitat de l'aliment pot ocasionar signes i símptomes com problemes digestius, urticària, inflamació, i en alguns casos fins i tot símptomes més greus, com una reacció que pot posar en risc la vida, que s'anomena anafilaxis. Hi ha bastants aliments que poden causar al·lèrgies, n'hem dit uns quants. Que en sabeu algun més?
2: Des de que he nascut, ma mare sempre m'ha dit no, jo no puc menjar plàtan, que sóc al·lèrgica. Però per lo que m'ha explicat, doncs té com una reacció cutània, sobretot aquí a la banda del pectoral, diguem, se li posa tot vermell, tot de grans, ronxes, bueno, i suposo que amb més parts del cos, no només aquí. Després també, sí, el tema dels fruits secs. Els fruits secs tenen bastanta fama de que molta gent a la que li té al·lèrgia doncs ha d'acabar urgències perquè just això és el que has dit, l'anafilaxis, que se'ls tanca com el coll, saps?
3: Tot i que hi ha bastants aliments que causen al·lèrgia, com poden ser la carn de pollastre, algunes fruites com la tomata, el meló, el kiwi, el préssec, no totes són obligatòries d'indicar l'etiquetatge, d'acord? La Unió Europea en marca 14 com les més greus i d'obligatori etiquetat.
1: 14?
3: Sí, déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do, no.
3: El reglament 1169 de 2011 del Parlament Europeu és el que ens marca quines substàncies que causen al·lèrgia s'han d'indicar a l'etiquetat. Aquestes són els cereals que contenen gluten, els crustacis, els ous, el peix, els cacauets, que sobretot hem de recordar que els cacauets no són un fruit sec, és una llegum.
1: Espera't, cacauets... Els cacauets de tota la vida, no? Són fruits secs.
3: No.
1: Com que no?
3: Va acompanyat amb fruits secs normalment, però es consideren una llegum. Per això els indiquem per separat a l'hora d'indicar al·lèrgia als fruits secs o als cacauets.
1: I la soja què és, la soja?
3: La soja també es consideraria com una llegum.
2: Mira, encara, però, hòstia, lo del cacauet a mi se m'ha quedat de rebentar el cap, eh?
3: Seguint amb la llista tenim la soja, la llet, inclosa la lactosa, els fruits secs, que en tenim tota la varietat, l'api, la mostassa, el sèsam, el diòxid de sofre, els tramussos, que són una cosa que normalment la gent no ho coneix, però es poden veure a les fires, que són de color groc i estan normalment a les paradetes on venen coco i...
2: A tu te sona, Mari, perquè no, eh?
1: Tramussos. Em sona a tram, però tramussos...
3: El tramvia de Barcelona.
1: Sí.
2: Nena, que aquí estem parlant d'aliments, per favor.
3: Tenim una curiositat que clar, aquests tramussos a la zona d'Andalusia li diuen xoxos.
2: Vinga, ja!
1: Niño, dame unos xoxos.
3: Los altramussos. arcabuces o los chochos.
1: I una pregunta, què és el diòxid de sofre?
3: El diòxid de sofre és un compost que s'afegeix amb alguns productes per conservar-los. Evita el creixement de llevats i fongs.
1: I és algo natural?
3: Es troba a la naturalesa, però també es pot afegir de manera artificial.
2: És el primer cop que sento de que realment existeix això com a possible intolerància. O...
3: Tots aquests aliments creieu que són dolents? S'haurien d'evitar?
1: No, o sigui, cap... Absolutament cap és dolent, vull dir, no, jo crec que no.
3: Només les persones que són al·lèrgiques o tenen alguna mena de reacció adversa amb aquests aliments han d'evitar consumir-los.
2: Jo al final descarto menjar aquella cosa i ja està, perquè si no és que, vamos.
3: Els símptomes d'al·lèrgia, com poden variar moltíssim, doncs per algunes persones una al·lèrgia pot ser una molèstia i per altres pot ser algo aterridor, perquè pot posar en risc la seva vida. Els símptomes normalment tarden entre uns minuts i unes hores a aparèixer i poden afectar qualsevol part del cos. Per saber si tenim una al·lèrgia, ens hem de fixar en aquests símptomes, que són formigueig a la boca, urticària, llavis inflats, la cara, la llengua, la gola o altres parts del cos, congestió nasal, dificultat per respirar. Llavors, si arriba a més, pot arribar a causar marejos, vòmits, atordiment, un desmai o l'anafilaxis que havíem comentat.
2: Mare de Déu, només de sentir tot això ja...
3: Se t'agafa mal cosa.
2: I ara ve la meva secció preferida. Sabeu què toca, no? Ara és el moment de...
4: La pregunta alimentària.
3: A cada capítol fem una pregunta als oients i teniu per triar tres opcions. A, B i C. La solució correcta la diem tant al final del podcast com...
2: A les xarxes socials, a les quals es podeu seguir. A Instagram com @alertaalimentaria, amb dues as al mig. I també ens podeu seguir a Twitter, que conegutment ara es coneix com a X, @aaalimentariapod. I també, com a últim, novetat, també tenim un perfil obert al TikTok. Així que estem a tot arreu, nois.
1: Modernitzant-nos, eh? Bueno, la pregunta d'avui és: el additiu E330 és cancerigen i s'ha retirat del mercat?
3: I les respostes són: A, no és cancerigen; B, sí, i està retirat des de 1992; o C, sí, és cancerigen però no s'ha retirat del mercat.
2: Vinga, va, a veure què diuen els nostres oients. Però, d'altra banda, a veure, introdueix-nos una mica. Què vol dir exactament això del E330?
3: Tots els additius permesos a la Unió Europea estan numerats i presidits per la lletra E. És un sistema de classificació per facilitar la seva identificació. Ja veureu que aquesta nomenclatura anirà apareixent bastant per aquí, pel podcast, perquè els additius sempre donen per parlar de si.
2: Sí, perquè això és lo típic, no? La típica lletra petita que està per allí amagada i si realment no l'entens, a saber què t'hi fiqui per allà, Ves a saber.
3: Bueno, ho veurem al final del programa, a veure què vol dir aquest E330. Ara, tornant al tema d'avui, que són les al·lèrgies i les intoleràncies, hem parlat de tan perilloses que poden arribar a ser les al·lèrgies. Però quina diferència hi ha entre una al·lèrgia i una intolerància? Ens ha quedat clar?
1: Intolerància, el que dèiem, que és més una indigestió i algo que t'ha sentat malament.
2: I l'al·lèrgia, doncs, que has d'anar a urgències directament, perquè té unes altres sintomatologies.
3: Una intolerància es produeix quan l'organisme no és capaç de digerir o processar algun compost de l'aliment, com per exemple pot ser la lactosa. Això pot causar diferents problemes digestius, com nàusees, vòmits, dolor abdominal i diarrea, gasos... Ja sabeu què diuen, donar-li formatge a un intolerant a la lactosa i diarrea explosiva. Però bueno, una intolerància alimentària també pot estar darrere de problemes dermatològics, mal de caps, controls de pes... Encara que la intolerància pot ser molesta i pot tenir un impacte negatiu en la vida de la gent, no és tan greu com una al·lèrgia.
2: Per tant, podem dir que la principal diferència és que en el cas de les al·lèrgies intervé el sistema immune, el de les defenses del cos de cada persona, i la intolerància és més concret, és en el sistema digestiu de la persona.
1: Sabia que el mal de cap era també un símptoma d'intolerància?
3: Pot estar relacionat amb una mala digestió o amb problemes intestinals.
1: Quin tipus d'intoleràncies alimentàries hi ha?
3: Pues les més conegudes són la intolerància a la fructosa, a la sacarosa, al gluten, que serien els celíacs, a la lactosa, a la histamina o a l'ou, per exemple. Un component que inflama el cos. De fet, quan nosaltres tenim una reacció al·lèrgica, el nostre propi cos genera histamina i per això ens inflamem i tenim aquestes reaccions adverses. D'aquí ve el nom del medicament, que és un antihistamínic.
2: Interessant, interessant. Wow. D'altra banda, escolta, m'has dit que la celiaquia és intolerància al gluten. Jo em pensava que celiaquia el relacionava més amb l'al·lèrgia directament.
3: No, o sigui, està més centrada i més relacionada amb la intolerància. En cas de l'al·lèrgia és molt més greu, com hem vist. Què passa? Que al final la intolerància al gluten és una de les més conegudes, la del gluten i la lactosa, i llavors tothom ja utilitza el seu nom concret, que és celiaquia.
1: Quan tu dius intolerància a la histamina, el cos té histamina, no?
3: Correcte. El nostre propi cos genera histamina, però hi ha alguns aliments curats, com per exemple el formatge curat o algunes verdures, que ja tenen histamina de manera natural.
1: Ah, vale.
3: Per això a vegades fan algunes dietes baixes en histamina o aliments que causen inflamació, que se li diu.
2: Ben curiós, no? Mira, ei! Quina de coses que estem aprenent, noia?
1: Pues sí, sempre. És que és flipant, tia, és flipant.
3: Ja sabeu que a mi m'agrada parlar de casos reals, posar exemples curiosos, perquè així hi ha una mica de marro.
2: Ai, dale.
3: Avui porto un recull de casos que déu-n'hi-do.
1: Ui, sí, vamos, safareig.
2: Cuenta.
3: Els tres casos d'avui són una mica impactants. El primer, li dic un cafè amb llet d'avena, si us plau. Vale? Aquest és el títol que li posaria jo al cas. Resulta que una noia estava anant a la seva cafeteria de sempre. Ella era molt al·lèrgica a la llet. Vale? Al·lèrgia, cas bèstia.
2: Vale.
3: I demana un cafè amb llet d'avena i no arriba a sortir de la cafeteria, que se mor.
1: Oh, què dius, tio?
2: Vinga, ja.
3: Comencen a investigar i es veu que el tubet que utilitzen per a calentar la llet havien utilitzat per a calentar llet de vaca normal i corrent i van utilitzar el mateix tub sense rentar-lo per calentar la llet d'avena.
2: Uau, tio.
3: Aquestes petites restes de llet van causar pues, un xoc anafilàctic en aquesta noia.
2: Al mil·límetre, o sigui, nació creuada.
1: Ells saben que poden tindre una reacció anafilàctica?
3: Sí, ho has dit bé. La majoria de gent sí que ho sap. I, de fet, jo crec que als al·lèrgics se'ls dona la importància que la majoria dels casos tenen molta cura. Per això és important informar moltes vegades.
1: I que portin sempre, llavors, l'antihistamínica, que dius tu, sempre.
3: Sí.
1: No?
2: Bueno, aquella xeringa que veiem alguna vegada, no?
3: Sí, normalment això és per a casos més bèsties que li fiquen... Ara no em sortirà el nom. És...
2: Bueno, és com l'antídot, no?
3: No, tampoc és així.
1: Toma, niña, l'antídot.
2: Bueno.
3: La criptonita.
1: En sèrio, si jo fos al·lèrgica i sapigués que és probable que si menjo una mica puc tindre una reacció anafilàptica, sempre a mi portaria una agulla, un antídoto conmigo.
3: Tot depèn una mica en el punt en què te subministrin l'antihistamínic i per quina forma, saps? Normalment és una pastilla, però tarda un temps en fer efecte. El que fiquen normalment quan ho injecten així, que veieu a les pel·lícules, és perquè s'està aturant el cor o perquè està passant alguna cosa molt més bèstia.
2: Llavors aquí també entraríem una mica, clar, socialment, ara en els bars, restaurants... Segons com, quan veuen que demanes unes coses molt així, molt concretes i tal, molta gent no és conscient de que realment passen aquestes coses i després se troben amb sorpreses així.
3: Correcte, en aquest cas faltava formació en l'operari o el treballador. El que va servir aquest cafè amb llet d'avena hauria d'haver tingut una mica més de cura. Passem al segon cas, que és el sopar d'empresa fatídic. Els sopars d'empresa ja de per si no solen ser gaire agradables en molts dels casos.
2: Sí.
3: En aquest cas, pues, el de postre estaven servint un flam amb nous. I hi havia un noi, un dels treballadors, que era al·lèrgic a les nous. Ell va dir que era al·lèrgic als fruits secs, però no van acabar d'entendre que també les nous és un fruit sec o que... Bueno, ell ho va tastar, per si acaso, perquè ell va dir que era al·lèrgic sobretot a les avellanes, amb aquests tipus de fruits secs.
2: Sense esmenar les nous, vaja.
3: Correcte, sense comentar les nous. Una cullerada i això va ser fatídic.
1: Però ell va veure les nous o no les va veure?
3: No, era triturat, era com...
2: Ja dintre de la massa del flam.
1: I ell sabia que ella portava fruits secs?
3: Sí, però no acabava de tenir clar.
1: Pues jo no m'hagués menjat.
2: Ni demanat, vaja.
1: Ai, com se diu el...
3: El noi, el restaurant.
2: No cal.
1: Ja, ho sentim.
3: Vale, llavors, l'últim cas és les traces dintre del torró. Vale? En aquest cas, els torrons tenen molts ingredients al·lèrgics i dintre d'ells doncs, tenim l'ou, tenim els fruits secs, cacauets, xocolata, pot haver-hi tota una varietat de components que causen al·lèrgia i d'una marca molt coneguda van trobar que hi havia gent no declarada en un control.
2: Mira, jo et puc explicar un cas d'una noia que conec, doncs això, que treballa en una empresa, que va passar això, o sigui, quan van posar a la venda, diguem, aquest producte a les botigues, es van adonar de que, bueno, que l'etiquetatge s'havien descuidat de reflectir un d'aquests al·lèrgens, i aquesta noia encarregada de l'etiquetatge d'aquests productes va haver d'anar, vamos, crec que no exagero si dic que va haver d'anar botiga per botiga amb etiquetes a la mà i anar posant producte per producte, perquè clar, imagina't.
3: Que al final és un cas molt greu. Hem vist que, per exemple, els dos casos anteriors van acabar amb mort, o sigui, estem parlant de coses greus. Aquest del torró, per sort, no va passar res perquè es van donar compte.
1: Ai, jo em pensava que deies que era un company de feina.
3: No era un company meu, no.
2: D'algú conegut o allò que t'arriben a les orelles. Anècdotes.
1: No sabia que havia acabat amb mort, eh?
2: Jo tampoc, eh? Aquest segon no m'havia quedat clar.
3: Demanem disculpes, pues. Bueno, acabar de dir, pues, que, com sempre diem, hi ha molta gent treballant darrere d'això i que, bueno, hem vist que en cas de no etiquetar-ho, moltes vegades hi ha una investigació, hi ha un control i hi ha unes mesures per a solucionar-ho, ja sigui la retirada del producte del mercat o pues en aquest cas van poder etiquetar-ho i seguir venent-ho.
2: Aquí és on entra una mica la funció del tecnòleg d'aliments, eh, senyor?
3: Clar, tots els que treballen en un departament de qualitat pues tenen la necessitat de transmetre aquesta informació als consumidors. Hem dit moltes pistes. Com podem saber si un producte té al·lèrgens?
2: Lo que dèiem abans, s'ha de llegir la lletra petita del producte, és a dir, no només te l'has de mirar per davant de la cara bonica amb tot el packaging que comporta, sinó la part del darrere i tota aquella informació tan petita que de segons com te l'has de mirar amb lupa, eh, Mari?
1: Sí, de vegades no sé qui és això perquè no sé quins ingredients té, però sí, o sigui, normalment ja ho trobem al davant de l'envàs, conté fruits secs, conté lactosa.
2: Forma de símbol, sobretot.
1: Sí, però sempre aconselles llegir darrere, no? Davant i darrere.
3: Jo lo que més aconsello és llegir tot l'etiquetatge, sobretot si tu coneixes que tens una al·lèrgia, és molt important llegir l'etiquetatge. Segons la norma que havíem mencionat abans, la 1169 del 2011, els al·lèrgens i les traces han d'estar marcats amb una tipografia diferent, ¿vale? L'important és que siguin fàcilment reconeixibles i que ho puguem veure ràpid. Normalment és amb color de negreta. Si no hi fica res al respecte, un producte no porta al·lèrgens, perquè jo treballant a la indústria alimentària moltes vegades em trucaven i em deien que té gluten aquest producte, i jo deia no ho fica a l'etiqueta. Clar, jo contestava pues, educadament, i la gent no coneix aquestes coses, però moltes vegades si no va indicat és que no ho té.
2: Ara actualment la veritat que hi ha pocs productes que realment no te posin, no t'informin de que no té això, no té l'altre. És més, a mesura que ara s'han anat coneixent molts casos d'això, sobretot de la celiaquia i la lactosa, hi ha productes que ja t'ho posen.
3: Tenen el símbol de l'espiga barrada, que se li diu, o el símbol de sense lactosa, però clar, molta gent si no veu aquest símbol diu, ah, doncs llavors és que en té o que en pot tenir, però no té per què. Aquests símbols són voluntaris i no són obligatoris.
1: Podríem, si vols, se m'ha acudit una cosa, jugar un dia a fer símbols i veure si sabem el que vol dir.
3: Això ho podríem fer a les xarxes socials.
2: Bona idea.
3: Recordeu que sol estar en compte els 14 al·lèrgens de la Unió Europea. Si hi ha algú que és al·lèrgic al kiwi o al préssec, el que ha de fer és revisar ben bé l'etiqueta. Però obligatoris de marcar només són els 14 de la Unió Europea.
2: No són pocs, eh?
3: Que no són pocs, Déu-n'hi-do, són els més greus.
2: Al final els paquets aniran més omplerts d'etiquetatge i de simbolets d'aquests que del producte en si.
3: Penseu que cada país fora de la Unió Europea pot tenir uns al·lèrgens marcats diferents. I clar, si exportes, has de mirar els al·lèrgens de cada país.
1: I són 14 de la Unió Europea, són 14 d'Espanya, has dit?
3: 14 de la Unió Europea. Tota la Unió Europea té l'etiquetatge unificat.
1: Ah, vale.
2: I amb el mateix dibuix, entenc.
3: Bueno, no hi ha dibuixos, hi ha la lletra amb negreta o amb una tipografia diferent.
2: Aquí el doctor Frut aconsellant als seus pacients.
3: Exacte.
1: Ara entenc per què moltes vegades llegia conté fruits secs, per exemple, perquè són al·lèrgens.
3: Quins al·lèrgens creieu que tenen aquests aliments tan comuns? El pa.
1: El pa, gluten.
3: Val, això depèn una mica del tipus de pa.
2: A veure, nosaltres quan és pa és el pa blanc de tota la vida, eh? No me vinguis ara amb pa d'aquests de llavors i tal, eh? Vull dir...
1: No, que surten cucs.
3: El pa, normalment, els únics ingredients que tenen són llevat, aigua, farina i sal, d'acord? Llavors el seu al·lèrgen principal és el gluten. I també pues poden portar llet o ou. Vale, següent aliment, el puré de patates de sobre.
1: Lactosa.
2: Jo anava a dir algun sulfit d'aquells, no sé, d'aquests conservants, pot ser?
3: El que sí que pot ser que porti és algun emulsionant com lecitina de soja.
2: Jo veus allò de lletra, aquestes cosetes que a altres se'ns escape.
3: Vinga, un altre, el vi.
2: Fructosa?
3: No.
2: Pel tema del raïm, no?
3: No és una al·lèrgia.
2: Ah, al·lèrgia, val. Perdó. Bueno, mira, jo et diria l'alcohol.
3: Bueno, podria ser, però no és d'obligatori etiquetat perquè no és molt comú.
2: Jo conec un cas d'una noia, pobreta, que res, entre els 16 o els 18 anys, ja no ho recordo, li van detectar això, que era al·lèrgia a l'alcohol i es va trobar una vegada amb un control de, bueno, això, d'alcoholèmia, i els policies se'n reien, pobres.
3: En el cas de l'alcohol és més bé una intolerància, o també hi ha com una mica de reacció al·lèrgica, però no és gaire comú. És molt comú en els països asiàtics, que no tenen gaire intolerància, o sigui, no tenen gaire tolerància a l'alcohol. L'organisme no l'accepta de la mateixa manera que nosaltres. No degraden la molècula de l'alcohol amb tanta facilitat com nosaltres.
2: O sigui, a veure, ens estàs dient que nosaltres som més tolerants a l'alcohol i això vol dir que som més borratxos?
3: No, que per genètica nosaltres l'acceptem més bé. Però no m'heu dit l'al·lèrgen que porta el vi.
2: M'ha vingut al cap. Pot ser que siguin sulfits?
3: Correcte, Molt bé. Vinga, un altre. Els raviolis farcits de ricota.
2: Gluten.
1: Lactosa.
3: Ens havíem animat ja. Vinga, que en queden uns quants. El ramen.
2: Gluten.
1: Ous.
3: Ou, molt bé.
1: Sésam.
2: Ah, la soja.
3: I encara ens deixarem algun més, perquè moltes vegades el caldo està fet amb peix.
1: Ah, és veritat.
3: Vinga, un altre, el fuet.
2: Lactosa.
3: La lactosa. Per què porta lactosa el fuet?
2: Crec que alguna vegada ens ho has explicat i és per la pell de fora.
3: La pell de fora, el que és curiós és que porta fongs. El que veiem blanc...
1: Que es menja, eh? Jo sempre m'ho menjo.
3: És boníssima.
1: Llavors, per què té lactosa al fuet?
2: Eso.
3: Aquests fongs protegeixen i eviten l'enranciament del fuet.
2: Ja sabia jo que anava per aquí la cosa.
3: O sigui, el fuet és una carn que, a part de secar-se, porta una fermentació. Té unes bactèries làctiques que fan àcid i fa que coaguli la carn, per això s'endureix.
1: Però està crua la carn,
3: sí,
1: no?
3: Sí, és una carn seca fermentada.
1: Ah, mira.
3: I se li afegeix la lactosa com a aliment per a les bactèries per a que vagi més ràpid. Vinga, la xocolata amb avellanes.
2: Fritxec.
1: Lactosa.
2: Sucres, entenc que alguns podrien tenir.
3: És intolerància, recordem que sucre és intolerància, no és al·lèrgia. Aquí tenim un ingredient amagat que és la lecitina de soja.
2: Hòstia, què? Com?
3: S'utilitza com a emulsionant per a que no se separin les parts més greixoses de les parts de la resta de la xocolata. Bueno, per a que no se faci malbé tan ràpid.
1: Per emulsionar, eh?
3: Una emulsió al final és una unió entre una part greixosa i una part aquosa. Com quan fem un alioli estem ajuntant oli i l'ou de la gallina, que és la part aquosa. I, bueno, això és tot. Jo crec que...
1: Jo
3: crec que ha anat molt empatat, això, eh?
2: Hem après molt també de tu, eh? Vull dir, aquí l'experto ens ha ensenyat molt bé, jo crec.
3: Volem recordar als oients que ens poden enviar els seus dubtes i consultes a l'Instagram amb @alertaalimentaria i a Twitter o X amb @alimentariapod. També a través de la nova xarxa que tenim, TikTok, amb també @alertaalimentaria. Aquestes les intentarem solucionar aquí al...
4: Consultori!
1: Consulta 1. Què pot passar si consumim un aliment caducat? Segons ma mare,
2: me sé de persones que han arribat a menjar iogurts 3 mesos caducats i encara viuen, eh? Vull dir, tot bé. Ni van acabar anant al lavabo.
3: Tot depèn de si l'aliment té una data de consum preferent o una data de caducitat. Si és un aliment com pot ser un iogurt o una carn congelada, són aliments que estan fermentats en conserva o congelats i sempre que s'hagin mantingut en una conservació adequada tenen una vida útil molt llarga. El que s'ha de fer en aquests casos d'aliments amb data de consum preferent és valorar-ho. Recomanem mirar, olorar i, si tot fa bona pinta, provar-ho. En aquest ordre, sobretot. En canvi, si un producte té una data de caducitat, vol dir que un cop passada aquesta data xocolata pot fer mal al consumidor, que pot anar des de res a un malestar, vòmits, diarrea i, com sempre, la mort. Jo no me la jugaria en cas de data de caducitat.
2: Hi ha data preferent i data de caducitat. Això s'ha de diferenciar, eh?
3: La data de consum preferent són aliments que no es fan malbé i que el que normalment fan és perdre característiques.
2: Consulta 2. És cert que els sucs perden les vitamines?
3: Cert que les vitamines es degraden en segons quines condicions, com poden ser altes temperatures, exposició al sol, exposició a l'oxigen...
2: A l'oxigen?
3: Sí, fins i tot a l'estar fora a la temperatura ambient o amb una atmosfera com la que tenim nosaltres, es poden degradar. Alguns estudis han demostrat que si no es calenta el suc, la vitamina C en concret pot aguantar fins a 72 hores sense disminuir.
2: Ja sabem què respondre doncs, a la pregunta quan les mares ens ho diguin.
3: De totes formes, el que sí que passa que és al cap de 24 hores augmenta el creixement de bactèries al suc. Per tant, millor prendre el suc recient exprimit.
2: Hi ha bactèries per tot arreu, eh? T'has fixat?
3: Estan a tot arreu. De fet, nosaltres estem coberts i al preparar els aliments estem afegint bactèries. A més, ara hi ha molta polèmica amb els sucs, no sé si heu sentit a les notícies, perquè no és el mateix prendre un suc que la fruita sencera. El que passa és que un suc no és tan saciant com una peça de fruita. Al menjar la peça de fruita estàs menjant la polpa, que és fibra, i t'aporta també diversos nutrients que el suc no aporta. Tampoc és dolent prendre sucs i, com tot, millor amb moderació.
2: També, no sé si és veritat, aviam si m'ho pots confirmar, que diuen que el suc d'una fruita conté molts més sucres que si et menges la fruita de la peça normal, sense exprimir.
3: Saps què passa? Que al final el nivell de sucres és el mateix. Si tu agafes un got que has fet una sola taronja, tindrà els mateixos sucres que la taronja sencera, però els té lliures, el suc. Al trencar les petites cel·les que tenen el suc, per exemple, amb una taronja, estàs fent que el sucre estigui lliure i, per tant, el nostre cos l'absorbeix amb molta més facilitat. Bueno, noies, ara ja estem acabant el capítol d'avui.
2: Jo, que ràpid.
3: Bueno, a veure, sempre ens quedarà más.
4: Yo quiero más de lo que tú me das. Escolta l'alerta i no t'arrepentiràs. M'encanta.
3: En el proper episodi parlarem de la relació del bòtox i els aliments.
1: M'encanta, m'encanta.
3: Què us sembla si passem a donar resposta a la pregunta d'avui?
1: Faig un petit recordatori, va. La pregunta d'avui era: l'additiu E330 és cancerigen i s'ha retirat del mercat?
2: Les respostes: A, no és cancerigen; B, sí, i està retirat des de 1992; i C, és cancerigen, però no s'ha retirat del mercat.
3: I la resposta correcta és... la A. És una llegenda urbana, de fet. Això, si pregunteu als familiars més grans, us diran que segurament ho han sentit, perquè quan eren petits ells, o quan eren petits nosaltres, de fet és una llegenda que ha anat circulant bastant al llarg del temps, se deia que evitessin els aliments que contenien E330. I l'E330 no és si més no que l'àcid cítric.
1: D'on surt E330?
3: Sona molt a químic.
1: Quiero un zumo de E330.
3: La cosa és que és això, tenen una classificació i cada additiu té un número relacionat. I en el cas de l'àcid cítric, doncs, li va tocar el 330. La llegenda urbana va començar i la gent s'ho doncs, creia. I abans s'afegia l'àcid cítric a molt... Bueno, a dia d'avui encara s'afegeix a molts jocs perquè és un bon conservant i és natural. Al final l'àcid cítric doncs, el tenen les taronges, les llimones o fins i tot doncs, una poma. Volem fer la pregunta oberta als oients, que és: quin aliment us dona al·lèrgia a vosaltres o a algun conegut? Quina dada d'avui us ha impactat més? Els cacauets? L'alcohol? O potser la notícia de la llegenda urbana, l'àcid cítric, l'E330? També us volem preguntar si heu descobert per accident, si sou al·lèrgics amb alguna cosa. I us esperem aquí pel proper episodi i, sobretot...
2: Alerta!

Passarella celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarella.com.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Per deixar de patir, Ràdio Vila-sacra tens aquí. Entreteniment, música, humor, curiositats i la necessària informació per evitar el mal rotllo que genera la malícia del manipulador.
2: Que bonic!
3: Li agrada, eh?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'entitat equitat.org alerta que els mals resultats a les escoles i instituts i les desigualtats educatives a Catalunya s'estan cronificant i en culpa l'augment de la pobresa i la falta de finançament. L'entitat, que és l'antiga Fundació Bofill, ho ha recollit a l'Anuari de l'Educació. L'anuari constata que l'abandonament prematur afecta principalment el col·lectiu de joves més pobres, amb una taxa del 25%, i, en canvi, és insignificant entre els joves que viuen en llars amb una renda més alta, on és de pràcticament el 4%. També remarca que els infants de classe alta dediquen el doble de temps a fer extraescolars que els de classe baixa. Per tot plegat, l'entitat diu que s'hi han d'abocar més diners i provar noves fórmules. Francesc Padró és catedràtic a la UPF i un dels autors de l'anuari.
2: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament, en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
1: Entre les mesures que proposen hi ha doblar els docents als centres d'alta complexitat.
3: La Universitat Abat Oliba Ceu us ofereix la notícia educativa.
4: Respiri, respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire. Se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire, perfecte, així.
5: Trobo més bé, trobo més bé.

0: Els gossos són éssers lleials i afectuosos que mereixen una vida plena. En adoptar, li estàs donant una oportunitat de ser part d'una família. Algú amb qui compartir llargues passejades, jocs al parc i moments de tendresa inoblidables. I ho viurem tot a Cita Bestial. A la plataforma 3CAT.
1: A poc i bona lletra.
2: Sensacions musicals.
3: A l'Alt Empordà.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.
2: K25.
3: Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mires, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900 250 900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.

Les platges amb més encant del Mediterrani o les muntanyes més desafiants? Per què no les dues coses? Cada viatge hauria de ser el viatge de la teva vida. Viu la cultura, viu la gastronomia, viu la platja i viu la neu. Viu el doble. Costa Brava i Pirineu de Girona. Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Diputació de Girona.

0: A la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Una de les virtuts de les grans obres literàries és que permeten moltes lectures i moltes aproximacions diferents. Aquesta seria precisament la base del treball que Rafael Mérida ha fet amb l'obra de Joanot Martorell. El resultat és Contes d'amor de Tirant lo Blanc, editat La Magrana. Mérida és professor de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida i s'ha especialitzat en temes vinculats a la literatura medieval. En aquest cas concret, s'ha capbussat a fons amb l'obra de Martorell i n'ha agafat la part amorosa, els episodis que fan referència a l'amor i a totes les possibilitats que el llibre obre a aquest sentiment. El resultat és una selecció de 15 històries amoroses arrencades del text original que l'editor ha adaptat per tal que els lectors, poc avesats a la llengua del segle XV, puguin gaudir de les històries sense perdre la musicalitat, però també sense patir per la dificultat del llenguatge. 15 visions de l'amor que es poden llegir quasi com narracions independents, com un llibre de contes de factura moderna. Contes d'amor de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. L'edició és de Rafael Mérida i l'ha publicat La Magrana.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Nocturn.
1: No et perdis les millors ofertes a totes les nostres botigues físiques, web i app. Decathlon. Ready to play?

0: Aneu bé l'orella.
1: Busques una carrera sòlida i ben pagada? Aconsegueix les teves fites amb Acadèmia Avui. Prepara't per formar part del sector de més demanda i que genera milers de llocs de treball. La seguretat. Acadèmia Avui, Girona. Centre de formació líder especialitzat en seguretat privada i oposicions. Informa-te'n a acadèmiavull.es o a les nostres xarxes. Acadèmia Avui. El teu futur comença aquí.
2: No t'ho perdis. Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
3: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic
4: per tu
5: i per tots.
4: Escolta'ns,
5: t'agradarà. Amb molta il·lusió,
3: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
6: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
2: I parlant d'emocions.
3: 29.

0: Tú cómo estás.
1: Yo no sé rayo.
0: Imagina, crea, sorprenda.
2: Servei de socor de Ràdio Vilasacra 107 FM.
3: Socorro! Socorro!
4: Es prega a l'1, 2, 3, 4, 5, es posi en contacte amb el 6, 7, 8, 9 i 10. Perquè hi ha la dita que diu que quan més serem, més riurem. I tal com està el pati actual, no veiem gaire situacions per riure nits i tots a una.
5: Podeu deixar la vostra crida de socorre al contestador 97251 1260.

0: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. En Jaume Escala.
1: Rondalla de per què l'ase gastava tant d'orgull. És una rondalla recollida de boca de Pau Rovira d'Olot a l'any 1918. Diuen que l'arca de Noé, l'ase gastava molts fums perquè havia portat al seu damunt Adam i Eva quan van marxar del paradís, i els grans profetes i reis, perquè abans ningú no cavalcava altra mena de bestiar. I com que no s'estilaven els carros, tothom qui no volia o no podia caminar havia de servir-se de l'ase. Per damunt de l'esquena del ruc havia passat, doncs, el bo i millor de la humanitat. Per això l'ase es donava gran importància que no li era reconeguda pels altres animals, i el tenien per un tanoca. L'ase tenia ganes de llançar als quatre vents la seva importància, i un dia, quan es trobava dins de l'arca, va pensar que mai millor que aleshores no podia fer saber a tot el món humà i animal allí reunit la seva importància. I va engegar un bram tan fort i tan llarg que va fer trontollar tota l'arca, que de ben poc se n'hi va anar, com no va enfonsar-se, amb gran ànsia i esglai del pare Noé i de tota l'animalada que l'acompanyava.
0: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
1: La rondalla del vaixell fantasma. Una vella i antiga tradició explica que el vaixell fantasma és la nau del famós Barba Roja, que havia portat el pillatge i la mort per totes les mars, i que deia que no donaria la seva carrera per llesta fins que no hagués comès 1000 assassinats. Quan només li mancava un per assolir el nombre desitjat, cregué que havia de donar al seu darrer crim un caire solemnial i pensar matar un sacerdot mentre celebrava. Un diumenge al matí, baixà amb la seva ferotge gent a un llogaret costaner. Si fa o no fa l'hora de celebrar l'ofici, entra al temple i mata el sacerdot en el moment que elevava el sagrament, que prengué junt amb el calze i el llençà al mar. Per aquest sacrilegi està condemnat a haver de voltar mentre el món serà món, i la seva nau, en lloc de fer-se vella, cada dia és més nova i cada dia navega amb més rapidesa i fúria.
0: Rondalles a peu d'escala.
2: Totes les sensacions de Ràdio Vila-sacra.
3: Porta en firma. Amb segell.
4: I gratis.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Reforç en la vigilància de la multireincidència amb armes blanques i de foc. Violència sexual, augmentar els efectius de trànsit amb un especial control de les víctimes d'accident amb moto, perquè en el que portem d'any ja han mort 31 persones. I vigilància intensa dels robatoris a les autopistes i vies ràpides, on s'ha incrementat la identificació de persones i vehicles un 112% i s'ha aconseguit reduir a la meitat els robatoris.
0: Ràdio Vila-sacra. Tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut. Gaudim de la música.
2: De tots els temps.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: I tu, què faràs aquest estiu?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil·la.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Salut endarrereix fins al 5 d'octubre la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. El canvi respon a la recomanació de l'OMS de modificar les tres soques de la vacuna antigripal. Marc Esparza.
2: La campanya comença el 5 d'octubre amb els majors de 80 anys, residències, infants i embarassades. El 26 d'octubre la resta de grups amb cita i ja el 16 de novembre sense cita. En l'anterior campanya es van posar 1,5 milió de vacunes per la grip. Una vacuna amb bons nivells d'efectivitat. Esteve Fernández, director general de Salut Pública.
3: Estem parlant del voltant d'un 50% en atenció primària, però vaja, realment aquesta efectivitat és bona. Ens demostra una vegada més que la vacunació és efectiva, és important per reduir les consultes i sobretot les complicacions associades a la grip.
2: Per la Covid es van donar 1 milió de dosis. Des de Salut assenyalen que la Covid s'ha desestacionalitzat i això farà que s'hagi de fer una nova valoració sobre el calendari a nivell mundial.
3: Això obre interrogants. Si haurem de vacunar, quan haurem de vacunar, perquè el virus de la Covid sabeu que muta. No estic dient que l'any que ve no vacunem de Covid. Ens hem de replantejar, s'ho ha de replantejar la OMS, s'ho ha de replantejar els governs europeus, i amb molts interrogants oberts. Veurem com evoluciona.
2: De cara a la nova campanya, Salut té com a objectiu reforçar la vacunació entre el personal sanitari i el col·lectiu de docents.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Josh?
3: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
4: Radio Vila Sacra!
3: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
4: Radio Vila Sacra!
3: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
5: Perquè ho tinguin en compte.
1: Amb la col·laboració de BN Group.
6: Imagina, crea, sorprèn-te.
7: Ei, com estàs?
8: Amb Ràdio Vilasacra, sempre perfecte.
9: Mor més gent per suïcidi que per accident de trànsit. Trenquem el silenci. Parlem del suïcidi.
10: Consulta el Pla de Prevenció del Suïcidi a la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
11: Toc, toc. Connecta't al territori.
12: Volem compartir petons que connecten.
13: Exclusives Ràdio Vilasacra.
12: Connectem petons.
14: El secret de l'amor. Manel, 70 anys. Adelaida, 68 anys. 46 anys casats.
15: Hem passat moltes tripulades, però la meva sogra també va venir a viure a casa. Però intimitat entre tots dos a nivell parella de quan estàs recent casat, tret del viatge de novis, es va acabar. Es va acabar. Llavors, què passava? Si tenies alguna miqueta d'enfadament, alguna mica d'alguna cosa que ens havíem dit que no ens semblava bé, no podies dir-ho perquè estàvem a casa, estàvem amb molta gent. Havies d'esperar la nit, anar-te'n al llit, a l'habitació, i llavors dir, mira, això no, o això sí, això que m'has dit no està bé. A vegades ni això, perquè ell treballava a les 6 del matí, vol dir que s'aixecava a les 5. Se n'anava a dormir abans que jo. Llavors, quan ja tenies el pap ple, què fèiem? Deixàvem els nens al col·legi, ens anàvem amb un juic amb el cotxe o amb la moto, perquè primer vam tindre una moto i després el cotxe, i llavors anar allà, jo li deia tot el que ens semblava, i ell pues, també, teníem una mica de canvi de paraules, i aquí s'acabava la cosa.
16: Potser ha sigut tot això el que ens ha ajudat a conservar-se, eh? Perquè millor, pues, un altre, pues, no sé, avui en dia pues, jo me'n vaig per aquí, tu te'n vas per allà, i arriba el que arriba. I en aquell temps, pues, com que no hi havia això, pues, potser això ha sigut el que ens ha ajudat a arribar tants anys.
15: Arribaven les vacances, i quan teníem ja els 600, a dintre els 600 anava ell conduint, la seva mare al costat, el meu pare darrere, jo i els dos nens.
16: Tots de vacances, i allà potser s'estàvem, teníem una caseta llogada, eh? I allà, pues, mira, tots a l'estiu, allà estàvem tots. O sigui que la convivència sempre ha sigut la mateixa. Hem conviscut tots els anys, eh? Junts, m'entens? O sigui que no hi ha hagut cap diferència d'allò de dir que, no sé, jo me'n vaig per un puesto, tu per un altre, no. Hem passat penes junts, hem passat alegries junts, hem passat tribulacions junts, tot ha sigut junts. O sigui que per això és el motiu aquest que hem arribat fins on hem arribat. Jo també ho haig de dir, quan més disfrutàvem eren quan els nens estaven al col·legi, se n'anaven de colònies 3 o 4 dies, i llavors nosaltres fèiem pues, el que no podíem fer durant tot l'any per dir alguna cosa, m'entens? O sigui que llavors aquell dia pues, se n'anàvem al cine, ens n'anàvem a sopar en un puesto, i vivíem, pues, no sé, eren 2 o 3 dies, però això ja ens donava oxigen per continuar un altre cop, m'entens? O sigui que potser era això el que ens ajudava a viure.
17: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic
18: per tu
19: i per tots.
18: Escolta'ns,
19: t'agradarà.
2: Amb molta il·lusió.
17: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'm.
7: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte en retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
3: Més informació al web vila.amb.alta.cat/festival-mig/fem-mig/muga.

0: Quina calor. Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.
2: Hola, Joan.
1: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
3: No sempre es tenen les coses que es volen, però sempre hi ha una emissora de ràdio que ens fa costat i més que ens agrada.
4: Aquest estiu,
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Protegeix-te amb l'ABC de la calor.
5: I Ràdio Vila-sacra.
4: Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret.
5: I Ràdio Vila-sacra.
4: Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre.
5: I Ràdio Vila-sacra.
4: Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: I Ràdio Vila-sacra.

0: escolteu La història secreta.
1: Doncs imagina.
2: Uala! Déu-n'hi-do. Sabies que la paraula manzana és un terme acceptat que surt al diccionari? Sí que la podem trobar. Però tot i que molta gent pensa al contrari, si busquem manzana al diccionari no llegirem aquesta definició. Conjunt d'edificis que ocupen un espai de terreny urbà delimitat per quatre carrers. Això no es diu manzana. Això es diu illa. Manzana és una forma dialectal de la paraula poma en la variant nord-occidental del català.
3: Ha quedat clar?
4: Atenció.
5: Ai, ai, ai.
6: Què dius ara?
7: Tu perdràs

0: Què?
1: Tercer festival del curs Mixt de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mixt de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte en retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mixt de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
3: Més informació al web vila.amb.alta.cat/festival-mig fem-mig

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara...

El kimchi és un aliment tradicional coreà que es prepara fermentant vegetals, principalment col xinesa i raves, amb una barreja d'espècies, all, gingebre i altres ingredients. Aquest plat és un element fonamental de la dieta i la cultura coreana i es consumeix en una varietat de formes. És conegut pel seu sabor picant i de vegades lleugerament àcid a causa del procés de fermentació. La fermentació és un procés clau, ja que no només li dona el seu sabor característic, sinó que també contribueix a conservar-lo. S'emmagatzema en recipients segellats i es deixa fermentar durant un període de temps que pot variar des d'uns pocs dies fins a diverses setmanes o fins i tot mesos, depenent de la preferència del consumidor. El kimchi se serveix com a acompanyament a la majoria dels menjars coreans i és un component essencial en plats com sopes o arrossos saltejats. A més de ser deliciós, el kimchi també es considera beneficiós per la salut a causa del seu alt contingut en probiòtics i nutrients.

0: Posa't de moda a l'Espai Gironès.
1: Vine a l'Espai Gironès i gaudeix del millor shopping de Girona.
0: I amb la targeta regal de l'Espai podràs comprar totes les nostres botigues, restaurants i cinemes.
1: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem ens prepara per anar a dormir amb un gran bona nit. Però no dormiu encara. Primer, l'hem d'escoltar.
4: Hola, me dic Pau Rivera Peliu. Aquest poema és A dormir. Qui ho va fer? Lola Casas. Per què ho he llegit? Perquè m'agrada dormir. M'hi fico dins amb el molts coixins, mantis i llençols a cor que vols. Amb l'endredor ben calentó, és el meu llit. Molt bona nit.
3: Gràcies, Pau, per escollir aquest poema. I que bé que s'hi està en un bon llit calentó i acollidor.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El preu del petroli puja més d'un 4% i torna a superar els $100 al barril de Brent arran de la nova escalada en la guerra a l'Iran cap al Mar Roig. El conflicte s'ha ampliat amb un nou front, l'atac per part dels rebels hutis amb la base al Iemen i alienats amb l'Iran contra els petroliers de l'Aràbia Saudita. Donald Trump reclama als rebels xiïtes que s'apartin de la guerra si no volen rebre un càstig major. I el secretari d'Estat Marco Rubio amenaça endurir la resposta també contra el règim de Teheran.
2: La política del president és un cap per un ull. Això és el que passarà. Pagaran un preu molt alt. Ja l'estan pagant. El problema és que cada vegada que aquesta gent tanca un acord o bé incompleixen o bé un cop fet volen modificar-lo. Per tant, probablement encara no estan preparats per arribar a un acord. Però aviat ho estaran, perquè el preu que paguen és molt elevat.
1: Els Estats Units i l'Iran van firmar el mes passat un acord provisional de pau, però des de fa gairebé dues setmanes s'ataquen mútuament i no hi ha cap indici de progressos diplomàtics, malgrat els intents dels mediadors de fer reviure les negociacions.
0: Ràdio Vila-sacra. Tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut. Volem saber com et lleves. Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència.
4: Pues no me n'entero.
5: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència.
6: Oh! Ole!
5: Oh!
6: Ole!
7: Oh! Ole! Si quieres oír todo igual...

0: Vespres de Gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21 i 30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig, dalí.org.
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
4: WhatsApp.
5: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
0: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra. Informació, música, entreteniment.

0: 012. La millor resposta.
1: Què mires?
2: Em vull comprar uns mitjons i he vist que aquesta botiga en línia en té de dir.
1: A més, tenen el web en català.
0: Sabies que 6 de les 10 marques més notòries de roba utilitzen el català en l'àmbit digital i cada vegada n'hi ha més que hi etiqueten? El català t'obre un mercat de més de 10 milions de persones i la majoria de consumidors volen utilitzar-lo en les seves relacions comercials. Utilitzar el català és guanyant qualitat i respecte al consumidor i a la llei. Fem servir el català en les nostres relacions comercials. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Tenir un jove de rica família que al sortir del taller m'esperava i al passar per la Rambla al migdia per fer-me contenta clavells me comprava. Per primera vegada el vaig veure un diumenge a Belem al matí. Quan anava a sortir de la porta em va dir: ai jove, vostè em fa patir. Aquell dia les portes de Belem van omplint el meu cor l'esperança i aquell somni daurat d'alegria va realitzar-se que em prometia aquell amor. Al poc temps ell així em va parlar-me: em sap greu, però és precís que no et vegi. Tu no ets del meu braç, modisteta, i a casa no volen que amb tu festegi. Aquell dia les portes de Belem van ferir greument el meu cor i a Belem vaig passar aquella tarda davant de la verge resant fins al tard. Un dilluns del taller jo venia i al passar pel Belem al migdia vaig veure dos nuvis radiants d'alegria. El goig d'ells a mi em va fer plorar, tota blanca la núvia somreia i aquell era el jove que vaig estimar.
1: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Del 23 al 26 de juliol vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.

0: Aigua Figueres, una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí.
1: A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni.
0: Una aventura única que et portarà de Figueres al món.
1: Més informació al web i a les nostres xarxes socials.
0: Casa Natal Salvador Dalí, Ajuntament de Figueres.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Bon dia. Pots consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
1: Llibres per somiar. Eclipsis, quan la llum desapareix, de Noemí Fabra, publicat per Saori Books, recomanat a partir de 9 anys.

0: la teva ràdio de proximitat.
1: Funciona. Cròniques dels invents. Cròniques dels invents. Amb Oriol Munné.
2: L'exploració de l'entorn més proper, la Terra, ha estat una constant en l'espècie humana, però ha anat en paral·lel a l'exploració d'allò més llunyà, els astres i els cossos celestos, l'espai. Ens ha fascinat des de l'antiguitat clàssica i els càlculs que es van fer llavors, sense disposar de cap aparell científic sofisticat, van ser molt aproximats i tenen molt de mèrit. Però en aquesta recerca exterior i en plena revolució científica al segle XVI i XVII, l'estri que més hi ha ajudat ha estat el telescopi. L'honor de la invenció se'l disputen Hans Lippershey i Galileo Galilei a principis del segle XVII. Lippershey, un òptic holandès, tenia un aprenent al taller que accidentalment va posar dues lents a una certa distància cadascuna i va poder veure enormement augmentat un campanar llunyà. Quan ho va fer notar a Lippershey, el mestre va posar les lents en un tub i va crear el primer telescopi primitiu, o més aviat els primers binocles. Era el 1608. Un any després, Galileu, prohom de la revolució científica, va millorar l'invent i ampliar en 30 vegades l'objectiu examinat. Va poder fer observacions inèdites, detectar els satèl·lits de Júpiter, els anells de Saturn, les fases de Venus, les irregularitats de la superfície lunar o les taques solars. Però com van combinar les lents Lippershey i Galileu per a poder veure millor el que és difícilment perceptible a ull nu?
3: Jaume Estela, enginyer industrial.
4: Es tracta d'un tub en el que hi ha convenientment disposades diverses lents d'augment. De fet, són diversos jocs de lents els que estan muntats a dintre, perquè d'aquesta manera magnifico una imatge diverses vegades. Una imatge ja magnificada per la primera lent i la magnifico més amb la lent següent. Però també absorbeixen una quantitat de llum que al final faran que acabi no veient res. Per tant, tot això té un límit. A l'altra banda del tub hi tinc l'ocular que finalment em projecta la imatge sobre el meu ull.
2: Entesos. Però clar, l'interès per a voler veure cada cop objectes més llunyans es traduïa en telescopis cada cop més grans i pesats. Davant de la impossibilitat d'anar-ho allargant indefinidament, el 1688, Isaac Newton va decidir canviar lents per miralls amb avantatges evidents. El resultat va ser un telescopi genuí.
4: Els miralls no absorbeixen pràcticament llum perquè la reflexen. No tinc tanta pèrdua de llum ni de qualitat, però amb això el que puc aconseguir és disposar en diferents miralls dintre d'un tub, aconseguir una distància focal molt més llarga que la que tindria amb un telescopi de lents normal de refracció i veure més lluny i amb millor qualitat.
2: En la història de l'evolució científica tot està lligat a descobertes anteriors i la invenció del telescopi va estretament vinculada a la d'un altre aparell, el microscopi. Un invent del que és hereu directe, que havia vist la llum pocs anys abans, el 1590, i que en certa manera funciona a l'inrevés. A Holanda, al segle XVI, l'òptica estava molt avançada i la paternitat del microscopi és de Zacharias Janssen. Va ser mèrit seu concloure que si una lent augmenta, dues encara ho farien més, i situar una lent convexa a cada extrem d'un tub i, efectivament, aconseguir un augment notable de la mida dels objectes. Quines diferències hi ha amb el telescopi?
4: La diferència fonamental és que en el telescopi és l'ocular el que jo intercanvio i les lents del davant són fixes, i en el microscopi doncs és a l'inrevés. L'ocular és fixa i el que es canvien són les lents d'augment que van posades al davant, directament a la mostra.
2: El microscopi va permetre un altre holandès, Anton van Leeuwenhoek, anys després, observar microorganismes com bacteris, espermatozoides i ser el primer a veure la circulació de la sang en capilars humans. Les descobertes de Janssen i de Galileu van revolucionar la biologia i l'astronomia. Un pas més en el domini de l'entorn.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les multes per l'aplicació de la nova ordenança de civisme a Barcelona baixen un 33% en el primer període comparable al del 15 de febrer al 30 de juny. Per categories, la xifra més baixa té relació amb el consum de begudes alcohòliques, on la reducció, Maite Boada, és del 62%.
2: La baixada de més de la meitat de les sancions per consum d'alcohol a la via pública a Barcelona, l'epígraf més nombrós en xifres absolutes, ha comportat de retruc en els primers 4 mesos de l'any, amb la nova ordenança, les multes hagin baixat en el seu conjunt. Montserrat Sorroca, comissionada de l'ordenança de civisme.
3: Se sanciona amb multes més elevades aquell consum de l'espai d'alcohol a l'espai públic que provoca més molèsties als veïns, quan pertorba greument la convivència. I això és el que ha motivat que precisament hi hagi hagut aquest descens important de les denúncies globals.
2: En general, baixen les multes per ocupació de l'espai per mendicitat, les imposades a platges i zones de bany o per grafitis. En canvi, augmenten les relacionades a embrutar la via pública, fent necessitats fisiològiques o per venda ambulant. Per districte, Ciutat Vella, amb més de 7.000 infraccions notificades, s'endú gairebé la meitat de les imputades.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
6: Sentiràs la diferència.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Es tracta d'una manera molt antiga d'autor desconegut. La cançó fa referència a la llum de la lluna i la lletra potser és de les més curtes de les conegudes. Luz que brillas en el cielo, o luna clara y hermosa, o que noche silenciosa, tu mitigas mi dolor. Això és tot el que ens diu la lletra, això és tot el que podem trobar. En Ricard Balil, amb l'acompanyament del grup Arjau, en fan una excel·lent versió.

0: Falta un mes per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions. L'única que les produeix amb certificació a Catalunya avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les. El director comercial de Celestec és José Crespo.
1: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. Sí que és cert que tenim molt d'estoc per vendre, però hem tancat ja vendes per opcions personalitzades, només venem estoc, i estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
0: De fet, Crespo diu que ja comencen a treballar en l'eclipsi de l'any vinent, que es veurà en part a Catalunya i completament al sud de la península Ibèrica.
1: Serà un dels eclipsis més llargs de la història, del segle, de fet. Encara que no tinguem la totalitat aquí, es podrà veure la parcialitat, amb la qual serà molt important també el 2 d'agost de l'any vinent, no? Ja tenim comandes, ja tenim volum de feina.
0: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures.

0: De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente.
1: A Ràdio Vila-sacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.
2: Periòdic Hora Nova, la capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
3: Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
4: Notícies,
3: entrevistes,
4: reportatges,
3: cròniques i molts altres continguts.
4: Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
3: La comarca al teu abast amb Hora Nova.
5: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra, ja està.

0: Parlant de música, amb Marga Herbàs.
1: Sentir i escoltar no és ben bé el mateix. Sentir és percebre per mitjà dels sentits. Sentim algú que diu una cosa, o sentim una música que sona. Però implica atenció. Estem atents al que ens vol dir. Implica voluntat de percebre. Podem convidar algú a escoltar una peça o encoratjar-lo a escoltar-la, en imperatiu o en fórmules de cortesia semblants, dient «escolteu», «us convidem a escoltar» o «us aconsellem que escolteu». En canvi, les fórmules de convit amb escoltar no solen funcionar bé en futur o en passat, perquè no podem saber del cert que l'altre pararà atenció al que sonarà. Millor que en aquests casos fem servir sentir. Ara sentireu si la música encara ha de sonar i acabeu de sentir o heu sentit si ja ha sonat. Ja ho veieu. Si no sentiu bé algú, digueu-li «pots parlar més fort, que no et sento?». Si li diguéssiu «pots parlar més fort, que no t'escolto?», es pensaria que sou uns penques.
2: A punt per dir sí?
3: Yes.
4: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
5: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
4: Hola, Xavier. Ja tinc molt grip. Imagina't. Sí, és dolent la grip, perquè t'has de cuidar molt, has de cuidar, doncs, que no toqui l'aire i amb la calor que fa. Imagina't, fillet, com ho he passat. Que vaja, ara estic més bé. Sí, més bé, tinc la meva filla aquí, que demà passat marxa, l'alemana. Ai, mira, m'heu animat, Xavier, perquè estava desanimada al marxar la meva filla i avui poso la ràdio i sento, dic, oh, això m'ha salvat, perquè estava trista, veuràs, jo me quedo molt sola quan marxa la meva filla i la meva filla està casada allà fa anys i la seva vida ara és allà, però bé sovint, és una noia que m'estima molt, que em cuida moltíssim quan és a casa, però és clar, ell allà i jo aquí, saps? Molt bé, Xavier, fins una altra.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Cada dia de la nostra vida.
7: Frescos, dinàmics, alegres, servei, qualitat, proximitat, colors, vida.
6: Ep, si és que voleu que s'enriqueixi amb la participació de més persones.
0: Allà on vagis, recomana la ràdio de casa, Ràdio Vila-Sacra.

0: aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
3: Mira. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Sabeu què fan un gripau, una guineu, una perdiu i un bou a l'hospital? Aquest poema que ara sentirem ens ho explica amb molt de detall. El sentim?
6: Soc la Noelia Pradell Ruiz. El poema que he escollit es diu Gripau, guineu, perdiu i bou a l'hospital. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals. El gripau té mal el trau, tot el dia està creu-creu.

0: el bou té mal al nou, tot el dia està cocou.
1: Moltíssimes gràcies, Noelia, per recitar aquesta poesia. I és ben veritat, com els animals, si alguna cosa ens fa mal, hem d'anar a que ens curin. Cuideu-vos molt, embaladit.

Aquesta és la història del poble més gran del món. Un poble de més de 7.000 milions de persones que es coneixen i s'ajuden. A Càritas treballem per un món així. I el teu suport és imprescindible per construir aquest poble més humà i proper. Siguem més poble. Càritascatalunya.cat. Càritas. Càritas.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: A Castelló d'Empúries han habilitat un estany artificial com a porta d'entrada dels aiguamolls. Té 9 hectàrees i és a tocar del nucli antic en una zona que antigament formava part de l'estany de Castelló. Laia Claret.
4: Es diu estany de la vila, és artificial i s'omplirà amb aigua regenerada de la depuradora. L'Ajuntament va comprar els terrenys i ha posat en marxa el projecte amb l'obertura de la canonada que l'ha de bastir. La previsió és que estigui rejant a principis de setembre per arribar als 20-30 centímetres que es calcula que tindrà de fondària. La voluntat és que, un cop en funcionament, s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida d'aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot és l'alcaldessa.
5: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Recuperar, doncs, també aquesta reconnexió amb els aiguamolls de l'Empordà, que per nosaltres és crucial i molt important. Volem ser aquesta porta d'entrada als aiguamolls de l'Empordà, més enllà també, doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica, doncs, també del centre històric, és posar en valor aquest patrimoni natural del nostre municipi.
4: Pel secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
6: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla, i quan veuen aigua baixen. Per tant, ara tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
4: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través de fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de comprar els terrenys.
2: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
7: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui!

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Tanca els ulls.
3: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
4: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
3: El sol de la ràdio.
5: Propostes en xarxa.
6: Entre els segles XVIII i XIX, Capellades i el seu entorn van ser un dels centres paperers més importants de l'estat espanyol. L'especialitat de la zona era el paper de barba de primera qualitat i també el paper de fumar. A l'antic molí de la vila de Capellades, que conserva l'estructura, hi ha el Museu Molí Paperer. Hi podeu veure com era tot el procés de fabricació, d'inici a final, però també hi podeu elaborar paper amb les vostres pròpies mans. L'equipament compta amb una sala d'exposició permanent sobre el paper i els sistemes d'impressió, però a més acull mostres temporals. També custodia una de les col·leccions més grans de llibrets de paper de fumar. Just al costat del molí hi ha la bassa, una font natural d'on antigament brollaven, atenció, prop de 12 milions de litres cada dia. Fins a 16 molins paperers de la zona utilitzaven aquesta aigua com a energia per funcionar. Si voleu saber com es fabricava el paper dos o tres segles enrere, o fins i tot fer-ne vosaltres, podeu visitar el Museu Molí Paperer de Capellades. En trobareu tota la informació al web mmp-capellades.net.

Família, no perdeu la nostra sintonia ni de noche ni de dia. Tu, que saps el que vols, saps on es destaca de moment, on trobar-ho. Teresa, ja saps que aquest programa sense la teva aportació no és programa. Té el meu cor. T'estimo.

0: les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels compromesos. Pels que obtenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
3: Ràdio Vila-sacra tota la setmana.
4: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
3: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
4: Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
5: Què?
6: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
5: Quan?
6: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
5: On?
6: Boadella i les Escaules.
7: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
5: Què?
6: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
5: Quan?
6: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
5: On?
6: Boadella i les Escaules.
7: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte ens retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
5: Què?
6: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
5: Quan?
6: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
5: On?
6: Boadella i les Escaules.
2: Més informació al web vila.amb-alta.cat/festival-fem-muga.
8: Hola a tots i totes.

0: programa.
1: Del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen mojinos escocíos, al·lèrgiques al polen, jo suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a Vila de Salt.

0: informació, música, entreteniment.
1: Exacte.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Amb clau d'humor i situat a Catalunya, Xavier Sust recull tot un seguit de situacions i miniguies que poden ser útils, però també curioses i a la vegada impensables. Tots hem tingut a les mans guies de ciutats, però en aquest recull ens en presenta una de poc freqüent, una ruta per Santa Coloma de Gramenet.
1: Això és la curiositat, a priori. Les guies turístiques es fan de Montserrat, de la Costa Brava, del Romànic de Boí, es fan de llocs, doncs, apa, guia turística de Santa... Però no, escolta, vull dir, tot arreu, un bon restaurant, hi ha un edifici que té un determinat interès.
0: Seguint amb el turisme, proposa descobrir Londres, fent un recorregut per l'exili català.
1: Aquí va fer la conferència aquella seminal importantíssima el doctor Trueta, aquí va fer el concert d'acabada la guerra al Pau Casals, aquí hi havia aquella al·legació que va obrir la Generalitat als F-30, etc.
0: Més enllà del que entenem com a turisme, entrem en les curiositats. Un diccionari del món del còmic el trobarem a les pàgines centrals, inspirat en els antics TVOs de Bruguera. O què s'ha de fer per anar de públic a un programa de ràdio o de televisió?
1: Vull anar de públic a... Diu, no, aquest programa no, perquè aquest programa, doncs, això és enllaunat. La missa, per exemple, la missa dels diumenges de TV2. Vull anar de públic a la missa dels diumenges.
0: La síndrome d'Estocolm, o una suposada agressió postelectoral, té solució? L'autor troba la resposta a la Fira d'Herbes Remeieres de Vilanova de Sau.
1: Sí. Va fer una llista d'infusions, punyols, tisanes, per curar les malalties de la vida moderna.
0: I com ho podem fer per canviar de religió?
1: Que ha de fer un senyor que es vulgui fer Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Si és obligatori rapar-se el cap o no, si t'obliga a dur aquella túnica, quins estudis o quines obligacions et comportarà.
0: En Xavier Sust és economista i ja ha publicat altres llibres d'aquest estil. Secrets de Catalunya, l'edita Cusatània, i és el primer volum d'una col·lecció que continuarà amb curiositats d'altres indrets. Per cert, l'autor recomana llegir-lo en petites dosis. Un capítol abans d'anar a dormir.
2: Em fa la sensació que... i amb raó.
3: En el 107 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: Hola!
6: Què tal?
7: La ràdio de Vilasacra és...
8: És.
9: És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
5: Veniu!
10: Són de confiança. Són d'aquí.
11: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
7: És Ràdio Vilasacra.
11: Marca la diferència. Digues adéu a la cultura d'usar i llançar.
7: Ràdio Vilasacra, la de tota la vida.

0: I parlant d'emocions...
1: 35.
2: Ara escolteu... La història secreta. Doncs imagina.
3: Que bo.
4: Déu-n'hi-do. D-E amb accent obert. No, tancat, U, guió, espai... Uf! Quina cara.
5: No em facis això.
4: Ah, m'he perdut. Torno a començar.
6: Sabies que a Catalunya tenim pobles amb noms islàmics? A Catalunya, el 12% dels pobles tenen un nom catòlic de sant o de santa. Sant Hipòlit de Voltregà, Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat... La veritat és que no s'hi mataven gaire a l'hora de batejar pobles. Doncs per equilibrar una mica la balança, a Catalunya també tenim la Pobla de Mafumet, el tarragonès. Mafumet és la forma catalana antiga de dir Mohamed, nom que és una variant de Mahoma, el profeta de l'Islam.
7: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
8: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
9: Com?

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
2: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La defensa del principal sospitós de l'assassinat de l'Helena Jubany l'any 2001 torna a retardar la celebració del judici. La defensa de Santi La Iglesia ha demanat una contrapericial biològica d'ADN per rebatre la principal prova que hi ha contra ell, les restes genètiques seves al jersei de la víctima. Aquesta petició ha retardat la celebració d'una audiència preliminar prevista per aquest dimarts, el que suposava el pas previ a l'obertura de judici oral. La defensa de la família Jubany exigeix que l'audiència preliminar se celebri a la primera quinzena de setembre. Tot i així, els perits responsables de la nova prova d'ADN han dit que els resultats podrien retardar-se fins a l'octubre.
2: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
3: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
4: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: El temps.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
7: Bon dia, una situació molt tranquil·la amb la que desperta aquest divendres a les comarques de Girona, després de les tempestes severes i tot que van descarregar ahir en alguns indrets de la Cerdanya, de la Garrotxa, del Ripollès, com no van arribar aquestes ventades i alguna tempesta fins a la Costa Brava. Tot això és història i, de fet, gran part d'aquest divendres el temps serà més tranquil, amb alguns núvols baixos, no gaire importants, enganxats a la costa, i aquesta tarda, novament, alguna nuvolada creixerà cap a la Cerdanya o al Ripollès amb algun xàfec, però la veritat és que de moment avui no hi haurà tanta possibilitat de ruixats com ahir. Sí que el cap de setmana tornarà a embolicar-se la troca. Demà al matí alguns núvols i ruixats al voltant del Cap de Creus. Demà a la tarda cap a l'interior gironí. Déu-n'hi-do al voltant de Girona capital, per exemple, la tempesta que esperem la tarda del dissabte. I diumenge a la tarda també noves tempestes que sobretot cauran amb més ganes entre el Ripollès, la Garrotxa i la Selva. Precaució, perquè alguna de les tempestes serà intensa. També baixarà la temperatura el cap de setmana. N'estem pendents a la xarxa.
8: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
9: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
10: Bon preu i esclat.
11: Quina calor. Vens a l'aigua?
12: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
11: Ja, això passa.
13: Ara hi posem una mica de música.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Benvinguts a la música.
1: Jo l'estic a l'estic a l'estic a l'estic a l'esmoi.
0: Benvinguts a les notícies. I benvinguts a l'humor.

0: quiero coche, leré, que me mareo, leré.
1: La radio, quan tu vulguis.
2: Que bo.
3: Això és la caixa de sorpreses.
4: Hola, molt bon dia.
5: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
6: Quina il·lusió sentir-te.
7: Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
8: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai, oh, això corre, corre, amb l'ordenador, escolta, ja me n'entego de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
5: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
9: Veig el lluentor que fa, permet ser un dia mac. Ara vindran els avis Lluís.
5: M'ho imagino.
10: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
5: Petó!
10: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
11: Cada dia fem un pas endavant.
7: Bueno, pots comptar.
5: Molt bé, doncs.
12: És K25. Volem saber com et lleves. Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
13: Aquesta és la diferència.
14: Pues no me n'entero.
15: Torna-li a dir, que no el té prou clar, torna-hi.
12: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
13: Aquesta és la diferència. Oh!
5: Ole!
15: Oh!
5: Ole!
15: Oh!
12: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?
16: Bar Frankfurt La Plaça. Especialitats en entrepans combinats.
17: Plaça Major, 11 de Bàscara. Telèfon 972 55 16 67.

0: Vespres de Gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol, del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost, de les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador, guió mig, Dalí, un ORG.
3: En el 107 de la FM...

saps què? L'èxit educatiu d'una criatura comença a casa. És per això que cal educar els fills amb hàbits i actituds que els ajudin en el procés d'aprenentatge. Fer-los anar a dormir d'hora, sortir puntuals i ben esmorzats de casa, planificar el seu temps, és tan important com comunicar-s'hi i saber els seus interessos acadèmics. Els pares han de procurar que els nens facin els deures, si pot ser, de manera autònoma. Així agafaran responsabilitats. També els poden ajudar fent-los aplicar a la vida quotidiana allò que han après a l'escola. I és que pares i escola comparteixen un mateix objectiu, l'èxit educatiu del fill. Per això cal assistir a les reunions del centre i mantenir un contacte periòdic amb els tutors. I saps què? El web Família i Escola, si ets pare, t'aportarà tot tipus d'informació, orientació i recursos per al procés educatiu dels teus fills. Saps què? Per a la formació d'infants i joves, la complicitat i la sintonia entre escola i família és indispensable. Generalitat de Catalunya.

0: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Bon dia, una situació molt tranquil·la amb la que desperta aquest divendres a les comarques de Girona, després de les tempestes severes i tot que van descarregar ahir en alguns indrets de la Cerdanya, de la Garrotxa, del Ripollès, com no van arribar aquestes ventades i alguna tempesta fins a la Costa Brava. Tot això és història i, de fet, gran part d'aquest divendres el temps serà més tranquil, amb alguns núvols baixos no gaire importants enganxats a la costa, i aquesta tarda, novament, alguna nuvolada creixerà cap a la Cerdanya o al Ripollès amb algun xàfec, però la veritat és que de moment avui no hi haurà tanta possibilitat de ruixats com ahir. Sí que el cap de setmana tornarà a embolicar-se la troca. Demà al matí alguns núvols i ruixats al voltant del Cap de Creus. Demà a la tarda cap a l'interior gironí. Déu-n'hi-do al voltant de Girona capital, per exemple, la tempesta que esperem la tarda del dissabte. I diumenge a la tarda també noves tempestes que sobretot cauran amb més ganes entre el Ripollès, la Garrotxa i la Selva. Precaució, perquè alguna de les tempestes serà intensa. També baixa la temperatura el cap de setmana. N'estem pendents a la xarxa.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
9: Bon preu i esclat.
10: Quina calor. Vens a l'aigua?
11: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vilasacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
10: Ja, això passa.
12: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
13: Sí.
14: Bé. Mantingueu-vos informats per fonts oficials.
15: Connecta amb Ràdio Vilasacra.
16: Jo escolto Ràdio Vilasacra, 107.0.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: El teu servei és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. Mm. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
2: Sí, Radio Vila Sacra, sí!
3: Com?
4: Uf! Hola, veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre d'Olofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor. Supeco, el teu super econòmic.
5: En el 107 de la FM.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Si ho prefereixes, corre. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 155 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per gaudir en família. Informa-te'n a trailwalker.oxfamintermont.org.
1: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
2: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. Amb la col·laboració del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. No deixis escapar la marieta. Aposta per l'agricultura sostenible. Més informació www.producciointegrada.cat.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Radiovilasacra.cat.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
5: Escolta, fer més fàcil el dia a dia. La Diputació de Girona ajuda a progressar els ajuntaments, les entitats, les empreses i els ciutadans amb què es relaciona i els fa més fàcil el dia a dia. Diputació de Girona.
6: La pregunta.
7: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
8: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
2: I parlant d'emocions.
3: 80.

0: no sé res.
1: Imagina, crea, sorprèn-te.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Figueres estrena un bus llançadera per apropar els visitants al castell de Sant Ferran. L'Ajuntament impulsa una prova pilot aquest estiu amb una connexió directa des de la Rambla i el Museu Dalí fins a la Fortalesa per reforçar l'oferta turística de la ciutat. El bus castell circularà cada mitja hora entre les 11 hores del matí i les 5 de la tarda, amb l'última sortida des de la Rambla a les 16 hores i 30 minuts i des del castell a les 16 hores i 40 minuts. Serà gratuït per als titulars de la T menors, la T social reduïda i la T estudiant. La Generalitat destina 3,5 milions d'euros a modernitzar les instal·lacions esportives de l'Alt Empordà. La inversió permetrà impulsar actuacions de millora en equipaments esportius municipals de tota la comarca en el marc del Pla de Xoc per a la millora de la xarxa bàsica d'instal·lacions esportives de Catalunya. Girona és la província catalana on més creixen les hipoteques per comprar habitatge. El mercat hipotecari gironí registra l'estudi presentat del segon millor maig des del 2010. Amb un creixement del 16,4% interanual en la signatura d'hipoteques sobre habitatges.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
1: Va, va, va, per favor.
0: Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molt més títols.
2: Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iKiosk, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
3: Un viatge en el temps.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
4: No sabem pas la sort que tenim a l'Empordà. Heu estat mai a la Segarra? Allò sí que és una comarca de pagès i no la nostra. És bo recordar que tenim molta sort. El White Summer Market, us agradi o no? A la Segarra és impossible. Una ràdio també seria impossible a la Segarra. Per no parlar dels festivals estiuencs de música, les fires i festes variades que ens omplen els mesos de calor. La discussió entre ecologisme i creixement urbanístic que per força hem tingut ens ha servit per alertar dels perills i en molts casos s'han traspassat. Ja coneixem tots algun nyap urbanístic que ens hem degut de menjar amb patates. Però l'augment de població i d'ingressos que durant anys va portar i segueix portant el turisme ens permet tenir uns serveis i una oferta de lleure que qualsevol comarca de pagès no seria possible. Som en un lloc que sense tenir les molèsties de la vida urbanita tenim molts dels avantatges de la ciutat. Ja sabem que l'estiu es fa pesat, que s'hi concentren el 80% de les activitats, ja sabem que tota la xorissada, amb perdó, quan arriba omple qualsevol racó, però la bellesa del nostre entorn i la tranquil·litat que ens dona l'Empordà la resta de l'any no es paga amb diners. Bé, sí que es paga amb diners, amb els diners que any rere any i per acumulació ens deixa el turisme.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
7: Repetiràs.
8: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: peus són imprescindibles per a la nostra salut i es mereixen que els tractem amb molta cura. El Col·legi de Podòlegs reuneix a més de 1.500 professionals especialitzats en les diferents branques de la podologia que tenen al seu abast un ampli ventall de tractaments i eines de diagnòstic. Som podòlegs. Tenim cura dels teus peus.
1: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
2: El programa dels dilluns a mitjanit.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
3: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei antitabac que, entre d'altres, inclou ampliar els llocs on es prohibeix fumar a l'exterior, com terrasses de bars, estacions de transports o espectacles públics. També prohibeix el consum, i no només la venda, de tabac a menors, inclosos els dispositius electrònics, les bosses de nicotina o el tabac escalfat, i limita la publicitat d'aquests productes. Tot i que la seva aplicació no serà efectiva fins la seva tramitació parlamentària, la comunitat mèdica qualifica la decisió de molt positiva perquè és un pas, diuen, cap a la protecció de la salut i també no normalitzar el consum entre els joves. Ana Banyeres.
6: Les societats científiques celebren la decisió perquè asseguren que cal protegir la salut de la població del fum ambiental del tabac, precisament dels llocs on és més visible, perquè evitarà la seva normalització i especialment en els joves. Doctora Cristina Martínez, cap de la unitat de control del tabac de l'ICO.
7: El fet de que les persones desnormalitzin allò que en el nostre moment actualment encara és normal veure gent fumar en una terrassa, en una piscina, etc. Llavors, hem d'intentar desnormalitzar tot això, més que res perquè generar una generació completament sense tabac, sense aquest addicció que dona tanta càrrega de malaltia i tanta impacte en la nostra salut poblacional.
6: Respecte de la prohibició del consum de totes les formes de tabac als menors i la restricció de la publicitat també a l'àmbit digital, celebren que el text actualitzi la situació perquè només regulava el tabac convencional, però també perquè reforça evitar l'inici del consum, tot i que remarquen que perquè sigui efectiu caldrà que els adults siguem responsables en el compliment de la llei quan sigui efectiva.
4: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu. Tots sabem el que hi ha en comunicació, per tant, tu al teu aire.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Escoltes Ràdio Vila-sagra perquè és la més maca.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vilassar.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11,

0: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra...
1: Que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals.
0: Distrae...
2: És molt important fer-ne difusió.
0: I enganxa.
3: És que... Però on s'ha vist? És que... Bueno...
4: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

llibres per somiar. Hi havia una vegada, els records dels contes, de Laura Ortega, publicat per Flamboyant, recomanat a partir de 8 anys. Llibres per somiar.

0: passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons. Experts en compra i venda a l'Empordà us ofereixen el temps.
5: Bon dia, una situació molt tranquil·la amb la que desperta aquest divendres a les comarques de Girona, després de les tempestes severes i tot que van descarregar ahir en alguns indrets de la Cerdanya, de la Garrotxa, del Ripollès, com no van arribar aquestes ventades i alguna tempesta fins a la Costa Brava. Tot això és història i, de fet, gran part d'aquest divendres el temps serà més tranquil, amb alguns núvols baixos no gaire importants enganxats a la costa, i aquesta tarda, novament, alguna nuvolada creixerà cap a la Cerdanya o al Ripollès amb algun xàfec, però la veritat és que de moment avui no hi haurà tanta possibilitat de ruixats com ahir. Sí que el cap de setmana tornarà a embolicar-se la troca. Demà al matí alguns núvols i ruixats al voltant del Cap de Creus. Demà a la tarda cap a l'interior gironí. Déu-n'hi-do al voltant de Girona capital, per exemple, la tempesta que esperem la tarda del dissabte. I diumenge a la tarda també noves tempestes que sobretot cauran amb més ganes entre el Ripollès, la Garrotxa i la Selva. Precaució perquè alguna de les tempestes serà intensa. També baixa la temperatura el cap de setmana. N'estem pendents a la xarxa.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
8: Bon preu i esclat.
9: Quina calor. Vens a l'aigua?
10: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vilasacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
9: Ja, això passa.

0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte en retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
3: Més informació al web vila.amb.alta.cat/festival-fem-muga.

El 27 de juliol vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a Vila de

0: Quina calor. Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vilasacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.
1: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vilasacra i apa.
2: Es publica un llibre que vol omplir un buit en la memòria històrica. Es titula La revolució amb veu de dona i és un treball de la periodista Llúcia Oliva que ha recollit els diaris inèdits de 8 dones que van ser víctimes de la violència des de la rereguarda. Ens ho explica la Montse Camps.
3: Montserrat Mercet, Pepita Marín o Mercè Oliva, tieta de l'autora, són tres de les 8 dones que ofereixen el seu testimoni a través de diaris privats i memòries escrites posteriorment a la guerra. 8 històries diferents de filles, de famílies d'industrials, petits o grans empresaris o propietaris rurals que vivien una vida segura i que sobtadament es van veure immerses en un món de violència per la guerra i també per la revolució social del primer any, com explica aquesta emissora Llúcia Oliva.
4: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen a aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència. I ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
3: El recull permet veure, segons Oliva, com la dona es posa al capdavant del món quotidià i familiar.
4: Jo crec que l'interessant que es veu en aquests relats és com la dona s'empodera, no? Perquè resulta que els homes o estan a la guerra, els han enviat a la guerra o han fugit, i elles es queden moltes vegades al cap de les seves famílies i són les que tenen que procurar pels seus fills el menjar, la vida quotidiana, l'han de liderar elles.
3: I la tesi final del llibre és clara.
4: Penso que és important ara que en aquests moments a Europa es proposa resoldre els conflictes que tenim per la via de les armes, doncs recordar que la guerra és una tragèdia tremenda que destrueix vides, destrueix famílies, des de les coses més quotidianes de la societat civil es fan impossibles, no? com menjar, però també aquestes nenes es lamenten, és que no vaig poder anar a escola.
3: La revolució en veu de dona, publicat per l'Avenç i en pròleg de l'especialista Maria Campillo, vol fer una defensa del llegat de les dones en la història recent del país i recuperar una veu sovint silenciada en els estudis tradicionals sobre les guerres i els seus efectes.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Ole. Ole. Ole.
3: Per què ho estaves desitjant? Perquè t'agraden frescos? Perquè tenies un forat al cor? Comença bé el dia amb Donuts.

0: tanca els ulls.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: De oca a oca y tiro, per quien toca.
1: Setze jutges d'un jutjat menja fetge d'un penjat. Si el penjat es despenja, els 16 jutges del jutjat no podran menjar més fetge del penjat.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs, ara sentirem una poesia petita i bonica i si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
4: Hola, sóc en Lluís. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, ve geodoneta, heu d'haver fi fins demà al matí.
3: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits. I fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!
4: Adeu!

0: 100% Empordà.
1: Truca.
2: Hauré trucat. No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran?
5: Hauran trucat?
6: Hauran trucat.
5: Vale.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia, 40, no sé quants canals. I mira, vas passant de l'1 al 50 i no et quedes en cap. Perquè estan fent una programació que és una pena, eh? Però això fora d'aquí no ens entenen. M'agraden molt tot. I és l'única estona que està bé. No estan xabacar com les almaïtes i tot això, eh? Mira, així es passen bones estones. És molt bo. Pots esperant, a veure si vénen les nubes. Ai, lei.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
1: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
2: Pessigolles.

0: show dalle Candy Show.
1: Com definiria vostè l'egoisme? Creu que la majoria de la gent és egoista? En quin tant per cent? Vostè es considera egoista? Algun defecte pitjor que ser egoista?
2: Jo no sé res, perquè un és un color i l'altre un altre, jo que sé, jo tu, eh?
3: L'egoisme, l'ego.

disposem a compartir un matí més que no serà ni millor ni pitjor. Potser serà diferent. I on l'únic que volem ara mateix és tenir-te al costat. Tenir-te molt a prop. Tenir-te tan a prop com sigui possible. Perquè, com tu ja saps, ara mateix, per nosaltres, la cosa es resumeix d'una sola manera. O tu, o nada.

0: Vespres de Gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol, del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost, de les 21 i 30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador, guió mig, Dalí, .org.
3: Informació, música, entreteniment.

El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Ràdio Vilasacra.
2: Ràdio Vilasacra.
1: Ràdio Vilasacra.
3: Ràdio Vilasacra.
1: Ràdio Vilasacra.
3: Ràdio Vilasacra.
1: Ràdio Vilasacra.
2: Ràdio Vilasacra.
4: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: Una curiositat molt interessant és que el teu esquelet es renova gairebé completament al llarg de la vida. Encara que els ossos semblen estructures rígides i permanents, en realitat són teixits vius que canvien constantment. Dins dels ossos hi treballen dos tipus principals de cèl·lules: els osteoclasts, que descomponen els ossos vells, i els osteoblasts, que construeixen os nou. Aquest procés s'anomena remodelació òssia i serveix per reparar petits danys, adaptar els ossos a les càrregues que suporten i mantenir l'equilibri de minerals com el calci i el fòsfor. Gràcies a aquest sistema, gran part del teu esquelet es reemplaça gradualment. En adults, molts ossos poden renovar-se gairebé del tot en un període d'uns 10 anys, tot i que algunes parts ho fan més ràpidament que altres. Això vol dir que l'os que tens avui no és el mateix que tenies fa una dècada. És com si el teu cos estigués reconstruint silenciosament la teva pròpia arquitectura interna.
1: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
2: Tota la programació a fastempordà.cat.
3: Si busques una emissora convencional, no és aquí.
4: I doncs?
3: Aquí únicament tot un arxiu de sensacions audiovisuals des de 1920 fins les hores.
5: No és molt habitual.
3: Amanides d'experiments de forma senzilla i combinada amb de tot un molt i més.
6: I una mica més.
7: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
3: O sigui, que només per a cervells evolucionats que vulguin sentir.

0: Norma Còmics.
1: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
0: Deixa que la llum envaeixi la teva llar. Amb Finestres Calaim tindràs més lluminositat i les millors prestacions d'aïllament acústic i tèrmic sense renunciar a un disseny elegant. A Perimetral som distribuïdors expert Calaim i certifiquem la millor instal·lació per les teves finestres. Perimetral, 972 84 42 11. I deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
3: Sentiràs la diferència.
4: Ets dona i tens una addicció? Nosaltres sabem com ajudar-te. Dona Addiccions Girona, centre especialitzat i específic per a dones. Únic. Les drogues, l'alcohol, el joc, compres compulsives. Si tu o algun familiar teu ens necessita, ens tens ben a prop. Ens trobaràs a donaaddiccions.com o al telèfon 671 227 051.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Anem per feina.

0: tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
1: Avorrits?
2: Sí! Oye, si eres un
3: mensaje. Tu saps triar el camí. El de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
4: No sabeu l'alegria que m'acabeu de donar. A veure, jo sóc oient. Us he assaborit i moltes vegades he disfrutat de mà especial. Tota aquesta sensibilitat et fa recordar molt que dic avui sí, que truco, no me'n puc estar. Tan dolça, tan maca, tan entranyable, tan sensible, m'acabeu de fer tan feliç. Fins, no, no, no, meu nen petit, que demà has d'anar a l'escola. Fins, no, no, no, meu nen petit, fins, no, no, digue'm bona nit. M'ha fet tan feliç que dic avui sí que he de trucar. Admirable ben, Xavier. Gràcies per la il·lusió que ens dones.
1: Ràdio Vila-sacra.
5: Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir. A Ràdio Vila.

0: Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
1: Quines sensacions et queden al sentir això?

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals i que dirigia un reclús des d'una presó catalana. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, en un dels quals hi havia fins i tot un arma de guerra, un llançacoets. La investigació va començar el gener d'aquest any, va culminar a principis de juliol, quan es van fer les detencions i els escorcolls que han permès localitzar, a més d'aquell llançacoets, 38 armes curtes, 2 revòlvers, 4 escopetes, un escut balístic i 1 miler de bales de diferents calibres. Segons la policia, l'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i també persones dedicades al suport logístic, com ara el transport, els espais d'emmagatzematge o la gestió dels pagaments. Un cop rebien una comanda, l'organització utilitzava canals discrets de comunicació per localitzar i adquirir les armes de foc i enviava fotografies i vídeos als potencials clients. Han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals i que dirigia un reclús des d'una presó catalana.

0: el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Allò que llegeixes en diagonal, que has sentit dir a un veí, que has vist de passada a les xarxes, t'ho expliquem. Tota l'actualitat al detall, si passa, nosaltres t'ho expliquem.

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.
2: De petita volia ser astronauta, però vaig estudiar psicologia. Actualment soc directora d'una residència de gent gran. El fet de poder ajudar les persones grans i de poder fer-los feliços durant l'última etapa de la seva vida és una sensació que no es pot explicar en paraules.
3: Coneix la història sencera a l'onada.com.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
3: El Banc Central Europeu manté inalterables els tipus d'interès al 2,25%, malgrat que la seva presidenta, Christine Lagarde, admet que hi ha una alarma pels atacs dels hutis en la circumstància que afecta les futures decisions de l'organisme, que es vincularan en bona part a l'evolució dels preus de l'energia i els conflictes a l'Orient Mitjà. Brussel·les, Bruno Fortea.
4: Lagarde diu que els tipus d'interès es mantenen congelats en el 2,25% de moment, i aquest, de moment, ha sortit de la seva boca de manera textual. De fet, la presidenta del Banc Central Europeu ha confessat que alguns governadors han posat damunt la taula la possibilitat de pujar avui mateix els tipus d'interès. Tot i que la inflació ha baixat en l'últim mes, a l'organisme monetari li preocupa la volatilitat dels preus del petroli i del gas per culpa de la situació a l'Orient Mitjà. Lagarde veu amb angoixa el nou front d'hostilitats que s'obre ara amb els rebels hutis al Mar Roig.
5: Which is alarming.
6: És alarmant, clarament tindrà un impacte, ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
4: Lagarde diu que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs dels previstos actualment. Per ara, però, diu que aquesta pujada generalitzada dels preus no està arrossegant a l'alça els salaris, i això tranquil·litza momentàniament l'ens monetari.
2: Ràdio Vila-sacra. Tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
7: Des del joier de la nostra discoteca, un collar de perles discogràfiques que no et pots perdre.

0: Tranquil·la, si diuen que anem de casa rural, diem que tenim altres plans.
1: D'acord, quins plans?
0: Pinta i arregla el jardí.
2: Si hi ha un pla que no vols perdre't, són els bricoplanes de l'Heroi Merlin. Fins a un 35% de descompte per instal·lar ventiladors de sostre, pintar, decorar, millorar casa teva. Consulta les condicions a la botiga i al web.
3: Gent que és feliç, fent feliços els altres.
4: La ràdio acompanya.

0: energètica amb solucions professionals perquè el confort, l'estalvi i la sostenibilitat arribin a totes les llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
1: Avancem junts.
2: Cuidar gent gran és una motxilla que pesa molt, perquè cada dia t'hi posa un roc més.
3: Històries plenes de dolor.
4: Hem d'assumir que no sempre curarem.
3: Històries plenes de vocació.
5: Estàs més o menys contenta?
6: Jo estic contenta. Si estic viva, estic contenta.
3: Històries plenes de vida.
7: És Ràdio Vila-sacra.
4: Jo sempre estaré aquí al teu costat, passa el que passi.
8: Alça, Manela!

0: Saps què? Ràdio Vila-sacra és l'única emissora de ràdio del món que proposa un arxiu audiovisual de sensacions. Saps què? Mai no s'ha creat una cosa semblant en ràdio i mai més es repetirà res com el que actualment emetem. Per què? Preguntes. Perquè cal aixecar-se cada dia a les 4 del matí i tots els dies de l'any per aconseguir una selecció igual i haver estat des del 1986 seleccionant i guardant contingut. Ah, i el més important, sense ànim de lucre i per pur amor a la ràdio. Entens? Doncs gràcies per entendre-ho.
1: Vespres de gala, Dalí de nit.
2: Visites nocturnes d'Esgala.
3: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
2: Visites nocturnes d'Esgala.
1: Reserves. A Salvador, Guiomig, dalí.org.
4: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
5: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Coses de ràdio.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, bon dia, bon dia.
5: Doncs vostè segueix un fil que és exactament el que és el fil de les persones que pensen i que tenen les neurones ben orientades, encara que sigui per veure el malament que està la cosa i el pitjor que ens la van portar. A veure, em sembla una autèntica... no trobaria el qualificatiu. I en aquí estem batallant sistemàticament. Sabem que és una lluita complicada i difícil, lluitar contra els mercats. Contra la mercantilització és difícil. Som poquets, no tenim capacitats excessives, però sempre ens quedaran mitjans de comunicació que estan pel servei públic i que seran capaços de trametre aquesta, jo diria, legitimitat de denúncia i de reclamar coses que entenem que són necessàries. Aquesta és la mare dels ous i lamentablement algunes persones ploraran el no haver reaccionat a temps, perquè alguns, a més, es pensa que ja aniran fent. Per favor, encantat d'haver reflexionat junts. Moltes gràcies.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.
8: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
9: Sona bé.

0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanche, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre. I descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
2: Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Comissió Europea defensa l'aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia i recorda als tribunals espanyols que l'han d'aplicar tot plegat hores després de l'escrit de la defensa de l'expresident Puigdemont, en què denunciava que els tribunals espanyols estan esquivant l'aplicació de l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
2: La Comissió Europea recorda que les sentències s'han de complir i llança un missatge directe als tribunals espanyols. Els diu que els correspon a ells aplicar les sentències de la justícia europea favorables a l'amnistia. Brussel·les interpel·la, en concret, el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, perquè són els que, en el seu dia, van enviar a la justícia europea les dues qüestions prejudicials que ara han desembocat en sentències favorables a la llei d'amnistia. A banda d'això, Brussel·les confirma que admet a tràmit la queixa presentada per l'expresident Puigdemont i els exconsellers a l'exili Lluís Puig i Toni Comín. Tots ells denuncien l'incompliment de l'amnistia. La Comissió Europea recorda que les sentències s'han de complir i llança un missatge directe als tribunals espanyols. Els diu que els correspon a ells aplicar les sentències de la justícia europea favorables a l'amnistia. Brussel·les interpel·la, en concret, el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, perquè són els que, en el seu dia, van enviar a la justícia europea les dues qüestions prejudicials que ara han desembocat en sentències favorables a la llei d'amnistia.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
5: Tota la programació a fastempordà.cat.
6: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fas...

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
4: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Això t'encantarà.
1: Vale.
2: Brots de ciència, amb Anna Oliver.
3: Per què comunicar la ciència? Com s'hauria de comunicar? On resideix la importància de transmetre el coneixement científic? És una bona opció fer-ho a través dels mitjans de comunicació i a través de la ràdio? Potser ho podríem respondre tot simplement plantejant-nos la següent qüestió: de què serviria investigar si no en compartíssim els resultats? Si no expliquéssim els descobriments científics i les seves aplicacions pràctiques a la societat, no podríem contribuir a promoure el desenvolupament industrial ni els avenços socials, de manera que la recerca científica perdria la seva raó de ser. Creus que tindries un telèfon mòbil a les mans o una televisió davant del sofà si no fos per la ciència? Que tindries una nevera a la cuina, un simple calendari o un ordinador, una aixeta, medicaments, la mateixa ràdio que estàs escoltant? Explicar i compartir l'aplicació pràctica de la ciència és la que ha fet possible tots aquests invents que ens fan la vida més fàcil. Perquè només compartint és possible col·laborar i només col·laborant sumem els esforços necessaris per trobar solucions als problemes que tenim i que tindrem. L'impacte del món científic a la vida quotidiana dels ciutadans és innegable. La recerca, la innovació i les noves tecnologies influeixen enormement en els àmbits econòmics, socials, polítics i fins i tot ètics de les societats modernes. Els governs hi han de prestar atenció a l'hora de prendre decisions, però no ho poden fer si no els hi comuniquem. La ciutadania no ho pot reclamar si no ho coneix. Qualsevol canal comunicatiu, doncs, qualsevol mitjà de comunicació, si s'utilitza bé, és bo i adequat per parlar de ciència. És imprescindible acostar-la a tothom, ja que ens convida a conèixer, ens convida a dubtar. És la base de qualsevol pensament crític i escèptic, i gràcies a ella és molt més difícil que ens enganyin. Estem en una nova era, una era de moltes dades amb veritats molt manipulables, que donen peu a tot tipus d'interpretacions i orientacions segons els interessos de qui les exposi. Per això és tan important conèixer i entendre la realitat de forma racional i a través del coneixement verídic, és a dir, res de fake news. Tot el que s'afirma des del món científic ha estat estudiat, discutit i comprovat pels experts, i tot el que es confirma des de la ciència està recolzat per proves. Són veritats objectives. Per això és vital que comuniquem, que divulguem, i fer-ho amb un llenguatge amè, potser a través d'experiències, històries, espectacles. Aquí és on entra la feina d'un divulgador científic i dels mitjans de comunicació. La ràdio ens permet explicar històries que amaguen molta ciència i donar llum a temes difícils d'entendre per la majoria. Temes que sovint són imprescindibles si volem afrontar els reptes de futur que tenim com a societat. Estem parlant del canvi climàtic, la contaminació de l'atmosfera, les noves energies, la invasió dels plàstics, la desaparició de les platges, el transport, la falta d'aliment, les sequeres i la manca d'aigua potable, les extincions massives, la desaparició d'ecosistemes sencers, la insostenibilitat del nostre món modern. Malauradament, la necessitat de la comunicació científica moltes vegades segueix sent una qüestió d'opinions, però per nosaltres és la clau que demostra el compromís social dels investigadors cap a la ciutadania, un requisit que no s'hauria de complir només en ocasions, sinó sempre. Contents i orgullosos de poder-vos acostar a la ciència que fem, desitgem que la nostra divagació d'avui us doni peu a reflexions ben interessants.
0: Tanca els ulls.

0: Aquí no calo. Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.
2: Informació, música, entreteniment.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Aconsegueix el certificat de professionalitat preparant-te amb Acadèmia Bull de Girona per ser vigilant de seguretat, escorta privat i vigilant d'explosius. Cursos gratuïts adreçats principalment a persones en atur i sense exàmens a la policia. Informa-te'n a acadèmiabull.es. Actuació impulsada i subvencionada per el Servei d'Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
5: No t'ho perdis.
6: Aquest estiu, refresca't com mai.
7: Aquabrava.
6: Tens emocions fortes a la zona Aqua Edge Jam. I aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones. Pels més petits, Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
7: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant.
6: A Aquabrava.
8: La xarxa de museus de les comarques de Girona va presentar Museus en Joc, un nou joc de taula pensat per descobrir el patrimoni cultural del territori d'una manera lúdica i participativa. Després de 2 anys de treball, el projecte es materialitza en un joc de cartes per a tots els públics, de 8 a 99 anys, que ja es pot trobar a les botigues dels 26 museus de la xarxa. El joc convida els participants a crear la seva pròpia exposició a partir de peces representatives dels museus gironins. Les partides duren uns 20 minuts i estan pensades per a 2 a 4 jugadors, ampliables a 5 amb les cartes d'expansió que es poden aconseguir visitant els museus. El joc ha estat creat pels mestres Guillem Coll i Anna Vila, amb il·lustracions de Roser Mates, i s'ha concebut en criteris d'accessibilitat i sostenibilitat. Les instruccions estan en 4 idiomes, colors inclusius i una caixa de cartró i sense plàstics. El joc es pot adquirir per 10 euros a les botigues dels museus i 500.000 exemplars s'han començat a distribuir gratuïtament a biblioteques, centres educatius, aules hospitalàries i equipaments socials del territori.

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aqua Brava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.

El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu, i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Residències de gent gran construïdes abans del canvi climàtic han quedat obsoletes i s'han convertit en espais inhabitables. De les possibles conseqüències en parla Maria José Carcelén, de la coordinadora Residències 5+1.
2: Està morint molta gent. Per què? Pues perquè efectivament aquesta calor agreuja totes les patologies prèvies. I estem parlant de gent que moltes vegades no té una, té dos o tres, no? És que no hi ha alternativa, és que ara s'ha de fer alguna cosa.
1: S'ha de fer alguna cosa, diu, per poder sobreviure aquest estiu i solucionar un problema que s'anirà repetint any rere any. Un col·lectiu amb patologies complexes i cròniques, menció especial també per a les persones amb Alzheimer. Des de la Fundació Pasqual Maragall recomanen planificar l'estiu per minimitzar l'impacte de la calor i les elevades temperatures. Lorena Grau, neuropsicòloga de l'àrea social de l'entitat.
3: A mesura que va avançant la malaltia, les persones perden la capacitat de detectar les seves pròpies necessitats i, per tant, doncs, hem de tenir com una especial cura per poder, no, atendre i marcar com certes rutines, no, pues per hidratació, perquè no perdin, no, aquest hàbit.
1: L'embat de la calor també impacta en les persones en situació de carrer que sovint no es poden resguardar de la radiació solar ni tampoc hidratar-se. Unes afectacions encara més greus a partir dels 55 anys. Beatriz Fernández és la directora d'Arrels.
4: Que tenen problemes de salut cronificada, sobretot temes cardiovasculars i respiratoris. Aquestes temperatures en aquesta població, que és relativament jove i que, per tant, no té accés a un recurs per majors de 65 anys, doncs també empitjora aquestes malalties cròniques.
1: Unes setmanes d'estiu amb una xarxa de refugis climàtics que no sempre estan oberts i que, segons Fernández, no sempre veuen amb bons ulls, ens diu l'entrada de persones en situació de carrer.
5: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: I parlant d'emocions...
3: 63.
4: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
5: Ai, ai.
6: I ara? Sabies que...
7: Els pulmons humans tenen una superfície interna enorme, comparable a la d'un apartament. Quan inspires, l'aire arriba a unes superfícies microscòpiques anomenades alvèols. Cada pulmó conté prop de 300 milions d'alvèols, que són petits sacs d'aire envoltats per una xarxa finíssima de capilars sanguinis. És aquí on produeixen l'intercanvi d'oxigen i diòxid de carboni. Si poguessin desplegar tots aquests alvèols sobre una superfície plana, ocuparien aproximadament entre 50 i 75 metres quadrats en un adult sa, depenent de la persona i del mètode de mesura. Això equival a aproximadament a la superfície d'un petit apartament. La natura ha desenvolupat aquest disseny perquè com més gran és la superfície de contacte entre l'aire i la sang, més eficient és l'intercanvi de gasos. Si els pulmons fossin simplement dues bosses buides, no podrien proporcionar prou oxigen al cos. A més, aquesta enorme superfície està protegida per una capa molt fina de líquid i cèl·lules especialitzades que impedeixen que els alvèols s'esfonsin cada vegada que exhalem.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: En una controvèrsia no hi guanya ningú. En un arbitratge de consum hi guanya tothom. Hi guanya el botiguer de bricolatge, perquè amb el segell de l'arbitratge ofereix més qualitat i bona imatge. També hi guanya la Rocío, perquè quan veu el segell a l'aparador, sense pensar-s'ho es compra un mòbil d'última generació. I és que si compres o contractes en establiments adherits a l'arbitratge de consum, tens un servei gratuït, just i voluntari per resoldre conflictes de consum sense judicis. Arbitratge de consum. I guanya tothom. Generalitat de Catalunya.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
3: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
4: Detenen a Roses dos homes per guardar en un habitatge 1.590 productes destinats al Top Manta. L'actuació és fruit d'un dispositiu coordinat de Mossos, Policia Local, Guàrdia Civil i Policia Nacional. No comprar productes del Top Manta ajudaria a evitar aquesta pràctica. Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma BMW en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga. El conductor va intentar fugir. Es va encarar amb els agents de la Policia Nacional i ha ingressat a presó. El copilot va escapar a peu. Se'n riuen de la llei, va exclamar un veí. Un foc intencionat afecta una casa ocupada de la marca de l'Am de Figueres. El foc s'ha declarat de matinada i no ha causat ferits ni danys estructurals.
3: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de tres.
5: Defineix tranquil·litat.
6: No et preocupis si no ens vols escoltar.
7: Eh?
6: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
7: Ostres, tu!
6: Així de fàcil és la situació.
8: Uaiau!
6: I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
7: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.

Cariñitos i carinyets, amors i vides meves. Comencem un nou programa de Ves a saber què. I no em preguntis per què, perquè no ho sé. Intriga tinc al meu cor i nervis dins la sabata al començar una nova etapa. Que ves a saber tu si anirà com cal o si serà tot un sidral. D'entrada, paraules màgiques no em faltaran per intentar que sigui maco tot el meu voltant. Per tant, abracadabra, formatge de cabra del Pedro de la Heidi, ajuda'ns a fer-ho bé pirulín pirulant. Un altre gallo cantaran. Si a l'acabar el programa ja em puc treure el pijama, tot l'amor meu us ho podré regalar. I és per això que per començar, família,

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
2: La teva imaginació és lliure quan escoltes. I gratis, gratis.
3: Recordi bé aquesta combinació.
4: Bueno. No podré. No podràs. Sí.

0: Falta un mes per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions. L'única que les produeix amb certificació a Catalunya avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les. El director comercial de Celestec és José Crespo.
1: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. Sí que és cert que tenim molt d'estoc per vendre, però hem tancat ja vendes per opcions personalitzades, només venem estoc, i estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
0: De fet, Crespo diu que ja comencen a treballar en l'eclipsi de l'any vinent, que es veurà en part a Catalunya i completament al sud de la península Ibèrica.
1: Serà un dels eclipsis més llargs de la història, del segle, de fet. Encara que no tinguem la totalitat aquí, es podrà veure la parcialitat, amb la qual serà molt important també el 2 d'agost de l'any vinent, no? Ja tenim comandes, ja tenim volum de feina.
0: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures.

0: I parlant d'emocions.
1: 69.
2: Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu.
3: Gaudeix de la música amb accent obert a Ràdio Vila-sacra.
0: La música en català de sempre, la d'ahir, la d'avui i la de demà.
3: A Ràdio Vila-sacra.
4: Les tardes dels dilluns.
0: I parlant d'emocions.
1: 83.
5: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: Les per un temps, vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per a particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.
1: Punt i final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
2: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
3: Notaràs la diferència.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Els gossos de fins a 40 quilos poden viatjar amb els seus amos a tots els trens de Renfe. Aniran en un comboi habilitat especialment, ocuparan la plaça interior al costat de la finestreta i els amos, això sí, hauran de portar l'animal lligat amb una corretja no extensible d'un metre i mig i amb el morrió posat. En queden exclosos els gossos de menys d'un any, els de raça potencialment perillosa o femelles en zel. Els bitllets per viatjar amb gos tindran un recàrrec de 40 euros per als AVE, Alvia, Intercity i Euromed. Per als avant i mitjana distància caldrà adquirir un bitllet per la mascota amb la tarifa normal.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber. Pels alts, per les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Pels grans. Pels petits, pels no tan petits, per les famílies.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Pels joves calvos, per les dansaires.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Pels pescallunes, pels romàntics, per tots.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: El 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Sal. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a Vila de

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges. Ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Bon dia. Mira, jo el que no entenc, hi ha moltes coses, però una d'elles és aquestes persones que a les bèsties els maltracten, doncs ells com són de dintre? Són dolents, són d'allò, perquè el que fan amb una bèstia també ho poden fer amb una persona. Perquè em va passar un cas que em sembla que ja l'havia explicat, però no el vaig explicar del tot. Em vaig assentar en un banc amb una placeta i hi havia un senyor que portava un gosset de mitjà, diem, d'aquells, i el portava en la corretja, i el gos, no sé si és que volia fer algun pipí o alguna cosa, però no ho sé, el gos l'estirava. I aquest senyor era un senyor gran i anava amb un bastó. I el va començar a pallissar, però una cosa... I, mira, jo estava sentada i em vaig aixecar i vaig pensar, ara li diràs aquí quatre coses, però me'l miren els ulls i com el veig els ulls aquells d'aquell home, doncs ja no vaig dir res, dic, perquè aquest és capaç de pallissar-me a mi tot. Horrorós, eh? És que si no t'agraden les bèsties o el que sigui, no en tinguis. Va. Ja està. Vale.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.
8: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Gairebé la meitat de països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir a les eleccions l'any 2024. Així ho diu l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya en un estudi encarregat pel Departament de Justícia. S'assumeix que també passarà aquí, a les municipals de l'any que ve. L'Observatori té la seu a Girona. Núria Pereira.
1: Un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat dient que es retirava i demanava el vot pel seu rival. Es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025 i el 2024 als Estats Units el chatbot Grok de la xarxa social X va difondre falsament que la candidata demòcrata Kamala Harris havia passat el termini per presentar la seva candidatura en 9 estats. Són exemples que recull l'estudi de l'Observatori que destaca especialment l'any 2024 perquè aleshores es van produir molts processos electorals a tot el món i en 60 països es va fer un ús maliciós de la intel·ligència artificial per influir-hi, ho explica el seu director Albert Sabater.
2: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
1: Alerta que la tecnologia més nova arriba tan ràpid i de manera tan generalitzada que es pot contribuir a la viralització de l'ús maliciós sense ser-ne conscient de les conseqüències. Explica que els missatges es fan amb la voluntat d'erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema.
2: Molt probablement tindrem unes conseqüències que van més enllà dels actors maliciosos, sinó que nosaltres mateixos, sense voler, participem d'aquesta viralització de continguts de desinformació o de manipulació.
1: Sabater considera que també s'intentaran manipular a les properes eleccions municipals.
2: És més que plausible que això passi a les municipals.

0: Tenim, evidentment, els, alguns casos de deep fakes que han tingut lloc. El tema de l'amplificació a través de bots és ben coneguda, a través mitjançant les xarxes socials. Però no, no podem descartar que també hi hagin coses més sofisticades.
1: Proposa una actualització de la normativa dels processos electorals i una llei de transparència perquè els partits polítics diguin en quins casos fan servir la intel·ligència artificial.
2: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
3: A veure,

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Cuina en família! La cuina més divertida! Vos heu rentat les mans?
3: Sí!
2: Heu teniu tot preparat?
3: Sí!
2: Genial! Sí.

0: És el moment de nosaltres de saludar, d'agrair a la Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Per estar aquí amb nosaltres i oferir-nos cada setmana doncs, aquests àpats que, bé, sí o sí, ens agrada provar-los. Avui, Joana, de què anirà?
1: Avui un clàssic, molt clàssic.
0: Sí.
1: Doncs avui us he portat un gazpacho que jo el faig a la meva manera, perquè n'hi han de fórmules, n'hi ha 50.
0: Ah, sí? Què dius ara?
1: Uns el fan amb això, els altres amb allò. Jo faig aquest, que és el que a mi m'agrada, perquè a mi no m'agrada que el gazpacho sigui com un suc de tomaca, sinó que sigui una mica de
0: consistent.
1: Val, perquè
0: bé,
1: si no, no, a mi no m'ho passa.
0: És a dir, aquest gazpacho andalús no ho és.
1: No,
0: és,
1: gazpacho, no, és el meu.
0: Estil Joana.
1: Això que jo faig sempre.
0: Estil Joana.
1: Sí.
0: Molt bé, perfecte. Doncs vinga, què hi hem de posar-hi?
1: Bueno, primer de tot, sempre les tomaques que siguin, si pot ser quilòmetre zero, ben madures i de bona qualitat, eh? Llavors, jo per quatre persones us he portat 1,5 quilos de tomaca madur. Eh? Un pebrot verd, un pebrot vermell, dues pastanagues, una ceba tendra, un cogombre, una mica de molla de pa, una mica d'aigua, si s'escau una mica d'aigua, si ens ha quedat, perquè a vegades hi ha tomaques que fan més suc i n'hi ha que menys.
0: Val.
1: Si veiem que de densitat ja ens ha quedat bé, no cal, i si no, hi tirem una mica d'aigua, oli, sal i pebre i vinagre de poma.
0: Vinagre de poma.
1: Ah. Sí.
0: A l'altre no
1: l'aconsella. No, perquè és molt fort.
0: Val, i queda...
1: Sí, queda fort de gust, eh? Doncs llavors jo agafo les tomaques aquestes i els rento ben netes i els poso en un vas batedor aquests de fer sucs, els atallo a trossos i els li poso. I deixo que es liqui tot i es desfagi tota la tomaca. Llavors hi poso aquí a dins un pebrot verd pelat.
0: Sempre pelat.
1: Tot ho pelo jo,
0: escolta'm, eh? Escolta'm una cosa, però amb cru es pelen bé?
1: Sí, més bé que... Bueno, home, aquests que fem com fem una amanida, com fem tot això, sí, amb el pelador aquell te queda fantàstic,
0: que
1: eh?
0: Val,
1: doncs
0: val.
1: Llavors aquest pebrot el pelem ben pelat i el tirem allà. Quan tot això està ja ben barrejat, que ja ens ha quedat el suc de tomaca, agafo el colador xinès i ho colo. Ho colo ben colat. Llavors ho poso en un bol i afegeixo aquí dintre. Bueno, hi he posat la mica de pa, perdoneu, la mica de pa, aquesta molla de pa l'he posat en remull i l'hi he posat, no gaire, eh? Què us diré, una llesca de pa de barra. De barra, eh? No gaire, eh? No, una miqueta, perquè ens doni una mica de consistència.
0: I l'has posat en remull amb aigua?
1: En remull amb aigua. Llavors hi escorro l'aigua amb la mà i la tiro aquí dintre i també ho bato tot amb el batedor, tot junt. I llavors, quan ho tenim tot, ho he passat pel xino, ho poso en un bol, i poso el vinagre, i poso la sal...
0: Quina quantitat de vinagre, més o menys,
1: jo,
0: Joana?
1: Esclar, de vinagre jo hi poso un xupito, però esclar, de xupitos n'hi ha
0: de més grossos.
1: I poso un xupito més aviat dels grossos.
0: Uh-huh.
1: D'uns que a vegades hi fem un talladet.
0: Sí, val.
1: O una tassa d'aquestes de cafè.
0: Sí, d'aquestes doncs, que són petites... Que...
1: Una tassa de cafè, perfecte.
0: Val, molt
1: un raig d'això... Llavors ho poso a la nevera que quedi ben fred i hi he posat la sal, i he posat el pebre, menys l'oli. Jo l'oli no li poso perquè a la nevera no m'agrada que aquell oli quedi allà dintre.
0: Ah, val.
1: Llavors jo, quan ho tinc ja tot, que és el moment de servir-ho, ho poso en un bol per cada un i hi poso aquest raig d'oli cada un que vulgui, un raig d'oli d'oliva. Ho remenem.
0: A l'últim moment, això.
1: A l'últim moment. Si algú li diu mi falta sal, mi falta pebre, però jo ho provo i sempre al meu gust... tothom diu que està bé.
0: Uh-huh.
1: Llavors he agafat aquest pebrot vermell que us he dit, aquestes pastanagues i la ceba tendra i el cogombre l'he pelat i l'he tallat molt finet i l'he posat en un bol també amb una mica de vinagre de poma, sal i oli, ja el deixo en aquell bol. La pastanaga la tallo d'aquesta manera, d'aquella manera tan fila com a fils,
0: sí.
1: I també la poso en un bol, li poso una mica de vinagre, una mica d'oli, una mica de sal i amb un altre bol, tot això. I el pebrot vermell el pelo, el tallo ben petit, a quadrets ben petit, i el mateix, hi poso vinagre, sal, oli, tot ben amanit. I la ceba tendra la tallo ben fina i també llavors la tallo una mica més petita, i també. I llavors ho presento, cada un el seu bol, amb el suc, diguéssim, del gaspatxo, i aquests bols en allà que cada un s'hi posi el que vulgui.
0: Ah, està bé, perquè cada un es posi a la mida.
1: Si vol més pastanaga, si no hi vol ceba, si vol cuombra, i llavors això t'ho barreges tot i queda com si fos una sopa de verdura.
0: Quants dies, més o menys, se poden guardar un parell de dies?
1: Sí, o tres, la tomaca sola, sí, perfectament. Està bé, perquè té sal, la sal conserva i té el pebre, que també, i com que doncs, tot això a la nevera la pots guardar 3 o 4 dies.
0: I el vinagre de poma també.
1: Molt
0: bé, també. I l'aigua, molt bé.
1: I l'aigua.
0: Joana, doncs tornem a repetir aquests condiments.
1: Un quilo i mig de tomaca ben madur, el pebrot aquest verd, pelat, el pebrot vermell, que també el pelem i el fem a trossets, a part, les pastanagues, la ceba tendra, el cuombre, una mica de molla de pa, ja us ho dic de barra, no gaire, la posem en remull i l'escorrem i li tirem, una mica d'aigua si s'escau, vull dir, si a vosaltres us sembla que us ha quedat massa espès, i si no, no cal, perquè com que la tomàquia ja té aigua...
0: Sí,
1: no,
0: pues, cal. És que me fa gràcia perquè...
1: És que hi ha persones que els agrada molt igualit.
0: Ah, vale. Però és que la tomàquia que ha traguit aigua, vull dir, com que no ho he fet mai,
1: la tomàquia treu molta aigua, llavors aquesta mica d'aigua, si volem, l'oli, sal, pebre i vinagre de poma, aquests són els ingredients.
0: Molt bé, doncs tenim aquí un gaspatxo estil Joana, que aleshores durant 2 o 3 dies podem
1: tindre conservar i cap problema.
0: Molt bé, dius que portes unes postres avui,
1: sí, perquè esclar, venen festes, venen coses, i dic, bueno, si es volen anar preparant, els hi faré unes postres que jo els faig, que són fàcils.
0: Ràpides o no?
1: Sí.
0: Els que els agrada la cuina no hi ha problema, perquè escolta'm, tot és fàcil, tot és ràpid, tot és bo, els que feu vosaltres. Clar, ho fem nosaltres a casa i més tot això no passa, no? Sí. Vinga, a veure aquestes postres.
1: Bueno, aquestes són, jo els anomeno espardenyes farcides de nata o de crema. Espardenyes perquè són dues bases i al mig s'hi posa la nata o la crema. Això ho farem, ja ho veieu que és fàcil, amb dues planxes de pasta de full. Comprarem dues plaques, dues bases, per entendre's, de pasta de full.
0: Però ja aquestes bases són petites,
1: no,
0: ja?
1: No, es fan 30 per 20.
0: Vale.
1: Són grossetes perquè n'hi surten bastants. Una mica d'ametlla picada, crua, d'aquesta per fer pastissos, 40 grams. Ou per pintar, aigua, per pintar-los, també sucre llustre, nata o crema, el que us agradi. Jo la nata, tinc que dir-vos la veritat, n'he muntat molta. Però la consistència, com fa un rato, la perd, queda igualida. Jo la compro a la pastisseria, la nata.
0: Vale,
1: perquè és aquella muntada bona que te dura.
0: Sí.
1: En canvi, la que munto jo amb aquells paquets que venen, sí, i tot això, de moment sí, però si no la fa servir de seguit, es baixa molt.
0: Ah,
1: i queda molt... A mi almenys
0: no m'acaba
1: més... No m'acaba... No, quedi... Algú sí, però queda més igualida. Jo, la veritat, la nata la compro, la crema la faig. Doncs llavors, per fer això, agafarem aquestes dues bases, que diem, aquestes bases fan 30 per 20, 30 de llargada per 20 del cantó.
0: Sí.
1: Agafarem la base amb el paper mateix que ella porta, que ja porta un paper de forn, la pintarem amb un pinzell d'aquests que ja tenim de silicona, amb aigua. I llavors hi posarem l'altra base...
0: Amb aigua?
1: Amb aigua. L'altra base a sobre. Per què ho fem, això? Perquè s'enganxin bé.
0: Ah, va.
1: Perquè quedin ben adherides i s'enganxin. Llavors, aquestes, com els hem posat, normalment ens quedaran, a vegades de les puntes, una surt més que l'altra, no ens preocupem. Agafem un gabinet que talli i a tot el voltant la fem ben quadradeta i allò, aquella mica de tros que s'obre, el traiem. Aquí ve un moment que agafem un regle...
0: Ai, que ens liarem.
1: Aquesta...
0: A veure, si n'hem de treure tot el que feia en matemàtiques.
1: Sí, agafem un regle i aquesta base que fa 30 de dalt la dividim en 6 parts, en 5 centímetres cada una. I ho marquem amb un gabinet. 5, 10, 15, 20, 25, 30.
0: Val.
1: Com la tinguem marcada de dalt i de baix, llavors, a la part del lateral que fa 20,
0: sí,
1: la dividim per 2 i fem, la dividim pel mig i ens sortirà 12 trossos. Vull dir, ja ho veureu, que ara us sembla que és difícil, però és fàcil.
0: No, jo veig que hi ha molts números.
1: 12 mig... trossos.
0: hi ha molts de números, perquè no hi va, vinga, va.
1: Llavors ja tindrem la plata preparada pel forn.
0: No serà partida per la meitat.
1: No, la plata preparada pel forn amb el paper aquest de forn.
0: Sí.
1: I cada trosset ens mullarem les mans amb aigua i els anirem posant una mica separats perquè això s'infla.
0: Ah,
1: i llavors no ens quedin si hem de fer dues vegades, ho fem dues vegades. Llavors, a la part de sobre agafarem l'ou, ho pintarem ben pintat amb ou, cada base, aquest, cada trosset.
0: Aquest ou és clara
1: batut,
0: i clara,
1: sí, sí, clara i tot, tot l'ou.
0: I
1: a sobre hi posarem aquesta ametlla picada que l'hem posat en remull mentre preparem tot això.
0: Ah,
1: per què
0: bé.
1: El posem en remull? Perquè no se'ns acremi.
0: Ah.
1: Perquè si li posem tal com ve, és com a vegades la trobem cremada de sobre. Sí. I així amb l'aigua, llavors l'aixuguem una mica amb un paper de cuina i li tirem per so, l'espolsem per sobre el nostre gust. Ja tenim el forn preparat a 200 graus, dalt i baix, sense ventilador, sense ventilador, i posarem aquests quadradets que hem fet, els posarem i els deixarem 15 minuts dalt i baix.
0: Ah, molt bé.
1: Ja veurem que se'ns infla molt. El nostre gust, si veiem que el nostre forn, per comptes de 15 minuts, en vol 18, ho deixem 18, va. Ja veurem que ens queda rosset. Com ens queda rosset de sobre, vol dir que de sota també obrim una mica el forn i la girem una mica i veiem que ens ha quedat rosset, ho traiem, llavors ho deixem refredar, els apartim pel mig i els omplim de nata o de crema.
0: Ah, molt bé.
1: I a sobre ho expulsem amb una mica de sucre d'aquest llustre.
0: Ah, molt bé. Doncs ha de ser boníssim,
1: i això,
0: eh?
1: Boníssim. Boníssim. I són aquestes espardenyes que us dic, de nata o de crema.
0: Molt bé, boníssim, boníssim, boníssim. Eh? Molt bé, doncs Joana, moltíssimes gràcies. Avui hem quedat molt ben servits amb aquest gazpacho. Doncs,
1: aquest gazpacho
0: serà boníssim.
1: I unes postres perquè anem preparant per aquests dies.
0: Exactament, unes postres que abans... Aquestes coses que es poden preparar el dia abans a mi m'encanten, eh?
1: Sí, i a més aquí hi ha el gust de tothom.
0: Clar.
1: Perquè n'hi ha que els agrada la nata, n'hi ha que els agrada la crema.
0: Exactament.
1: En fem uns quants que en surten 12, 6 de cada i no hi ha problema.
0: Molt bé, Joana, moltíssimes gràcies. M'agradaria moltíssim que vinguis aquí a la ràdio i ens ho expliques en aquests forns i davantals. I vinga, ja ens ho traiem fins la propera setmana.
1: Vinga, fins la propera setmana.

Avui COS esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
3: Tota la programació a fastempordà.cat.
4: Jess?
5: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
6: Radio Vila Sacra!
5: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
6: Radio Vila Sacra!
5: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
7: Perquè ho tinguin en compte.
3: Amb la col·laboració de BN Group.
8: Imagina, crea, sorprèn-te. Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.
9: Ja has trobat Ràdio Vila Sacra i sentiràs la millora.

0: Descobreix el Palau Robert, el centre que ofereix i acull exposicions, concerts, conferències i tota classe d'activitats d'interès públic. Un espai que posa l'accent en els grans temes de l'actualitat i en les figures de la nostra vida col·lectiva. Tot preparat en una àmplia disposició d'espais i un jardí urbà apte per al lleure ciutadà i per a tota mena d'activitats. A més, les activitats de Palau Robert són gratuïtes.
1: Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 18 persones han estat ingressades l'última setmana en hospitals catalans a causa de les altes temperatures. Els serveis d'urgències han atès 182 persones per efectes de la calor els últims 7 dies. La majoria van ser cops de calor, però també hi va haver una seixantena de casos de deshidratació. Els centres d'atenció primària van atendre l'última setmana 671 persones, la gran majoria per insolacions i cops de calor. Una xifra una mica inferior a la de la setmana anterior.
2: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
1: Una mica de memòria.

0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte en retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
3: Més informació al web vila.amb.alta.cat/festival-mig/fem-mig/muga

0: ara, propostes comercials sensacionals. Gràcies als avenços dels radiofàrmacs, la teràpia metabòlica sorgeix com una revolució per combatre alguns tipus de càncer, ja que s'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient. Després de 60 anys d'experiència amb radiofàrmacs, Cetira Cires ha obert un servei de teràpia metabòlica per al càncer, medicina personalitzada de precisió, amb més efectivitat terapèutica i qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
1: Bé, no?
2: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
3: Bon Preu i Esclat.
4: La xarxa.
5: Aquests llençols que se t'han estripat.
6: Aquella camisa que no et posaràs mai més.
7: Aquells texans que estan trencats.
8: Tenen molta vida si no els llences a...

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara?
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
0: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.
4: Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
5: Veïns i veïnes, cafeteros i cafeteres, ara fem un cafè.

Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Aquest any la verema de raïm serà la més primerenca de la història. Les vinyes del Penedès tot plegat ve provocat per les altes temperatures dels últims dos mesos i per la poca pluja, segons ha explicat Roc Gramona, del celler Gramona de Corpinat.
2: Aquests cops de calor d'aquests últims dos mesos, de juny i de juliol, aquestes calors extremes sense tindre aigua ha provocat doncs, que el cicle s'avanci, que la maduració s'acceleri, i sí, estem amb la verema, amb la nostra verema rècord. Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornem a batir el rècord.
1: Habitualment la verema s'iniciava a mitjans d'agost, però els últims anys s'ha anat avançant. L'anterior rècord era el 2023, quan ja van començar el 26 de juliol. El celler Gramona ha començat aquesta matinada a les 3 per assegurar la frescor del raïm i que els treballadors evitin les pitjors hores de sol.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: I pau mental.
6: Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300
1: a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
2: Adeu, Andreu! Toco el dos! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
3: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
4: Adeu, adeu!
5: Gent Ràdio Vila-sacra, gent amb civisme total.
6: Adeu, adeu, adeu, adeu.
7: Ser cívic és tenir servei.
8: I parlant d'emocions...
9: 25. Epa!
10: El que fa tothom, ja ho fa tothom. Els mateixos d'un canal a l'altre sempre. Tots líders d'audiència. Tots amb tertulians afins a un partit o altre. Tots menjant-nos el coco. A Ràdio Vila-sacra n'estem fins la boina de tanta mandanga i preferim gaudir de les millors sensacions seleccionades al detall. Que vols fer-hi? És el que hi ha.

0: I quin és el secret, es preguntava tothom. El control? No serà la humilitat? Sense protagonistes, ni cap divinitat.
1: La feina ben feta. Qui no ho recorda? Una cosa molt nostra en els moments de més glòria.
2: Estimar el teu ofici, vigilar cada detall. Va cantar en un poema Joan Maragall.
3: Tot està per fer. Podem aixecar el vol. Tot és possible, escrivia Martí i Pol.
4: Salvador Dalí, Pau Casals, Antoni Gaudí. Des d'aquí, Universals.
5: La Ruscalleda, amb la Cullera. Amb la Ploma, amb Monzó. Tu amb el teu martell, jo amb el meu ordinador.
6: Metges, periodistes, mecànics, pintors, fusters, lampistes, músics i escriptors.
7: I quin és el secret? Es preguntava tothom.
8: La passió, la dedicació, l'atreviment, la curiositat i estimar la feina és la nostra creativitat.
9: Són les ganes, treballar fort. L'aspecte, company, és millor que la sort.
10: No ens hem de reinventar, hem de seguir sent qui som. Fer les coses com sempre, que no ens venci la sort.
11: Si fem les coses com nosaltres sabem, i hi ha res impossible,

0: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
1: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
2: Miralls de memòria.
3: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
4: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Pontós.
5: Els camps que et volten tenen verds de pruna que es fan més vius de sota el cel tibant. El teu castell a poc s'engruna sota l'ombra impotent de Pere el Gran. Façanes nobles, velles, burilades amb la força del gòtic més auster, que s'obren finestrals i portalades, s'afermen en la plaça i al carrer. Tens masies que s'alcen repetides damunt planells que semblen de vellut, amb els badius oberts i les eixides des d'on es veu passar la solitud. Al capdamunt de l'aspre camarola, la torre que de l'Àngel prengué el nom, que des de fa tants segles està sola, vençuda i oblidada de tothom. I tu, Pontós, flairant a bosc i a herbes, amb el teu aire tosc i primitiu, ancorat a la terra encara serves la força de l'arrel que et manté.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.

0: 100% Empordà.
1: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
2: Salut!
3: Però brindes amb aigua?
2: Em fa un vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
4: Salut!
2: Salut!
4: Salut!
2: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
5: Fontvella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.
6: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Tota comunitat necessita un cor.
2: Un cor? Per què?
1: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
2: I reforçar la identitat?
1: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
2: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
3: Estiu, refresca't com mai.
4: Aquabrava.
3: Tens emocions fortes a la zona Aqua Exam. I aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones. Pels més petits, Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
4: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant.
3: A Aquabrava.
5: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
6: Au.
7: Mira que bé.
8: Vespres de gala, Dalí de nit.
9: Visites nocturnes d'esgala.
10: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
9: Visites nocturnes d'esgala.
8: Reserves a Salvador, Guillaume Mitch, Dalí.org.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ah, i no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Qüestions lingüístiques.
2: Aquí ho tenim molt clar. Ràdio Vila-sacra.
3: És la memòria de la vida quotidiana de Catalunya.
4: El repte és mantenir l'interès en una societat saturada d'informació.
5: Ho tens prou clar o encara et costa?

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem.
2: Avui...
3: Sí?
4: Jo...
5: A vegades, per veure el món des d'un angle nou, necessites fer coses que no has fet mai.
6: Mai estaràs sola.
7: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
8: Us ho sento cada dia, tota l'estona. Les cançons i tot. Ara, si no truco, no és perquè no us estimi. Un petó.
9: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
10: Truca!
9: Repetiràs.

0: al Cafè de la Ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Encara que no t'ho sembli, les papallones són superheroïnes que vetllen perquè la vida a la Terra sigui possible. Sorprenent, oi? Gràcies al seu poder polinizador que crea vida i la seva feina incansable, coneixem els nivells de contaminació del planeta i la qualitat de la nostra biodiversitat. Però la seva situació és alarmant. Les papallones estan desapareixent degut al creixement de les nostres ciutats, l'ús de pesticides, la contaminació i l'escalfament global. Ara estan en perill i necessiten la nostra ajuda. Et convidem a passar a l'acció. Suma't a la campanya. Salvem les papallones.

0: omplim la copa, mirem-nos als ulls, brindem i celebrem la vida, perquè som terra de vins. Nutrició amb Laura Crosas.
1: Mites de l'alimentació. Les creences són les normes que regeixen el nostre comportament i, per tant, les que marcaran les decisions que prenguem. Per aquest motiu, és molt important evitar falsos mites que us allunyaran de seguir una alimentació saludable o mantenir una relació sana amb el menjar. Segur que moltes vegades heu dit o escoltat les frases de «menjar sa és avorrit», «cal patir o passar gana per perdre pes» o fins i tot «no es pot menjar bé fora de casa». Totes elles influeixen de manera negativa i us poden allunyar del vostre objectiu final de mantenir un estil de vida saludable. Posem alguns exemples. El plàtan engreixa. Sabíeu que 4 plàtans grans d'uns 150 grams, en total uns 600 grams, equivalen quilocalories a un croissant? Però a més, el contingut nutricional és completament diferent, perquè aquesta fruita ens aporta vitamines, minerals, fibra i aigua, i per tant, sàcia i evita que tinguis gana al cap de poca estona, a diferència del croissant, que només conté sucre, farines refinades i greixos de mala qualitat. Un esmorzar equilibrat ha d'incloure cereal, làctic i fruita. El que és necessari és que mengis aliments de qualitat i no un batut amb galetes perquè cal fer alguna cosa. A més, tampoc és cert que sigui l'àpat més important del dia. Cal que l'adaptis a les teves necessitats, horaris o sensació de gana. El suc natural equival a una peça de fruita. Sempre serà millor consumir la peça de fruita fresca i sencera que conté tota la fibra. Quan és amb suc la perd i hi haurà més contingut de sucres lliures. Els productes light, 0% o similars, són més sants que les versions originals i aprimen. Falsa creença que porta a consumir més quantitat d'aliments insans. Tots aquests mites provoquen confusió i us allunyen de seguir una alimentació de qualitat. Procureu contrastar-los sempre amb fonts fiables o professionals de l'àmbit de la salut.
2: Els caps de setmana se passen coses bones.

3 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Sal. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a Vila de

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Ràdio i la Sacra de l'Alt Empordà al món.

0: recordar el que va ser Ràdio Alt Empordà, va ser la primera emissora municipal a les comarques gironines. En aquella època no hi havia només que la cadena COPE, que era Ràdio Popular, i cadena CER. Vam néixer al Nadal del 81 amb moltes ganes per arribar a ser una emissora comarcal, i no va prosperar perquè altres ajuntaments no van veure amb bons ulls que Castelló capitalitzés aquest nou moviment de la ràdio de proximitat local, i ens vam trobar sols. Però tot i així vam fer un llarg camí. Ràdio Alt Empordà va donar molt de prestigi a la informació esportiva, política, social, cultural, recreativa, de tota mena, no? I aquella època va ser, jo la recordo, amb molta il·lusió, amb moltes ganes i amb molta felicitat. Vaig fer tot el que vaig voler i més. I estic molt orgullós del que vam fer, com aquell que diu, amb no res, perquè vam néixer com els bolets, igual, no?
1: Pitu Anaia, sobre Ràdio Alt Empordà, la primera emissora municipal de les comarques gironines.
0: Sense que ningú sigui culpable, entre tots, saps? Vam deixar que anés perdent la identitat i va anar morint, i ara ja els temps estan canviant, la informació també arriba de moltes maneres, i va durar el que va durar, però va ser una gran etapa que molta gent encara la recorda, i això queda en el record de tots.

0: I parlant d'emocions.
1: 44.
2: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
3: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
4: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
5: Pessigolles.
6: Sabies que...
7: Hi ha un fenomen celestial fascinant conegut com a buit còsmic. Aquests espais buits immensos són regions de l'univers on la matèria i l'energia són notablement escasses, creant vastes extensions d'absoluta foscor enmig de la immensitat còsmica. Un dels buits còsmics més notables és el superbuit d'Eridanus, que s'estén per centenars de milions d'anys llum i conté relativament poques galàxies en comparació amb altres regions de l'univers observable. Aquests buits, encara que són aparentment desolats, són crucials per comprendre l'estructura a gran escala de l'univers i la naturalesa de la matèria i l'energia fosca. A través de l'estudi d'aquests buits, els astrònoms poden obtenir invaluable informació sobre l'evolució del cosmos i les forces que l'impulsen. A més, la misteriosa naturalesa d'aquests buits desperta preguntes profundes sobre la veritable naturalesa de l'univers i el nostre lloc, oferint un recordatori de la vasta i enigmàtica bellesa del cosmos.

0: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
1: Ah, màquina!
2: La NASA preveu que l'any 2040 l'ésser humà habitarà Mart. Caldran matemàtics, científics, enginyers, informàtics, metges i personal qualificat per crear aquesta nova societat. Si hem de començar de zero, si ens hem d'embarcar en l'aventura més increïble de la història de la humanitat, copiem tot el que fa del nostre planeta un lloc millor. Perquè una societat que inclou les persones amb discapacitat en el dia a dia ens fa millors a tots, aquí i a Mart. Grup Social 11. Un planeta més inclusiu és un món millor.
3: Busques inspiració? Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultures, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
4: Hi ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa't a roigsat.com.

0: Ràdio Vilasacra.
1: Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.

0: Ràdio Vilasacra, on l'amor per la ràdio es nota.
1: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
2: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
3: Vinga, som-hi!
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola. Bueno, escolta'm, que és que t'anava a demanar a Chicago dels meus temps, If You Like My Now. I si me dejas ahora. Que, bueno, que quan era jove la posàvem i era molt romanticota i això. Bueno, pues res, quan puguis.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
0: Repetiràs. Ràdio Vilasacra. Tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
8: Nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vilasacra. En exclusiva.
9: Miralls de memòria.
10: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vilasacra. I ja us ho fareu.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat.

0: 6 de cada 10 treballadors no volen més responsabilitats a la feina o rebutjarien un ascens si això afectés el seu benestar. Segons diversos estudis, ja no només es valora el sou, sinó que es prioritza la flexibilitat per poder compaginar vida laboral i familiar. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament sobre què implica l'èxit professional. Pel professor d'Economia de la UOC, Carlos González Reyes, no es tracta d'una falta d'ambició, sinó que es valoren altres aspectes.
1: Els treballadors amb més experiència, doncs, no és que rebutgin l'ambició, ni molt menys, sinó que la redefineixen, no? Un cop han assolit certa estabilitat, valoren més l'equilibri entre la vida personal i feina, que no pas assumir més pressió o responsabilitat. Per tant, no és una falta d'ambició, sinó una evolució natural del que cada persona entén per èxit al llarg de la seva carrera.
0: El rebuig a assumir més responsabilitats es dona sobretot en persones de més de 35 anys, segons els estudis elaborats per Infojobs i la consultora de selecció de personal Michael Page.
2: Pensa.

Restaurant Camelot a Begur i Torroella de Montgrí. Vine a tastar els nostres menús especials, el menú xuletón i el menú d'arrossos, o tria el que vulguis de l'extensa i variada carta Camelot. Obert cada dia per dinar o sopar. Si encara no coneixes el Restaurant Camelot, a què esperes? Camelot Begur i Camelot Torroella. Busca'ns a Instagram.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Preocupació pels incendis. Avui hi ha 107 municipis en risc extrem i s'ha restringit l'accés a 6 espais naturals. Els agents rurals demanen extremar les precaucions i recorden que el millor incendi és el que no arriba a produir-se. Maria Huguet.
4: Els agents rurals centren ara tots els seus esforços en la prevenció i eines com el Pla Alfa permeten saber amb un cop d'ull com està el perill d'incendi al territori i determinar com distribueixen els seus efectius i on cal incidir més en feines de prevenció. Jordi Passalaigua és el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa del COS.
5: Aquests períodes tan llargs que fan doncs, temperatura elevada, baixa humitat, fan que cada vegada els boscos estiguin més predisposats a cremar. La prevenció, una de les feines, és evitar que es produeixin aquests incendis, és la clau.
4: A la sala de comunicacions reben entre 400 i 500 trucades al dia, amb avisos del 112 o de la ciutadania.
3: I a més, tot apunta a un estiu especialment complicat, marcat per les altes temperatures i el perill de foc. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, admet que Catalunya no està prou preparada i atribueix part de la situació al dèficit de gestió forestal acumulat durant els últims anys.
6: El bosc s'ha de gestionar, no gestionar, que això també hi ha un mantra durant molts anys de que no es toqués la fauna, que no es toquessin els boscos, que tot es naturalitzés, això és un error. Cal plans de gestió amb uns criteris de gestió sostenible. Per tant, ja es diu a cada lloc què és el que s'ha de fer.
4: Quan es tracta d'un incendi intencionat, els agents rurals hi actuen amb el seu grup especial caní, el GK9. Poden esbrinar si a l'espai cremat hi ha substàncies accelerants. L'Anna Subirós és la coordinadora del GK9.
7: Els nostres gossos el que fan és descartar o detectar que hi hagi alguna substància que hagin pogut provocar l'incendi. Treballen mitjançant el joc. El que fan és buscar la substància i marcar-la perquè saben que després jugarem. O jugarem, o si és un gos molt golafre, el seu premi també pot ser el menjar.
4: Idealment, aquest grup treballa amb dos gossos i dos guies sobre el terreny per recollir millor les mostres que després es portaran a l'Institut Nacional de Toxicologia de Barcelona, on determinen, si és el cas, amb quines substàncies s'ha pogut provocar aquell incendi.
2: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber. I no la que ens volen fer saber.

0: You know, I still can't believe it, but that record went to the number one spot in the country. Now, nobody planned it that way. It just happened to happen. Well, I guess that goes to show you that accidents sometimes turn out for the best. And speaking of accidents, if you don't hurry up and turn this record over, I might run smack into the label. Would you pass me the band-aid?
1: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
2: Sí.
3: Bé. Ràdio Vila-sacra.
4: On les cançons lliguen amb la història. FM.
5: Obrofil és el xat de WhatsApp impulsat per la Generalitat i que ofereix la Fundació Ajuda i Esperança per detectar i prevenir problemes de salut mental entre adolescents i joves.
6: L'objectiu és que en aquest xat trobin un espai de fàcil accés, íntim i lliure de judicis. El servei està actiu 24 hores, 7 dies a la setmana i només cal afegir el número 680 354 155.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment. Això ja sí.

0: Nosaltres començem aquest espai en fogons i davantal. Aquest espai, doncs, ja saben vostès que sempre tenim una bona companyia, una companyia d'en Ventura Cantó. Molt bon dia, Ventura.
1: Bon dia, bon dia.
0: I que bé, doncs, ell va fer aquests intercanvis culinaris amb les seves companyes també de cuina, les cuineres de Sils.
1: Sí, també, bueno, és una mica copiat o no, perquè també hi ha una mica de cosa meva, diguéssim. Perquè, esclar, moltes coses aquestes a la cuina Sils no en fem.
0: No en feu,
1: de bones coses. Sils es basa amb, diguéssim, l'ànec, el peu de porc,
0: més elaborat, no?
1: Més elaborat, potser. El conill, molts salsa fins, es fa amb cargols, però, esclar, totes aquestes coses, més aviat, el que faig avui no en fem nosaltres.
0: Molt bé, Ventura, anem per al plat del dia d'avui. Què serà?
1: Avui seran els carxofes rellenes.
0: Els carxofes rellenes, molt bé, no?
1: Que, per cert, vull que t'ho dic perquè faig una explicació tu de les carxofes.
0: Ah, molt bé, doncs mira, aquí m'expliquen de que poden ser elaborades i preparades fregides,
1: sí,
0: que t'ho digui, arrebossades. Se poden fer separades per acompanyar plats, per peixos, són molt apreciades també com a ingredient els arrossos.
1: Els arrossos, sí senyor. Jo l'arròs n'hi poso, si et dic.
0: A mi no m'agrada els que això fan l'arròs.
1: Mira, a l'arròs jo hi poso els carxofes, hi poso que m'agrada molt, i coliflor, que m'agrada molt amb l'arròs.
0: Sí. Deu donar un gust molt raro, no?
1: No, dona un altre gust, però un gust, o sigui, si ho fas de verdures, eh?
0: Sí, ah, bueno, un arròs
1: si
0: de verdures.
1: De verdures, eh?
0: Aquí també, que es poden fer servir també en truita o en quiche. Què és
1: també,
0: el quiche?
1: En quiche és com... com ho diria jo, una de les com si fossin no arrebossades, com si fossin guisades.
0: Ah,
1: un tipus com guisades. Dic jo, no sé. Jo no ho sé, jo per regla general, en truita són molt bones.
0: I aquí doncs també ens diu com, per exemple, avui ens explicaràs si veurem de què serà. Es poden farcir amb una varietat d'ingredients com carn picada, bacallà, botifarra, marís, perniu, ous d'usos o xamfaina, o també una preparació freda o també en calentes. I si deixem l'aventura, explica una miqueta, quan ens expliques la recepta, els usos medicinals que tenen les carxofes. Hi ha una beguda alcohòlica italiana que es diu Cinar.
1: Cinar, jo m'havia tingut a casa, al bar de casa.
0: I n'has begut, aquesta?
1: Sí.
0: I quin gust té, de carxofa?
1: Sí, és carxofa. Era un aperitiu. No va llegar gaire perquè, esclar, aquell temps tothom estava molt vermut.
0: Ah, val.
1: Era de la casa, em sembla, la casa de Martín i Rosi. I va fer-ho, que jo m'havia tingut a casa de Cinar. I no, i era bo, eh?
0: Sí?
1: Era com un aperitiu, però esclar, no lligava com un vermut.
0: Com per menjar-hi barbaretxos o així, no acaba...
1: O un campari, o sí. I, però mira, no, ara com ha dit el Cinar, sí senyora.
0: I resulta que se li dona moltes virtuts, més que tot perquè doncs va bé per als trastorns del fetge. De les llavors se té també l'oli d'escarxofa. Jo no havia sentit a parlar mai de l'oli de l'escarxofa.
1: No, jo tampoc.
0: I també per a usos farmacèutics que es recullen les fulles del primer any de vegetació i després es dessequen. És la coretina, que afavoreix la secreció del bilis. La calagoga, que afavoreix la síntesi de la bilis. La hepatopretetora, efecte diurètic i digestiu. I és també hipolipemiat i hipoglucemiat, indicada en l'hepatitis, l'aterosclerosis i també la diabetis. Doncs bé, hem de dir que l'escarxofa té moltes propietats doncs, medicinals, i aquestes propietats medicinals, doncs, també penseu que com la mengem o fem aquest plat, ens anirà bé per moltíssimes coses. És depurativa, és antigrasses, és bona pel fetge, digestiva, redueix el colesterol, va molt bé pels diabètics, per als hipertensos. Vull dir que, bueno, que té propietats per tot.
1: No té propietats, és bona llavor.
0: Doncs vinga, anem cap a aquesta recepta.
1: Anem a les carxofes, ja ho has dit, rellenes, del que has parlat.
0: Sí, sí.
1: Farem 8 carxofes, una ceba, 200 grams de carn picada, també pots fer-ho, he dit en carn picada, de porc, o pots fer-ho amb pernil,
0: sí.
1: O pots fer-ho amb d'allòs de peix,
0: sí, sí.
1: O pots fer-ho amb botifarra de perol,
0: Ui, botifarra de perol, ha de ser boníssima.
1: Ha de ser boníssima, també. i ho pots fer-ho, diguéssim, de moltes coses. Amb pollastre, si vols, també. Pots fer-ho de la manera que vulguis.
0: Mm-hmm. Jo, però això, Ventura, és més bé per fer un aperitiu, no?
1: No, és per servir un bon... És un bon
0: sí?
1: plat.
0: Sí. Vinga, ara anem a escoltar ja...
1: Bueno, te'l vols menjar, per dir-ho, si vols.
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: No, fas com un primer plat.
0: Va. Explica'ns-ho, doncs.
1: Doncs mira, ja t'ho he dit, la carn picada, pa ratllat, formatge ratllat, un parell d'ous bullits, que es bulleixen, oli, pebre, sal, llet i farina.
0: Bueno, com ho fem, tot això?
1: Les carxofes les netegis i les talles. O sigui, les talles a la punta de dalt,
0: sí?
1: O sigui que queden mitjana.
0: Sí.
1: Aquestes es posen, es bulleixen, es fa bullir una mica.
0: Gaire temps?
1: No, allò que sigui amb l'aigua ben calenta,
0: sí?
1: Perquè així es queden una mica verdes.
0: Queden
1: verdes molt maques. Mm-hmm. I després, com la tens, ja la tens allò, la neteges una mica del mig i fas com un niu,
0: mm-hmm,
1: per poder-hi posar-hi el relleno.
0: Sí, però escolta'm, Aventura, si traiem aquest niu, que és la part de les fulles més blanques i més toves...
1: No, res,
0: pots
1: fer les fulles, pots una mica perquè hi puguis posar-hi el relleno.
0: Ah, just així, no?
1: Lo just. Vale. Com ho tens així, i fas el relleno que has fet de carn picada o de marisc, de lo que vulguis, de marisc. El marisc pots posar-hi un parell de músculs i un parell de gambes tallades, és marisc.
0: Sí.
1: O si no amb pollastre, amb botifarra de perol,
0: sí,
1: amb el que vulguis. Pots manir-ho de la manera que vulguis.
0: Amb la carbicada aquesta que deies, què fem? Com si féssim un sofregit, com si féssim macarrons?
1: Sí, fas un sofregit de ceba,
0: Una bé.
1: Mica de ceba amb el mateix sofregit de la carbicada,
0: uh-huh,
1: i poses una mica de ceba.
0: Està bé.
1: Ja, per això t'he dit una ceba. La fas així ben fregida, i li posa la picada... Si vols, hi poso una mica de tomàquet, una cullereta petita de tomàquet per fer-li el color.
0: Està bé.
1: La rellenes. La fa rellena, a dintre, com ja està bullida, que ja està bullida i freda, la rellenes i poses pa, després de la picada, i poses una mica de pa ratllat i formatge ratllat per sobre.
0: Que bo.
1: Fas una vegemal una mica clara. També pots fer un tomàquet, si ho vols.
0: Sí, però poca, no? De tomàquet?
1: Poca, sí. Per sota, posar
0: sí,
1: per sota.
0: Sí.
1: Fas una mica de vegemal i en guardes després per posar-ho per sobre.
0: Ah, està bé. Per què dius beixamel clara? Perquè...
1: Que no sigui massa espessa.
0: Perquè espessa no sí, queda molt...
1: Espessa queda allò, saps que hi ha vegades fas canelons
0: sí,
1: i queda la beixamel molt,
0: sí,
1: molt forta,
0: sí,
1: i
0: sí,
1: hi ha gent
0: més...
1: que no els agrada.
0: Sí, que ja es nota molta beixamel.
1: Ara,
0: que
1: no es noti tanta beixamel.
0: Molt bé.
1: Que abans els canelons ja saps que no es feien quasi sense beixamel i eren boníssims.
0: No ho sabia. Que es feia només amb formatge, eh?
1: No, es feia només amb el que era del beixamel posat.
0: Sí.
1: Poder una mica de salsa d'algo de tomàquet, algo si és molt poca,
0: sí,
1: i després el formatge per sobre,
0: ah,
1: i quedava sec, bueno, sec, no, quedava bé, però no era aquests canelons ara amb bejamel.
0: Uh-huh.
1: El canol amb bejamel es va començar a fer molt amb els hotels,
0: uh-huh,
1: quan feien casaments, coses així, fent amb bejamel el formatge i el forn.
0: Molt bé, no, que parlàvem d'això, doncs m'agrada preguntar-t'ho.
1: Doncs,
0: què més?
1: Després es posa així, amb la bejamel, a sota, es posa a les escarxofes, hi ha farcelles,
0: sí,
1: bejamel per sobre,
0: sí,
1: i el forn.
0: Molt bé.
1: Ah, i els dos ous d'usos, tallats així a quatre talls,
0: sí,
1: i es posa pel costat. Es pot posar amb espàrrecs, si vols.
0: Ah, està bé. Més que tot és per complimentar el plat,
1: per
0: no?
1: Per complimentar el plat, que no sigui un plat sol d'escarxofes.
0: Molt bé. En aquest plat es pot sucar una mica, se suposo, no?
1: Sí. Perquè sí, ja t'ho dic, amb la bejamel d'allòs,
0: uh-huh,
1: i si l'has fet, també es pot fer, diguéssim, la tomàquet sota, uh-huh, i bejamel per sobre.
0: Sí.
1: Jo faig el bejamel perquè sigui una mica al forn.
0: Va.
1: I queden molt bé i molt bé.
0: Un cop de forn.
1: No gaire rato, només allò que quedi una mica rosset i fora.
0: Molt bé, Ventura, doncs anem a repetir els ingredients.
1: Sí.
0: I ara fa molts dies que no es dius cap acudit, eh?
1: Per
0: la propera setmana, a veure si te'n penses alguna, eh?
1: Vale.
0: Perquè, esclar, després de fer l'àpat, un acudit sempre ens va bé.
1: Sempre va bé.
0: Doncs vinga, anem cap a aquests ingredients.
1: 8 escarxofes, i faig així, una ceba, 200 grams de picada, o ja ho hem dit, o pots fer-ho amb peix, ho pots fer amb barra de perol, pots fer el que vulguis. Això sí, jo sempre hi faig una mica de ceba fregida.
0: Sí, una miqueta com si fos un petit sofregit, un petit sofregit,
1: per donar-li gust.
0: Sí.
1: Els dos ous, pa ratllat, formatge, l'oli, pebre, sal, llet i farina.
0: Doncs molt bé, ens quedarem amb aquest apunt, amb Ventura. Sí, sí. Molt bé, moltíssimes sí, gràcies, Ventura.
1: Vinga.
0: I a l'acudit, eh?
1: Sí.
0: Vinga, adéu,
1: bon dia. Sara.
2: Tanca els ulls.
3: Ràdio Vilasacra, emissora municipal. 107, freqüència modulada.

0: és la bellesa? Per què ens obsessiona?
1: El CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, presenta l'exposició El culte a la bellesa. Obres d'art, objectes històrics i instal·lacions audiovisuals qüestionen els cànons i exploren la indústria cosmètica.
0: El culte a la bellesa, del 21 de maig al 8 de novembre, al CCCB. Més informació a cccb.org.
2: Pareu bé l'orella.
3: Des de l'Alt Empordà al món, avui Sant Miquel de Fluvià.
4: Campanar de Sant Miquel voltat d'ulls de celles fines que abastes i que domines el riu, la terra i el cel. Testimoni de l'ahir, encara dones fermança a mercè del temps que avança, de l'amor benedictí. T'eleves índex robust, prop la triple capçalera que assenyala i ens advera on és la casa del just. Del monestir n'és record la verge del gran somriure, mare de Déu que va viure per salvar-nos de la mort. A l'ombra del campanar, ahir com avui, s'aferra entre el riu, el pla i la serra, Sant Miquel de Fluvià.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Maria, estàs en mute.
1: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.

0: cultura, història, patrimoni, compromís. Ràdio Vila-sacra amb diferència.
1: Ara toca calmar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Detingut a Badajoz, a Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, que acumulava més de 150 detencions. Estava amagat en una finca familiar. La investigació va començar el mes de febrer. Tarragona, Jordi Barranca.
2: Es tracta d'un home amb un historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència, amenaces i maltractaments a l'àmbit familiar. En total acumulava més de 150 detencions i 12 ordres judicials vigents. A finals del mes de febrer va ser quan els Mossos van tenir constància que l'home, intern des del 2018 a Mas d'Enric, al Catllà, al tarragonès, no havia reingressat a la presó. Des d'un primer moment, els investigadors van sospitar que podia haver marxat cap a la zona de Badajoz, d'Extremadura, on té família. Es van coordinar, aleshores, amb la Policia Nacional Espanyola i van acreditar que el germà i la mare residien al municipi de Villanueva de la Serena. Els agents van saber que tots dos, amb certa freqüència, es desplaçaven cap a una finca agrícola propietat de la mare. Van investigar i van veure un home amb uns trets semblants als del fugitiu. La detenció es va produir l'1 de juliol quan els policies van interceptar-lo en una gasolinera propera. L'home va oposar forta resistència i, de fet, va acabar provocant lesions lleus a un dels agents.

0: Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
1: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
0: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
2: Ens van dir, això és impossible.
3: Impossible?
2: Impossible com llançar-se des de l'estratosfera amb paracaigudes trencant la barrera del so?
3: Impossible com que et caigui un llamp 7 vegades i encara siguis viu?
4: Impossible, eh?
5: Perquè tot sembla impossible.
3: Fins que algú ho fa possible.
6: Ràdio Vila-sacra.
2: A l'Alt Empordà.
7: Gràcies a tu.
8: Increïble.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanche, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.
2: Baratza. Empúria Brava.
3: Just Cafè.
2: Day, day, day, day.
3: Relax your body and mind.
2: Night, night, night, night.
3: Excite your body. Avinguda Europa, Port Salins 18.
2: Empúria Brava.
4: Gent que és feliç fent feliços els altres.
5: Què és ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.

0: Compartir alegries i penes fa que tot sigui més relatiu. Benvinguts a La Figuereta, un programa de Castells de cap per avall. Bon dia, bona tarda, bona nit. Què tal, Aina Malló?
1: Hola, Elisenda, com estàs?
0: Pues molt bé, la veritat.
1: Sí. És que, bueno, una setmana intensa i divertida, sí.
0: Com totes.
1: Com totes les que, quan comencem La Figuereta, és que costa molt no dir-ho en una setmana, saps? Però realment aquest cap de setmana ja ho repassarem, hi ha molta activitat.
0: Sí.
1: I, a més, estic molt contenta de que tinguem aquí a la Judit, he de dir.
2: Hola, hola.
1: Benvinguda, Judit.
2: Em fa molta il·lusió ser aquí, tot i que quan he sortit de Berga he pensat, tant de bo ser de la zona tradicional, perquè les dues horetes de camí se m'han fet llargues.
1: Jo crec que ja t'has de muntar aquí
2: un piset. Exacte.
0: Sí. Has de demanar consells als amics que fan tot aquest trajecte per anar a la plaça del Blat un dia calorós d'estiu. Jo crec que ha de ser un exercici molt valent, el
1: que fan. És que jo crec que sortiria a compte com comprar-se entre molts un pis.
2: Exacte.
1: Piso Franco. Saps?
2: Un Airbnb.
0: La Judit Anyona, per qui no la conegueu, és periodista, està fent moltes cosetes i entre elles els peus de plaça de les Diades de Castells en Xarxa, que ho fa estupendament i l'anirem coneixent en aquest programa perquè també ens acompanyarà, igual que tots els altres col·laboradors. Comencem parlant de Castells.

0: Roger.
1: Quin temazo. Ara m'ha agafat desprevinguda.
0: Ai, que sí, unes ganes. Mira que...
2: És boníssima.
0: Sabeu què penso? Que a mi m'agradaria ser de Mataró per viure unes santes allò... Com vist Santa Tecla,
1: ah, saps? Pensava que m'anaves a dir per bailar a Garraus, perquè em sembla una cançó de...
0: Bueno, a Garraus, jo bailo a Garraus a qualsevol, plaça.
1: Declaracions d'aquestes són les que necessitem. Va, anem a parlar de...
0: Sí, per favor.
1: De les santes, perquè comentem...
0: Comencem els horaris.
1: Parlant dels horaris, perquè hi ha hagut una mica de controvèrsia, us diria, o de, bueno, de logística amb tot això, i és que, com que és un dels dies grans de la Festa de les Santes, la diada s'ha vist, en aquest cas, podríem dir, afectada, i per tant començarà a les 5 de la tarda molt puntual, i a les 7 i mitja de la tarda haurà d'acabar sí o sí. Bueno, això jo crec que ha fet plantejar més d'un els objectius i tot plegat.
0: M'estic imaginant la Marta Balló i el tècnic de cultura de l'Ajuntament de Mataró dient-li, baixa, noia, baixa, que s'ha acabat el temps.
1: Un momentet, en un moment ho tenim muntat, això del final. Bueno, i està clar, això és una mica un dels objectius. Jo crec que sí que els castellers de Vilafranca apostarien fortament per tancar en Pilar de 8, però crec que, per l'altra banda, no et diria relaxaran, sinó que utilitzaran el que l'Àngel ja reivindicava una mica, que és els dos castells bàsics de nou, potser.
0: Bueno, perquè els han de fer per fer castells de 10.
1: Exacte.
0: I s'han d'exposar al nerviosisme de la plaça, també fer-los assaig.
1: No és la mateixa tensió, la mateixa sensació, per tant, jo apostaria per això, i llavors hem de veure quin gamma extra, no?, col·loquen aquí al voltant.
2: Ens tiren per allà.
1: Saps? És com 5 de 9, 4 de 9 amb l'agulla, que són dos d'aquests postals que tenen així en cartera. 9 de 8 ja ho veig, no sé si seria el dia també, crec que en tenen 3 com per anar jugant, veurem quin entren, o Torre de 9 també, clar.
0: Capgrossos, un castell de 9 mínim i un 5 de 8.
2: Sí, jo crec que Capgrossos hi anirà amb el 3 de 9 en folre i després aquest 5 de 8, o fins i tot es parlava del 2 de 8 en folre, que encara no han estrenat aquesta temporada, i si no, en tornarem a aquest 7 de 8 que ja han fet enguany.
1: Sí, de fet, crec que l'Àlex en declaracions deia que sortirien de 7 de 8, per tant ja era una declaració d'intencions, i després intentaran arribar-hi amb un castell de 9, però no ho asseguraven, tampoc. Crec que, bueno, han tingut bastants problemes amb les estructures i llavors volen com consolidar molt bé el que és el tema dels castells de 8.
0: Molt bé, i els Minyons de Terrassa, veieu que entra el 2 de 9?
2: Jo penso que repetir la diada que vam fer per Festa Major, exactament igual, 3 de 9, 4 de 9, 2 de 9 amb folre i manilles, i el Pilar de 7 amb folre per posar aquesta cirereta al pastís.
1: Sí, és una bona manera com de també anar marxant de vacances, no? Saber que deixes allò... una mica la llavor, i després ja tornaré a veure com està quan m'hagi torrat el sol.
0: És com vas de vacances però deixes la casa ordenada.
1: Exacte.
0: Saps que tornes i dius,
1: quin
0: ho tindré
1: gust,
0: tot a puesto quan torni.
1: Quin gust.
0: I ara, noies, agafeu-vos molt fort, perquè hem de parlar de moltes coses en molt poc temps.
2: Ui, som-hi.

0: Comencem pel millor tardeo que té el món casteller al Camp de Tarragona, que és...
1: Sense cobertura, que crec que és sense una cosa cobertura. Que s'ha d'especificar.
0: És tan d'antes. És que a mi em genera una pau aquella diada.
1: Tu entres allà i desconnectes del món literal.
0: I després trobes missatges del teu jefe. No envies res i jo... Com t'ho explico? Que és una diada que viatges en el temps. Una diada que des de l'any passat es diu Memorial Pau de Magrinyà, aquest casteller de la Colla Vella, que era veí de Vilallonga. I què ha de portar la vella?
1: Bueno, la vella, amb el susto de l'altre dia a les cases, se li ha lesionat l'enxaneta del Pilar, i per tant això invalida segurament els dos castells que jo crec que tenien en ment, que era Pilar de 8 i 4 de 9 amb el Pilar. Crec que en substitució això intentaran col·locar el 5, no? Perquè tenen ganes com de seguir reivindicant aquesta plaça com a, com a gamma extra, i llavors veurem si aposten per un castell de 8 i mig o fan els dos bàsics de 9, que crec que també seria doncs una opció.
0: I Jove de Tarragona també hi serà.
1: Sí, la Jove de Tarragona veurem, a veure, que jo apostaria pels dos castells de 9, crec que ells tenen doblet el cap de setmana, per tant jo apostaria que faran la gran inversió sobretot en aquesta diada de Vilallonga amb els dos castells de 9, tenen el 4 de 9 pendent també de Torredembarra que no van poder fer. No crec que vagin a gamma extra, però vaja, és un castell que bueno, sí, tenen molta gent, són capaços de fer, perquè al final
2: home, ens
1: el castell
2: una...
1: el tenen. Crec que els hi costa menys el 2 de 9 que el 4 de 9.
2: Sembla que sí, eh?
0: Bueno, al final és la fer la convocatòria, no? Dir-ho i que la gent et respongui. Però bueno, no sé si apostaran per això.
1: Si no,
0: o els hi tocaria també fer aquest 4 de 9 que hi ha Torredembarra, doncs sí, no el van poder fer. Anem a Reus, plaça de la Farinera. Xiquets de Reus, Brivalls i compta aquí Sant Pere i Sant Pau, perquè fa temps que se'ns diu que tenen cosetes al forn i per què no podria sortir algun aquest cap de setmana.
2: A mi m'han xivat que pot tornar a aparèixer aquest Pilar de 7 en folre, depenent de com vagin els assajos d'aquesta setmana. No, l'Elisa diu...
0: Jo crec que el Pilar
2: encara
0: se'n reservaran per dies. Perquè
1: jo
0: us
1: he de dir que torno a veure una clàssica de manual. Crec que no sé si és una plaça per estrenar 5 de 8. Vaig a més estrenar 5 de 8 o 4 de 8 amb el Pilar. Llavors em sembla més una actuació de tornar a fer la base per seguir construint.
0: Doncs jo dic 2 de 8 en
2: folre. És que també ressonava.
1: 2 de 8 en folre. Crec que has de ser molta gent, eh? No ho sé.
0: Bueno, veurem.
1: Estarem
2: bé. A mi avui al matí m'han escrit que ressonava aquest possible 2 de 8 en folre. Molt depenent bé. Dels assajos també, evidentment,
1: sí,
2: però...
1: Bueno.
0: Cosites. Aneu-hi, s'ho passareu bé.
1: Sí.
0: Xiquets de Reus, doncs, potser s'animen o potser no.
1: Sí, estan
0: els
1: una mica...
0: Prudents.
1: Sí, els veig prudents, estan en la clàssica, veurem com sobrepassen això. Crec que el 2 de 8 en folre podria ser doncs, una manera de fer el salt. Sé que estan treballant també el 5 de 8. El Joel l'altre dia ens deia que el 7 de 8 enguany
0: ja no,
1: el toquen, ja l'han deixat. Per tant, veurem cap on van.
0: Santana també passa al Vendrell, nens del Vendrell que sempre actuen en solitari, amb una plaça que no els hi fan mai justícia, eh?
1: Sí, no han tingut molt bona relació últimament, però crec que anímicament necessiten això, bàsicament, eh? Una mica de que allò que es proposa els hi surtin bé, que la nova estrena es consolidi, perquè quan han estrenat, pobres, no els hi ha sortit bé, per tant, jo apostaria 3, 4 de 8, i si poden, 7 de 8.
2: Sí, jo crec que els hi toca això, tornar a agafar confiança. El divendres van passar una altra vegada el 7 de 7 net, dilluns també, i m'imagino que això, si van bé els assajos, doncs podrien portar aquest possible 7 de 8 i descarregar el 3 de 8, que en tenen moltes ganes.
0: I ara anem a parlar d'una cosa que s'ha batejat com el Tour de la Petroquímica.
1: M'encanta el títol.
0: I que també és molt curiós les colles convocades, perquè és com que Valls i Tarragona es divideixen. Tenim la Jove i Joves a Constantí i Xiquets i la Vella amb una diada al Morell que també vol començar a agafar una mica de renom, no? Igual que ha fet Constantí, doncs, també el Morell està fent aquesta aposta per tenir dues colles bastant grans i donar-li envergadura a la cita castellera de Festa Major, que Castell de Nou, jo crec, Vella, Joves...
1: Bueno, jove? Anem a Constantí primer, jo diria que la Jove de Tarragona aquí farà els castells de 8 i mig, és a dir, 2 de 8 amb folre, 5 de 8, 4 de 8 amb el Pilar, veig una mica aquesta gamma. La Joves crec que intentarà tornar a fer el 5 de 8 i ajuntar-ho amb algun castell de nou, jo apostaria pel 3 de 9 en folre, segurament 2 de 8 en folre, que també és d'aquests castells que et serveix per plantejar-te també de nou el gamma extra, això Constantí, i el Morell, crec que els xiquets seguiran amb aquesta base de 7 de 8 i seguir rodant les estructures, i la Vella també castells fins i tot més bàsics de 8, de 8. Sense moltes complicacions.
0: I ens hem deixat algú?
1: Jo crec que no.
0: Altafulla, sí. Ens hem deixat, que no sé si jugant a casa potser hi tornen amb aquest 4 amb el Pilar, superant la baixa.
1: Haurem de veure si costa, potser, sí. A vegades quan no és una diada tan gran,
2: tot aquest volum de gent que necessiten.
1: El volum de gent que necessiten, i els nois que estan disparadíssims a poder entrar.
0: Estic enganxadíssim a aquesta història, eh?
2: És
0: que ja ho tenen a tocar, eh? Ja
1: sí,
0: hi són. A més,
1: no
0: els dos que
1: a més, van ser tots uns incrèduls, eh? Jo ho reconec.
0: Jo m'ho vaig creure des del primer dia.
2: Molt bé, Elisenda, clar que sí.
0: Jo, el dia que allà a la presentació del concurs van dir anem a l'etap, jo vaig dir, jo vaig amb els nois a l'etap.
1: Doncs pues vinga.
0: Que ens hi queda un parell de castells.
1: Ara, ara
0: sí, no?
1: D'aquí poc et donen la camisa i...
0: No vull més camises,
2: cap a l'etap
0: ja.
2: Amb els nois de la torre.
0: Bueno, i ara obrim una paradeta que també va bastant carregada aquest cap de setmana, perquè si hi ha molts castells, també hi ha molt de safreig. Estava

0: No acostumem a assenyalar ningú des d'aquest programa, però hi ha vegades que hi ha gent que se sent interpel·lada i això ens encanta.
1: Sí, sí. Vivim d'això, gràcies.
0: Una petita victòria cada programa, que algú ens diu, parlàveu de mi?
2: Doncs poder sí.
0: Sí, sí, o potser no. No revelem mai de qui parlava. És cosa vostra o no entrar en aquest joc?
1: Sí, sí.
0: Però si hi entreu, a nosaltres ens feu eternament feliços.
1: I saps què? Jo, en base a això, ja tinc suficient com per inventar una secció i dic, saps què? Vaig a jugar amb aquestes dues reines que tinc avui sobre la taula perquè hi va haver una cançó que ens va donar joc a parlar de tot això i va ser aquesta. Contigo, mami, yo me quiero perder. Salí en portada de revista.
0: Tú y yo en portada de revista. Ma, que se pegue de aquella yo la pegue. És que, a més, no ho deien per ningú. Hi ha gent que va dir, ah, i va per mi.
1: Bueno, i nosaltres després creem el que faci falta,
0: sí,
1: saps?
0: Sí.
1: Ens venim amb una fantasia de tothom. Possible. Exacte. Us he proposat un joc, val? Joc que... Jo i la Figuereta, que seguim a molta gent, veiem les músiques que posa la gent als seus stories. Lliure interpretació aquí, perquè hi ha gent que és més discreta i hi ha gent que menys, però ja he pensat, vaig a jugar amb elles a veure què interpreten elles.
2: Ui,
1: vale?
2: Som-hi.
1: Us poso la primera música a veure què en penseu. I el cap

0: tu llegeixes el títol de la cançó, dius La mosca txetxe. I dius...
1: I després escoltes la lletra
0: i dius... I escoltes la lletra i dius un punyal darrere l'altre, saps?
2: Què creieu que hi ha aquí? Aquí hi ha despit? Hi ha... Què hi ha? Què apostaríeu aquí?
0: Jo ho veig guasson.
2: Guasson, eh?
0: Sí.
2: Vale.
1: Jo veig una ruptureta, no, aquí?
2: Sí?
1: Sí. No, eh?
2: Però mal digerida? Bastant... No, no,
1: home, jo sí, però... molt mal digerida, sí. Sí. Bueno, l'Elisenda ja ha estat tan d'acord, eh, amb mi.
0: S'ha enfadat amb el veí de l'escala.
2: Correcte. Ah, també a vegades nosaltres ens pensem que són coses d'amor i són coses de...
0: Tenim el prisma...
2: Sobrecàrrega mental.
0: El prisma distorsionat, clarament.
2: Ens agrada nosaltres pensar que és d'amor sempre, però bueno.
0: Tot ho posem al mateix sac, perquè també és el nostre negociat, al final, no? Vull dir que es compra cap a casa.
1: I seu. Que potser sí que va cap a aquest sac, no?
0: Potser sí, o potser no.
1: O potser no.
2: Interpretació ufeta. Va, anem a per la segona.

0: Bueno, a vosaltres us agrada que us tirem corazones o què?
1: A una mica de like a la història.
2: Saps què? Aquest joc, quan el vas plantejar, i pensar, me les sabré totes i sabré a qui refereix a cada cançó. I estic fallant
1: jo
2: molt
1: vaig
2: fort.
1: Molt perduda, eh?
2: Vaig molt perduda. Tu te vas sin... Tu
0: el
2: vas
0: títol,
2: sin
0: en
2: va.
0: Aquest cas, el títol no és important. L'important és el missatge.
2: Que te tiren corazones.
0: Per exemple, o una varita diseñó tu cuerpo. Jo crec que hi ha, hi ha un missatge físic aquí. Cadascú ho interpreta sí. com vol, però jo crec que...
2: És cosa d'una nit.
0: Sí?
1: Sí, sí, bé. jo també tiraria una mica per aquí, amb això.
0: Aquí no hi ha amor, sinó que... No. Bueno.
1: Festa que s'allarga.
2: Sí, també tendim cap al Disney i la majoria de vegades ens diuen això, ni Disney ni hòstia.
0: 24 hores com a molt, eh?
1: Massa, potser.
2: Jo tot li faig una segona part i la gent em diu, és ni un videoclip.
0: Bé.
2: Jo què sé, Aina. Vale. És molt difícil aquest joc.
0: Vale, vinga, va, vaig a la...

0: tres quarts d'hora perquè estàvem tenint una conversa amb la nostra tècnic. Saps què passa, noies?
1: Sí, sí. Ja
2: no he escoltat la lletra de la cançó, eh?
0: Ja, molta tralla.
1: T'enganyaria si et digués que ets l'amor de la meva vida.
0: Però podries superar...
1: No. Les expectatives.
0: Sí. Vale.
1: Bé, jo crec que és mica, això.
0: Una persona abocada a l'estrava.
1: Sí? Es diu molta tralla, us he de dir, eh? El títol de la cançó, en aquest cas, és contundent.
0: Està fent molt d'esport.
1: Sí?
0: Per tapar cosetes.
1: Vale.
2: Sí, una mica de cello, de fel o pegament.
0: És que Strava, al final, són tres sessions de psicòleg.
1: Bueno, és la... hi ha gent que li diu crisis i hi ha gent que li diu Strava.
0: Quan nosaltres si veiem cara...
1: 7 activitats per setmana, saps allò?
0: Allà ens salten totes les alarmes.
1: Ja està.
0: Perquè 7 activitats per setmana, d'una hora i mitja aproximadament cadascuna,
2: ui,
0: aquí no hi ha cap un polvo. O potser sí, eh? Potser estem parlant d'un portento físic, no ho sé.
1: Bueno, ja ho sé,
0: ja, ja, ja ens hem fotut amb prou
1: jardins. Bueno, ja hem entrat en tots els jardins possibles.
0: No,
1: fins aquí la secció.
0: Gràcies, Aina.
1: De res.
0: Molt bé, per què no us digui que aquí som gamma extra cèntriques? Una
1: vez lovers?
0: Lovers? Anem a parlar dels xiquets de Cambrils, perquè han fet el primer 3 de 7 amb agulla de la seva història.
1: Correcte.
0: Bravo.
1: Millor sembla actuació fàcil, de la seva història.
0: L'Aina ho fa sense assajar, però hi ha gent que... Bueno, hòstia, és molt complicat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Que lligar allò quan no hi estàs acostumat. Bravo pels xiquets de Cambrils. I han dit, anem a dedicar-los una part del nostre safareig, perquè aquella gent devien acabar la seva millor diada de la història i ho van celebrar pues, a la manera que celebrem les colles petites i mitjanes.
1: Què?
0: Que és rotllo patio andaluz.
1: Sí? Segur?
0: Sí. Jo ara intentaré justificar això perquè no sigui una aberració del sistema, d'acord? ¿Vale?
1: Vinga, tot teu.
0: Vale. Primer d'entrada, el lloc de la festa ja per si serà reduït, perquè heu de pensar que els assajos especials amb biquini i cervesa d'acabar com a màxim són 70, vale? Llavors,
1: la cosa, bo, eh, això?
0: La cosa gros, és reduïda,
1: eh?
0: La cosa és reduïda i tot queda una mica, doncs, bueno, amb poc espai com per anar a prendre l'aire, vale?
1: Vale.
0: Després, ambient intergeneracional, vale? Us heu d'imaginar l'àvia i la neta amb adolescents perduts i senyors amb crisis dels 50, tots allà barrejats, vale?
1: Perfecte, sí, sí. No, és que ho estic visualitzant, eh?
0: I en el millor dels casos, cada franja d'edat acumula una desena de persones. Vull dir que imagineu-vos, o sigui, és inevitable que et facis la cervesa o el que beguis amb el pare de la canalla, vale? Llavors, heu de moderar el vostre comportament.
2: A vegades hi ha qui no el modera, eh, per això.
0: La música. Aquí també hi ha un tema de que algú ha d'arrencar el cante.
1: Hondo.
0: perquè clar, a la que tres s'asseuen a la cadira, allò no hi ha qui ho remunti.
1: Yeah.
0: Vale? Llavors, en aquestes espais...
1: I de fet, hi ha algú de la pròpia colla voluntariós amb l'Spotify intentant fer de
0: sí,
1: DJ, no?
0: Sí, sí,
1: vale,
0: sí.
1: Vale.
0: Que sents hasta el salt de cançó, perquè no... Bueno,
2: sí. A vegades fins i tot els anuncis d'entre mi.
0: Correcte, sí. I se celebren els anuncis. Llavors aquí, doncs, bueno, s'estira molt de Saturday Night i de coses que dinamitzin la pista, vale, de ball. Així de manera més per trencar el gel. Després, els amics, prohibit, o sigui, ha de ser, tu has de jurar fidelitat al teu grup d'amics, perquè no n'hi ha un altre.
1: Yeah.
0: O sigui, el grup de joves és el grup de joves. Llavors, bueno...
1: No hi ha el grup de joves de la Palmera, el grup de joves del Morito, el grup de joves de les escales,
0: de colors, no?
1: No.
0: És un i prou. Sí, és el comunisme de l'amistat.
1: Perfecte.
0: Llavors, aquí, doncs, jo recomano un perfil baix, vale? O sigui, tampoc no cal les tridències, i et portaràs bé amb tothom.
1: Perfecte.
0: Els lius, també, cosa important. Un i prou.
1: Ui,
0: vale. Vull dir, si n'has de buscar més, busca'ls fora, perquè
1: fora,
0: si no ja comença això a ser una família d'aquestes que són tots cosins.
2: Aquí la cosa es comença a complicar, veig, ja.
0: No, sí, no, és que no és fàcil, eh?
1: Ja,
0: vull
1: ja
0: dir, jo he fet aquesta secció per reivindicar la dificultat, de celebrar...
1: Sí, sí, no, jo estic convençuda que la gent de les colles d'aquest volum estarà a favor amb tot el que estàs dient.
0: Sí, sí. Espero que ens envieu més coses, perquè la dificultat és pitjor que fer un 3 de 10, ja us
2: ho dic. No, jo que he format part d'una colla petita, totalment d'acord amb tot el que està dient l'Elisa.
0: I per últim de tot, i aquí em remeto a la meva cançó per justificar, Fondo Flamenco.
1: Sí.
0: Los sueños, sueños son, y el destino decidirá si el 3 de 7 amb agulla el pots tornar a tirar.
1: Ostres.
0: Que bonito. I no res, fins aquí.
1: Molt bé.
0: El pati andaluz de les colles petites.
1: Pues anotat queda.

0: ja us dèiem, la setmana passada teníem el Joel Brugués amb els seus manuals de supervivència. La setmana que ve, bé, se sabe què ens porta l'Alba Esteve, potser ens porta una figureta del 2 de 8 en forra.
1: Ah, anava a dir, està de vacances, potser ens podria portar un, com se diu, un souvenir.
0: Que porti cotillos.
2: Bueno, és el nostre souvenir.
0: Segur que en té cabassos.
1: Més preciat.
0: I avui tenim a la Judit Anyorà, una tia que tant et troba el quart mal col·locat del castell que acaba de veure, com et detecta una nova història d'amor a les 3 del matí.
3: Campeu. L'amor que no fue mi culpa, que tu ets la mera experta en enredar, però sé lo malo que ocupa.
2: Tenint en compte que els castellers i castelleres ens passem mitja vida criticant les decisions de la tècnica, he pensat, per què no jutjar-nos a nosaltres mateixos? Cada vegada que vingui aquí la Figuereta a fer secció, el que obriré és el judici casteller. És a dir, a cada programa portaré al banc dels acusats un personatge, un comportament o una situació que tots hem viscut dins del món casteller. Hi haurà, per tant, una acusació, una defensa i proves. I al final, vosaltres i la nostra audiència, doncs, en decidireu el veredicte.
1: Jo és que em deixem la toga i sóc feliç.
2: Ens falta
1: el... Això, el proper dia és que ho busco, eh?
0: Com, es deia, com aquell programa que feien que anaven parelles esbarallades i s'havien de
1: recuperar... Caso cerrado.
2: Aquest sí.
1: No sé.
2: Caso cerrado, crec que ara era abierto, no?
1: Era abierto, sí. Segura.
0: Molt bé, serà estupendo, Judit.
2: Aprofitant que estem en juliol, arriben les festes majors i l'època aquesta d'estiu només ha fet que començar, obrim la sessió amb un clàssic.
1: Val.
0: Vale.
2: Aquella persona que desapareix tota la temporada, però quan arriba la festa major, la camisa surt de l'armari i tu, com si no hagués passat res.
1: Ja sabem de qui parla.
2: El teniu situat a cada...
0: Puc fer una llista, si vols.
2: És per això que primer de tot li he escrit una carta.
0: Molt
2: bé. Benvolgut casteller de festa major. Durant mesos ets un autèntic desconegut. Al grup de WhatsApp només apareixes per posar un ok. O preguntar a quina hora és la diada el mateix matí de la diada. Els dies d'assajos tens feina. Els dissabtes tens sopars. Els diumenges, curiosament, sempre et surt algun compromís. Però escolta'm, arriba la festa major del teu poble i passa una cosa extraordinària. La camisa reapareix impecable, la faixa surt del fons de l'armari i de cop tornes a ser un membre actiu de la colla. Arribes saludant a tothom com si haguessis vingut a tots els assajos. Preguntes què és per avui i fins i tot t'estranya no veure't pintat a, entre moltes cometes, la teva posició habitual.
0: Sobre perquè t'hi guardin al seu lloc,
1: sí, correcte.
0: Immaculat, sí, al folre, sí, sí, saps?
2: I nosaltres t'estimem, perquè també ets de la colla. Però hi ha una pregunta que fa massa temps que ens ronda pel cap. És just fer bomba de fum tota la temporada i aparèixer només per festa major? És culpable o és perfectament legítim?
1: Oh, oh, m'encanta.
0: Quinta mà. M'encanta. Jo t'he de dir que també he tingut alguna etapa, de ser això. Em sap greu reconèixer quin
1: dia aquestes.
2: No. És castellera de festa major,
0: ha, No, hi ha dies que la... O sigui, anys que la vida t'atropella i tu dius, ah, i és festa major. Bueno.
1: Ja, però després què fas, també?
0: Per tant, vaig activar l'empatia.
2: Ara en parlarem, perquè el post-festa major també marca molt la personalitat. O sigui, si tu arriba a festa major i et poses la camisa, però després segueixes la resta de temporada, jo crec que et pots salvar. Ara, si només és per festa major...
1: Anava a dir, hi ha festes majors que cauen en 10 de novembre, o 11 de novembre, Sant Martí,
0: Això sí que és fer la campanada.
1: Exacte.
2: Això ja és.
1: O hi ha festes majors que pot ser Sant Joan. Bueno,
2: encara
1: parlem-ne.
0: Bueno, sí.
1: Però si després...
0: Anem a escoltar l'acusat.
1: Vinga.
2: A l'acusat se l'acusa de desaparició continuada durant mesos, reaparició selectiva en dates assenyalades, menjar el dinar de la colla com si hagués descarregat ell sol tots els castells de la temporada.
1: És que clar,
0: no, que aquesta gent sembla molt malo,
1: sí, sí, sí.
2: Ser el que marreteja a la barra, perquè després és el típic que va a la barra i diu no, m'hi convida amb el cubata perquè clar, perquè avui he vingut. Com? Perdona.
0: Sí, t'ingressem a la nòmina el sou.
1: Sí, sí.
2: I de difra...
1: De cinquè lateral, saps? Clar.
2: I també se l'acusa de disfraces com... Qui és aquest? No el conec. Parlant d'algú que porta tota la temporada o dues temporades a la colla i
0: sí,
2: realment el desconegut.
0: Fantom,
2: exacte.
0: Sí.
2: Però si jo sempre havia anat aquí, això que parlàvem,
1: sí,
2: de
1: sí,
2: la meva posició...
0: Ah, bueno.
1: Pues no, algú, ara hi ha el Ramon que des del primer dia està allà entregant tot, el seu suor,
0: més,
1: les seves llàgrimes.
0: Els que omplen els forats es diuen Ramon, eh?
1: Sí, és
0: el Ramon és nom de bona persona.
1: Sí, sí,
2: ho és, ho el vist, típic,
1: no,
2: sí. O el típic, això abans es feia així, o quan jo venia a la colla...
0: I sobre sempre explica la mateixa batalla de sempre, eh?
2: És el típic que sempre explica, quan sí, vaig sí, descarregar aquell castell sí, perquè la meva època...
0: La sí, meva sí, tot és festa major.
2: Ara bé, una acusació no és una condemna, sinó que pobret, també té dret a defensa.
1: Sí, i tant. Escoltem aquí tot.
0: Aquí som happys.
2: És el que parlàvem ara, que potser és allò que s'enganxa a festa major, però després continua tota la temporada. Val. Li podríem passar. Una camisa més a plaça, doncs al final sempre suma. Millor que vingui un cop a l'any, que no pas que no paregui mai. Paga la quota de soci tot l'any.
1: Bueno.
0: Si afluixa la pasta, escolta.
1: Sí, bueno, però si després demana cubates per compensar això de la quota de soci, parlem-ne.
0: Hem de fer números.
2: I el primer pas per tornar és precisament tornar. Llavors...
0: A mi m'agrada molt aquest tipus de gent que agafen un vol només per festa major. Jo aquesta gent estorba.
2: Veus, però això aquí... és un altre tema.
1: Això és un altre.
2: Aquí vale, jo crec aquí que li hem de
0: no.
2: fer un
0: monument. No estem parlant d'aquesta gent, d'acord? Sí.
2: No, jo estic parlant d'aquesta gent que realment no té res a fer, sinó que l'únic que té són excuses.
0: D'acord, molt bé.
1: Elisenda, tu que ets més tolerable en tot.
0: Tolerable?
1: Tolerant, perdó.
0: A mi, tolerable, suposo que també tolera la gent. No sé. Tolerant. Això ja...
1: Tolerant. Sí. Què en penses?
0: Mira, jo he fet una reflexió mentre sí. la Judit parlava, i és que si ha deixat de venir perquè té nòvio o nòvia, el cancel·lem totalment. O sigui, jo li faria pagar el cubata el preu, el doble, saps? Val. Perquè això, bueno, és tòxic.
1: Val.
0: Després, sempre hi ha gent cuqui que dius, no li dona la vida, pobre, està fent 70.000 coses, o que té un fomo terrible i ha d'estar tot arreu i per això no li dona la vida. Bueno, aquí ja no entrem en les causes. Llavors, si ja està desvinculat de la colla però a sobre se'n recorda que té la camisa, doncs escolta, una abraçadeta i feliç.
1: Bueno, jo aniré a l'altre extrem.
2: En el teu cas, Aina.
1: Jo ja sabeu que això de la fidelitat absoluta als castells és sagrat.
0: És que a mi m'ha mirat malament, quan he dit que jo ho havia fet algun cop.
1: Res et donarà més que una colla. Això és així.
0: Ni et traurà més que una colla, també.
1: Bueno,
0: aquí també.
2: I aquestes dues parts de...
1: Ara tant... bé, sí. Ara bé, queden algunes preguntes per fer. Que cadascú faci el seu propi judici.
2: Doncs que cadascú jutgi aquesta persona.
0: Penjarem una enquesta d'aquestes a Instagram,
1: a veure
0: que després no ens mirem perquè som boomers.
1: Innocent o culpable.

0: desastre.
1: Sí.
0: Perquè ens arriba tanta cosa que al final no podem organitzar-ho tot. I hem dit... pel bon gros.
1: Exacte.
0: No n'hem parlat prou de dos coses.
1: Dos coses.
0: La primera, Aina, te la deixo tu.
1: La primera és... en Tietz truquen a la porta i ens diu, escolta, no heu comentat els canvis de camisa d'aquest any.
0: És que l'audiència és proactiva.
1: Sí, sí, sí, ens ajuden, ens ajuden. I jo ho entenc. I a mi m'agrada. Però una cosa, estimats. A veure, que cadascú faci el que li surti.
0: De la figa.
1: De la figa.
0: És la filosofia d'aquest programa.
1: Exacte. Sí. Si la gent està contenta amb la camisa que porta, que la gaudeixi. Si la gent vol canviar de camisa perquè no es sent a gust un lloc i creu que se sentirà millor a un altre lloc, que ho faci. Aquí, la Figuereta, en això, no s'hi fotrà.
0: Que n'hi han hagut, amb altres coses.
1: Totes. Segurament, totes. Però en això, de veritat, escolteu, si la gent està en un lloc amb una camisa és perquè aquell moment per ell és el millor
0: correcte
1: lloc on pot ser. I per tant, abraceu-los, que crec jo que falta els hi farà.
2: Totalment d'acord.
0: Ah, hi estamos. I una altra proposta de gent que té les idees clares és la de la jove de Sitges posant una pancarta

0: participar en totes les accions que hi hagi per, d'una banda, protestar i denunciar aquesta situació d'injustícia, i alhora també, doncs, bueno, perquè s'hi puguin trobar algunes solucions. Això és un drama per Sitges, i per una colla castellera encara més, perquè...
1: Era Santi Terraza, president de Sitges, i van fer aquest posicionament, perquè al final també, o sigui, més enllà del problema polític, a ells els perjudica com a colla tenir una població que ha de marxar del lloc on assagen en detriment de persones que no s'impliquen en l'activitat del municipi. Llavors, aquest era el posicionament de Sitges i a mi em va semblar estupendo quan ho vaig veure.
2: Sí, sí, doncs una mica, jo crec que està bé, eh? Fins i tot des de la cultura participativa em sembla que ens hem de queixar i reivindicar les coses que, a més, ens ajudin o no a seguir formant aquesta cultura o aquest teixit associatiu. L'altre també és fer creure als turistes que hi ha una taxa, que és apuntar-se a la colla, i que, per tant, hagin de participar activament de la colla. Per
3: seria
2: tant,
3: una molt bona situació.
1: Et pagues la taxa turística i et poses la samarreta de Sitges. Correcte. Per anar a fer pinya. Bueno, exploreu-ho.

0: ens hem posat molt sèries per un moment.
1: Sí.
0: Està bé, són polifacètiques, però. Però ens agrada la jarana, arriba el cap de setmana i tenim festes majors a tot arreu on hi ha Dia de Castanyera, perquè aquesta és la filosofia del programa de Festa Major. Llavors, dissabte, nit de DJs a Constantí. I a Vilallonga, nit jove, a la nit, divendres a la nit, perdoneu, després d'assaig, amb el grup Sodi, amb components de la Jove de Tarragona.
1: Molt bé.
0: Band de Cool.
2: Oh!
0: Cosa fantasiosa, segur que porten moltes llums de neon, penso. I DJ Nil Cavaller.
1: Molt bé.
0: Creiem que Xiquets de Serrallo està tancat aquest cap de setmana, però no descarteu mai que s'ajuntin uns quants a fer birres i facin el 2 de 7, perquè els està...
1: Bueno, és una mica el que així. Estan fent cada cap de setmana.
3: La dinàmica.
1: Sí, sí, sí. Una cosa, recorda també que vam prometre aquí que proposaríem un plan per defugir del fet casteller.
0: No l'he explorat molt, però a Cabra del Camp vaig veure que feien alguna cosa. I vaig pensar, com a molt, us trobareu a Quico de Cabra, que li importen tres pepinos als cotilleus, suposo.
1: Perfecte.
0: I llavors,
1: perfecte.
0: Discreció absoluta.
1: Molt bé, doncs explorem el plan.
0: I ja està, acomiadar la nostra estimada Judit fins d'aquí 3 setmanes.
3: Ai,
0: si no em fallen...
3: ara són moltes, 3 setmanes, ho trobaré molt a faltar.
0: Va, però tens la sang... Mira, diu la tècnica, vine, home, vine, tu vine, la casa és gran, claro. Però tens de santes, tens les neus,
3: moltíssimes
0: noia,
3: coses.
0: Estaràs ben acompanyada.
3: Diades i castells no em faltaran.
1: Estarem de ojeadores a tot arreu.
0: Seguiu les diades a la xarxa més, no us ho perdeu, si us plau. Mm. I ja està, Aina Mallol, tu vius aquí al costat.
1: Sí.
0: Bueno, segur que
1: I ens veurem aquí, allà
0: a Vilallonga.
1: A Vilallonga. Sí.
0: Molt bé. I ja està, moltes gràcies a tothom per escoltar-nos, gràcies a la Sílvia García, als controls. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Adéu.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes. Tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: esperen mojinos escocíos, al·lèrgiques al polen, jo suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesal.cat.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a Nits de Circ.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Llargs i curts.
0: El programa dels diumenges a les 6 del matí.

0: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
1: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets. Xai tendre i gustós. Vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de Déu. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.

0: Bar Cafeteria La Bahia, per gaudir molt més del teu dia. Ens trobaràs carrer Pep Ventura, número 10, Roses. Telèfon 972 25 67 67.
1: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Fem salut.
4: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
5: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.
6: Cap de setmana memorable?
7: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
8: Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
9: Tens trans, techno, house, remember. A Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.

0: I parlant d'emocions.
1: 17. Festa repartidor d'esperança. Festa voluntari del telèfon de l'esperança.
2: Si et complau ajudar els altres, si t'agrada escoltar i disposes de 10 hores al mes, pot ser una veu amiga. Una veu que escolta i atén a les persones que truquen en moments d'angoixa, preocupació o solitud.
1: Obtindràs una dosi de satisfacció i felicitat que no t'imagines. Truca'ns al 93 202 0260. Prens nota? 93 202 0260.
2: Festa repartidor d'esperança. Hi ha tanta gent a la que podràs ajudar. Telèfon de l'esperança. Sempre hi trobaràs algú.
3: En el 107.
4: Un final al teu dia. Tornes a casa, relaxa, tens un paradís.
5: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
4: Notaràs la diferència.
6: Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
7: És Ràdio Vila-sacra. Casa Azul.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Si no heu entès res, no és problema vostre.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Gaudeix d'un dia diferent.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Una experiència única molt a prop teu.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Què?
4: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
3: Quan?
4: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
3: On?
4: Boadella i les Escaules.
5: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
3: Què?
4: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
3: Quan?
4: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
3: On?
4: Boadella i les Escaules.
5: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte ens retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
3: Què?
4: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
3: Quan?
4: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
3: On?
4: Boadella i les Escaules.
6: Més informació al web vilaambealta.cat/festival-fem-muga.
7: Rialles per la meva mare.
8: No, no, ja, ja.
7: Pel meu germà. Pel petit de la família.
8: I d'allò.
7: Pel meu xicot.
9: Tela marinera.
7: I per les meves amigues.
10: Una aventura en família.
8: Ah.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: T'entretenim i et fem companyia al 107 de la FM, la teva ràdio local.

Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot...

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
2: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
3: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
4: Ràdio Vila Sacra.

Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.

0: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
1: Max Mix.
2: Oh, uno.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: Que el Banc Sabadell frega els 1.000 milions d'euros de benefici la primera meitat de l'any en els primers resultats després de la venda de la filial britànica TSB i ja amb el nou conseller delegat Marc Armengol al capdavant. Climent Sabater.
5: Els 971 milions d'euros de guany del primer semestre incorporen els més de 300 milions de plusvalua que ha suposat la venda al Santander de la filial del Sabadell al Regne Unit, TSB, com a part de l'estratègia de defensa en l'OPA del BBVA. Amb els primers resultats a la mà i amb la recuperació dels ingressos, el nou conseller delegat del Banc Català, Marc Armengol, ha descartat operacions de compra o fusió amb altres entitats.
6: Todos los bancos medianos tienen proyectos en solitario sólidos, que les garantizan crecimiento y que tienen mucho sentido para cada uno de ellos, y por lo tanto, como no se da la oportunidad, pues ni estamos estudiando nada, ni seguramente vamos a estudiar nada, ni en España ni en el extranjero.
5: Els mercats han rebut els resultats amb una pujada dels títols propera al 4% al mateix dia que el Sabadell ha anunciat una nova recompra d'accions per valor de 330 milions d'euros.
3: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

Ràdio Vila-sacra. Per veure, per sentir, escoltar i participar.

0: Vespres de Gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol, del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost, de les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador, guió mig, dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
5: Cap de setmana memorable?
6: Yeah. Yeah. Big A. Nobody save me.

0: temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a cum versare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
1: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.
2: Alguna cosa està canviant.
3: Hola.
2: Viu l'experiència de la ràdio del futur.
3: Ara.
2: Una manera nova de sentir la teva ràdio dins teu.
3: Ara t'explicaré una història.
4: De Ràdio Vila-sacra. Només Ràdio Vila-sacra.
5: La diferència.
6: Confirma.
5: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
7: L'emissora que escolten les altres emissores.
8: Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
9: Bec, bec.
10: Què veus?
9: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu.
10: Oh, i on la tenen?
9: Ves a Bon Preu Esclat o segueix-nos a Instagram per córrer el punt de venda que tinguis més a prop. Bec, bec. Estiu Drinks.
11: Sona bé.
12: Volaré, cantaré, nel blu, dipinto, di blu, felice di stare lassù. Fa 20 anys que vam néixer per fer-te volare per tota Europa. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge. Vueling.
13: Del 23 al 26 de juliol vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
14: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
15: Ja ho sé.
1: Ràdio Vila-sacra. Festa soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments futurs i presents a través de l'espai control del web de forma fàcil i senzilla.
16: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
17: Entra a formar part del club més privat que mai s'ha creat.

0: I parlant d'emocions,
1: 55.
2: Exacte.
3: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
4: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
5: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
6: Ah, quin mal!
7: On?
6: Al coll, tinc tortícoli.
7: Tortícoli, Radio Salil, crema antiinflamatori amb efecte calor. Radio Salil de Laboratoris Vinyes. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el seu farmacèutic.
8: It's not a problem that I can't fix. 'Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on a double and you don't let it trouble your brain. 'Cause away goes trouble down the drain.

Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història.
2: Senzillament.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: On les cançons lliguen amb la història.
5: Tens, trans, techno, house, remember. A Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.

Els caps de setmana passen coses bones.

0: is not a problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain. Cause away goes trouble down the drain.
1: Aquest és el número per participar.
2: 972-51-1268.
1: Aquell altre?
2: 656-19-70-62.
1: I recordo també que és interessant que, quan truquis, si et ve de gust, demanis una cançó perquè jo la poso en llista i tirem de veta d'aquelles cançons que us agraden a vosaltres.
3: Hola, em dic Derek Trochet. Avui llegiré el poema Jo sóc la lluna. Jo sóc la lluna, blanca i rodona. M'he fet rodona de rodolar. Pel cel rodono, del cel us miro, sempre vigilo, quin bo que hi fa. Jo sóc la lluna, que us vinc a veure, tot passejant-me per cel enllà. La lluna us mira, fa companyia i us dona un bris de clar de dia. Adeu a tothom.
1: Ei, ja saps que on no arriba la FM...
4: Sí. Què està passant aquí?
1: Ens pots escoltar a través de la xarxa.
2: Radiovilasacra.cat.

0: 107 de la FM.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Escolteu una cosa, veniu a comprar. Apunteu a la capital de la ceràmica. Apunteu a la Bisbal d'Empordà. Apunteu, veniu a passar el dia, que us ho passareu de conya. Apunteu,
2: l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà.

0: Hola, Sílvia.
1: Què passa aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: I parlant d'emocions...
3: 100.
4: Vale.
5: Salut i humor.
6: Hola. Com el voldràs?
1: Desenfadat. No sé, que estigui d'acord amb la meva personalitat natural.
6: Molt bé. Voldràs que et fem una mica les puntes?
1: No, és que em veuria massa mare.
6: D'acord. Lourdes, rentar i marcar.
1: No, només marcar. Ja me'ls he rentat a casa. És que m'has vist els xampús. Em queden els cabells massa brillants, massa sedosos, massa antinaturals.
6: Molt bé, doncs marcar només. Mira, no et passaré ni el raspall, perquè si no et semblarà que queda massa repentinada. Tu mateixa amb els dits te'l podries anar alçant, així cap a mi. Ah, això mateix. I semblarà hasta que no hagis anat a la perruqueria. Saps què vull dir, oi?
1: Sí.
6: Mira, què et sembla?
1: Oh, m'encanta.
6: D'acord.
1: Fantàstic, m'encanta.
6: Voilà.
1: Oh, moltes gràcies.
6: De res.
1: Quant és?
6: 85 euros.
1: Com és?
6: Sí, i a més m'agradaria regalar-te aquest esmalt d'ungles mig gastat que fa com una mena de grumollets. I després, aquesta crema matinal afecta acabar de llevar.
1: No sé, no veuré massa.
6: No, si crea un efecte de marca de llençol matinal, extraordinari.
1: Moltes gràcies.
6: De res.
1: Adéu.
6: Adéu.
3: Dance, trans, techno, house, remember. A Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.
2: Documents sonors que il·lustren Catalunya.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Sempre has estat el més formidable. Per això amb tu, dia a dia, t'has guanyat les simpaties. I t'he de confessar que a mi m'agraden els locutors, que són afables i són molt senyors, que l'audiència saben tractar i amatents en saben escoltar. I per coses com aquesta és que la ràdio, ai, la ràdio ens enamora. T'enamora tu, m'enamora a mi, els oients ens enamora. Tothom t'espera i per molts anys hi has brandat la senyera i el pensament sempre tindrem joiosament.
9: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
9: Repetirás.

0: celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
1: Cap de setmana memorable?
2: Qué cachondos son, qué popurrí.
3: La recapitalització.
4: Es que sí, claro que sí.
5: Estoy emocionado.
2: Toma.
6: Que ha començat a ploure bastant, per tant, si dèiem que la pluja estava molt mullada.
2: Com?
6: La pluja estava molt mullada.
4: Lo que tiene. Es que sí, claro que sí.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.

0: Senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre. Cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir.
1: Ringuin, ringuin, super ringuin.
2: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
3: Esta és la

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: I parlant d'emocions...
2: 60. Mix Sisters.
3: Tots els nostres records.

0: Propostes en xarxa.
1: Heu pensat alguna vegada com seria viatjar en el temps? De moment no podem fer cap salt al futur, però fins al 22 d'abril d'aquest any, el Museu d'Història de Tarragona ens transporta cada cap de setmana a mitjans del segle XVIII a través dels ulls de Ramon Foguet. Ramon Foguet va ser canonge de la Catedral de Tarragona i ardiaca de Vilaseca. Es va convertir en una figura clau de la cultura tarragonina gràcies als seus coneixements il·lustrats i les seves publicacions. Una de les més importants és la il·lustració a la Tarragona del segle XVIII. Però a banda dels seus estudis i coneixements, Foguet era un apassionat de les antiguitats. Col·leccionava medalles, camafeus, quadres, ceràmica antiga i va convertir casa seva en un museu de visita obligada on ara nosaltres tenim l'oportunitat d'entrar. La Casa Castellà Arnau obre les portes perquè els visitants puguin veure el seu despatx, conèixer el personatge i descobrir els esdeveniments més rellevants d'aquella època. Cada dissabte i diumenge a les 11 del matí, visita teatralitzada a la Casa Castellà Arnau. En trobareu més informació al web tarragona.cat.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: L'increment substancial de població i d'activitat econòmica que viu Roses durant els mesos d'estiu comptarà enguany amb una cobertura policial reforçada. Dins del nou pla de seguretat estival, denominat Pla Helios i presentat per la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, Roses se situa com una de les prioritats operatives de la regió. La comissaria de Roses és una de les destinacions costaneres que rebrà un contingent directe dels 82 efectius redistribuïts específicament per assolir la pressió turística a la franja litoral, juntament amb punts veïns com la Bisbal o Sant Feliu de Guíxols. Aquest reforç s'emmarca en la incorporació global de 1.309 agents de Mossos d'Esquadra que acaben el seu període de formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. A la Vila Rosinca, el desplegament es traduirà en una presència més accentuada de patrulles a peu i de paisà als punts de màxima afluència, com el passeig marítim, les zones de platja i els eixos comercials. Així mateix s'intensificaran els controls preventius en horari nocturn, les festes locals i els esdeveniments multitudinaris per prevenir furts, barates i l'ús d'armes blanques. A més del patrullatge urbà, la coordinació entre els Mossos i la policia local de Roses es veurà reforçada per la vigilància de les vies d'accés al municipi i la protecció de l'entorn natural del Cap de Creus, garantint així una resposta ràpida davant qualsevol emergència durant la temporada alta.
2: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
4: Passarel·la celebra el 40è aniversari.
5: Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava.
6: No et perdis la festa. Tota la informació a passarela.com.

Atenció, si us plau. Un grup d'experts estudiosos de la ment de més enllà suggereixen a ments poc creatives, poc evolucionades i sense una cultura musical alta no escoltar mai Ràdio Vila-sacra, ja que aquesta emissora és excessivament imaginativa i experimental segons els acords del 28 de desembre de l'Estatut Tiki-Taka Ximpum per a cervells poc donats a evolucionar. Millor que triïn una altra emissora de les moltes que hi ha al dia. Gràcies i perdó per les molèsties.

0: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
1: Jo m'hi apunto.
2: Ràdio Vilasacra.cat.
3: Ràdio Vilasacra, per crear sensacions.
4: Nois, puc o no puc? Gràcies.
5: This generation rules the nation with Russian.

0: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Quin plaer arribar a casa i no a una sauna, perquè l'aire condicionat no pensa.
3: Airtone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització? Airtone.

Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio
9: Vila-sacra. Tot un programa de programes.
10: Un programa amb molta potència.
11: Oloraràs la seva força.
10: Un programa amb ironia.
12: Continues te tomant-se la broma?
10: Un programa...
13: Per tenir-lo sempre a mà.
10: Un programa...
14: D'un sabor excel·lent.
10: Un programa on...
15: No importa què passi.
9: Tot un programa de programes.
10: T'agrada?
11: Sí!
16: Ningú no et dona tant.
10: Sens dubte. No sé si m'entens.
17: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
18: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
19: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

Hola, què tal? Com esteu? En aquests moments comença el Sendes, un programa que cada setmana, des de la vostra ràdio local, us proposa llocs interessants per conèixer, d'aquí i d'allà, de molt a prop i també de molt més lluny. A partir d'ara dedicarem els propers 25 minuts a buscar bifurcacions que ens faran sortir dels camins principals. Ens endinsarem per aquelles vies secundàries, per aquells camins i caminets. Si podem establir un símil entre els mapes i el cos humà, nosaltres seguiríem venes i artèries, però per anar cap als capilars. Per al dia d'avui tenim preparats dos grans continguts. Pocs, però bons. No us els perdeu. Primer de tot, en fem un tastet per presentar-los a través del nostre sumari. Com és habitual, aquest és un programa que té com a principal raó de ser el món del senderisme. Per això, cada setmana, el col·laborador Xavi Tió, president de l'agrupació excursionista de Martorell, ens exposa una de les rutes que ha fet últimament. En concret, avui és el torn per anar a un poble de la Ribera d'Ebre, la Torre de l'Espanyol, des d'on pujarem a L'Otormo. Primer farem descripció de la ruta i després, com és habitual, la fitxa tècnica pertinent amb longitud, desnivell, temps, grau de dificultat i referències que trobarem al núvol i a la bibliografia sobre aquesta ruta. I també anirem de viatge, quart i darrer capítol dedicat a São Tomé y Príncipe. Petit estat insular, el continent africà, de clima equatorial, exuberant de vegetació i natura i també interessant des d'un punt de vista antropològic. El Tomàs García, creador del blog Viajero Crónico, és qui ens està explicant aquesta aventura. Avui, com dèiem, el capítol final en el que ens apunta el més destacat de tot allò que va veure i les recomanacions útils pel viatger. Transport, allotjament, gastronomia, preus i els imprescindibles. I ara engeguem, però no ens agrada fer el camí tots sols, ja ho sabeu, volem companyia. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem.

0: l'anterior programa, l'apartat del senderisme, doncs vam anar fins a Pratdip, en concret al Puig de la Cabra Figa, per tenir unes vistes espectaculars de tot el Camp de Tarragona i també de les muntanyes de Llaveria que envolten i que fet envolten aquest petit poblet tan encisador com és Pratdip. Xavi, tio, què tal, com estem?
1: Ah, Maria, Déu es guard.
0: I com que ens van agradar aquelles terres, doncs no anem excessivament massa lluny avui, eh?
1: Continuem al sud, eh? Si recordeu, a l'anterior sendes dèiem que el sud també existeix,
0: i tant,
1: com deia el poeta, el sud també existe, el Mario Benedetti, i parlàvem d'una de les propostes de la llista dels 100 cims, aquell repte de la FEC per aconseguir 100 cims d'entre una selecció de més de 500 muntanyes del Principat, Andorra i la Catalunya Nord. Doncs bé, continuem al sud i continuem proposant un altre cim dels essencials d'aquest repte de la FEC per conèixer el territori, tot practicant l'excursionisme. Ens n'anem cap a una comarca pràcticament oblidada pel món excursionista, com és la Ribera d'Ebre.
0: Avui la rescatem.
1: Avui la... Sí, perquè em sembla que no
0: poques, hem fet
1: cap proposta d'aquesta comarca. I ens n'aníem a fer l'Otormo, un cim panoràmic sobre la Torre de l'Espanyol, al límit amb el municipi veí de Garcia. Us proposo una ruta circular en sentit antihorari que, sortint pel camí de Garcia, ens durà a l'àrea recreativa de la mina per d'allà enfilar-nos fort fins al capdamunt de l'Otormo, fer un petit tram carener fins al coll del Mirador de la Mola i llavors, ja de baixada, tornar per un tram del camí de Santa Magdalena en un itinerari on veurem força construccions en pedra seca.
0: Construccions força habituals ja en aquest sector interior de Tarragona. Bé, punt de sortida.
1: Doncs hem de sortir de la Torre de l'Espanyol, al capdavall del carrer de Balmes, aparquem al davant de l'última casa i d'allà arrenca una pista que marxa de pla per entre camps de presseguers. És el camí de Garcia, que després va remuntant suau a trossos asfaltat per entre marges de pedra seca, amb oliveres i amb ametllers, molts ja abandonats, alternats amb trossos de bosc de pi blanc, i que en uns tres quarts d'hora més o menys ens porta a l'àrea recreativa de la mina, on hi destaca un aljub reconstruït. És una edificació per recollir l'aigua de pluja, i més endavant tenim l'entrada pròpiament de la mina, antigament subministra d'aigua canalitzada per al poble. Aquí deixem el camí de Garcia just en un antic forn de calç i ens enfilem fort per un senderó que s'entafora per un petit barranc entre bruc, garric, arbossos, romanins i marfull, tot un sotabosc de pins joves, i entre petits marges abandonats per aprofitar els racons més insospitats passa per un petit aixopluc construït en un dels marges poc abans d'arribar al coll del Tormo. Aquí trobem un trencall, el que fem és agafem a la dreta per acabar de remuntar per un petit grau que ens deixa a tocar del cim de l'Otormo. I acabem d'arribar de pla fins a l'extrem de la punta encinglarada, on hi ha una estelada i on podem gaudir d'una extensa vista, sobretot cap a l'oest, cap al sector de la Torre de l'Espanyol, Vinebre, Escó, Flix. Veiem la Serra de la Fatarella plena d'aerogeneradors, veiem l'Ebre que va serpentejant pel pas de l'Asa cap a Mora, veiem les serres de Pàndols i de Cavalls, més al sud la serra de Cardó, també les muntanyes de Tivissa, tot el sector de Tivissa-Vandellós. Un cop contemplat tot aquest panorama, el que fem és desfem aquest últim darrer tram de camí i continuem pel llom fins al proper cim del Piló. És una mica més alt que l'Otormo, i trobem un vèrtex geodèsic i un plafó panoràmic d'aquests que ens situen en una foto panoràmica de tota la vista que tenim. Per la banda est, aquest cimet queda tallat verticalment i el que hem de fer és una petita ziga-zaga per baixar del cim i agafar la cresta, que en el mateix sentit es va fent cada vegada més estreta fins a un tram on hem d'anar una miqueta amb compte, tot i que no és massa exposat, sobretot si agafem un dia que el mestral bufi fort. Passem un petit collet, continuem per cresta, ja més ample, i resseguim els lloms que ens porten al coll del Mirador de la Mola, amb un altre plafó, amb una fotografia, també amb tota la panoràmica que veiem, i està orientat cap a la Mola de Coll de Jou, que és la que dona nom al coll, i que ens permet també veure la banda oest de la Serra de Llaveria. Aquí, amb aquest coll, retrobem el camí de Garcia, canviem completament de direcció i comencem el retorn. Ens posem cap a ponent, baixem fort fins a trobar un altre aljub, és l'aljub del Pla de la Mola, encara amb aigua. Aquest en concret era comunitari, és a dir, era repartit entre diverses famílies. Continuem per un sender de bon caminar, molt bonic, entre marges i camps abandonats, anem baixant suau, deixem el camí de Garcia, que se'n va cap a la mina, i nosaltres continuem pel camí de Santa Magdalena, que ressegueix entre camps i boscos fins a sortir a una pista principal que per la Vall dels Prats va de la Torre de l'Espanyol a la Figuera. El que fem és l'agafem avall, ja a la vista del poble, i de baixada suau acabem d'arribar-hi entre camps de cirerers i presseguers de regadiu amb rec de gota a gota.
0: Doncs aquesta és la ruta proposada per avui. Distància recorreguda?
1: Doncs pràcticament 8 quilòmetres.
0: Desnivell?
1: 415 metres de desnivell positiu acumulat, que és el mateix de desnivell negatiu, perquè una ruta circular.
0: Temps?
1: 4 horetes efectives, sense presses.
0: Grau de dificultat?
1: Jo li posaria un 2.5/5, per aquests petits trams de pujada i baixades fortes i per aquell tram de cresta estreta no recomanable, sobretot amb dies de vent.
0: I acabem, com sempre, amb les referències.
1: Doncs a Wikiloc trobarem algunes ressenyes d'aquest itinerari. Nosaltres vam seguir el de Tot Natura, del Josep Miró de Cunit.
0: El Baix Penedès. Doncs bé, moltíssimes gràcies, Xavi. Fins la propera setmana.
1: A reveure.
2: Hola, sóc el Tomàs García, autor del blog Viajero Crónico, i he vingut a parlar-vos del meu últim viatge a Santo Tomé i Príncipe.
0: Als Quaderns del Viatger estem de comiat. Quart i darrer capítol dedicat a aquest estat insular. Fins ara hem conegut indrets tan espectaculars com el Cao Grande. Recordeu aquella agulla basàltica de més de 300 metres d'altitud enmig d'una tofa de verdor? O la Boca do Inferno, o platges paradisíaques al sud, com Iñame, Jalé o Praia Piscina, amb palmera, sorra i aigua cristal·lina. O parcs nacionals, amb rutes a cràters volcànics o cascades de 20 metres de caiguda. Tot això sense deixar de banda les Rosses, aquestes petites ciutats colonials dedicades a l'explotació del cacau i també del cafè. Ara que ja us hem fet dentetes, recopilem tota la informació bàsica que heu de conèixer si voleu viatjar a aquest gran país, São Tomé i Príncipe.
2: A nivell de mobilitat, carreteres, transports, allà a Santo Tomé, el més pràctic, com comentava, era moure's en cotxe, és la manera més ràpida. No hi ha transport públic com a tal, sí que hi ha les mototaxis, sí que hi ha els taxis, que són uns cotxes o furgonetes de color groc que també es mouen pel país. Però el més còmode per arribar a tot arreu i a qualsevol racó i de la manera més ràpida és jugar un tot terreny i moure's. Les carreteres no estan en el millor estat del món, però es pot conduir. Nosaltres tampoc tenim una especial habilitat per conduir i ho hem fet sense cap mena de problema, no vam tenir cap ensurt. Sobretot les carreteres del sud estan especialment malament perquè estan plenes de forats, estan en bastant mal estat. Es nota que pateixen amb la temporada de pluges i no les cuiden gaire. El transport intern. Aquí sí que vam trobar que vam tenir un problema, perquè clar, transport intern entre illes, entre Santo Tomé i Príncipe, només hi ha una manera d'anar-hi, és mitjançant avió. Tenen un vol intern que surt, no sé si són 5 dies la setmana. Nosaltres vam agafar l'avió, el vam comprar, el bitllet d'avió per viatjar fins a Príncipe, i el que ens va passar és que a poques hores de sortir, no quedaven ni 12 hores, ens van avisar de que el vol no sortiria. Ens va agafar justament de camí a l'aeroport, amb la qual vam aprofitar per anar a les oficines que té STP Airways, que és la companyia que vola. Vam preguntar i ens van dir sí, no hi ha cap problema, us hem reubicat al vol del dia següent. El vol del dia següent va resultar que tampoc existia. Nosaltres vam trobar un país completament amable, que quan ens veien ens rebien amb els braços oberts a qualsevol lloc, a qualsevol poble, a qualsevol... Nosaltres vam haver de carregar benzina, per exemple, que ens vam oblidar i ens vam quedar sense benzina, i vam haver de carregar un poble i ens van ajudar bastant mig poble pendent de que carreguessin benzina. Fins que no vam tenir benzina, no van estar tranquils. A nivell de flora n'hi ha moltíssima, clar, n'hi ha centenars de plantes endèmiques, però sobretot a destacar, clar, els camps de cacau. Els camps de cacau eren enormes. De fet, una de les coses que ens va sobtar més era que al vol de tornada a l'aeroport feien una revisió de maleta, obrien totes les maletes per veure si portaves fruit de cacau, perquè els has de portar ben embolicats. I jo penso que érem els únics que no portaven fruits de cacau. Són molt grans. Si heu vist un fruit de cacau, és molt gran. Medeix més d'un pam, d'una mà. Doncs érem els únics que no portaven fruit de cacau. Jo realment no m'ho havia ni plantejat. Són molt macos, però no m'ho havia plantejat. I totes les maletes anaven plenes de fruit de cacau. Després, ens va sobtar també que als boscos hi ha molts aguacateros. Molts aguacateros que, de fet, ells no els exploten, no els agafen. Deixen que caiguin, se'ls mengen els ocells. És bastant curiós. Aquí estem bojos pels aguacates i allà, bueno, no li tenen tant de carinyo. Fauna, a part de balenes i tortugues, que són les dues espècies reines de Santo Tomé i Príncipe, n'hi ha molt poqueta. Sí que n'hi ha moltes aus, això sí, és un paradís per les aus. De fet, n'hi ha un centenar d'espècies catalogades, que són, si no recordo malament, més de 25, que són endèmiques de les illes. Tenen algunes espècies úniques, i així recordo de memòria l'ocell, un ibis, l'ocell de sol gegant, crec que recordo que era, o l'ibis olivacio també, que és l'ibis més petit del món. També aquest és endèmic de la illa. És molt difícil veure'l, òbviament, però bueno, sí que els experts en aus i que fan viatges per només veure aus sí que es poden veure. Després, com a mamífers, tenen, no la vam veure, però sí que vam llegir sobre ella, que tenen l'únic mamífer endèmic de la illa és una musaranya. La musaranya de Santo Tomé és un petit mamífer que, òbviament, no vam veure. Principalment, per veure fauna, balenes i tortugues, és una illa de les millors del món. A part d'això, és molt difícil veure fauna perquè pràcticament és inexistent.

Hotels, principalment, són allotjaments locals, regentat per gent local. No hi ha grans cadenes hoteleres. De fet, només n'hi ha una cadena hotelera que és espanyola, que es diu Pestana, i tenia 3 hotels, ara en té 2. Però realment són hotels que fins i tot s'han quedat una mica antiquats. A part d'això, no n'hi ha. Són tot allotjaments bastant petits, de moltes vegades de cabanes, allotjaments de gent local, també allotjaments en antigues roses, antigues cases colonials, també són molt macos. Per exemple, jo recomano la Rosa de São João dos Angolares, una antiga casa colonial on pots dormir, que està molt bé de preu. Un altre hotel que per mi és bàsic, allà has de passar com a mínim un parell de nits, és l'hotel Mucumbli, que està a la part oest de la illa. Són unes cabanes espectaculars amb unes vistes a l'oceà, un molt bon restaurant, i és un hotel que està bé de preu, no és un hotel car, però dins de que és un hotel bàsic, la instal·lació com a tal és espectacular. Però és això, principalment són cabanes, hotels petits, hotels de tipus càmping, on pots xerrar una estona amb la persona que és la propietària de l'hotel, que t'explica, i per nosaltres va ser una gran experiència, perquè vam conèixer molta gent a través dels hotels. La gastronomia de Santo Tomé y Príncipe va ser també una de les sorpreses més grates del viatge. Principalment, la gastronomia saotomense es basa en peix i vegetals, clar, sobretot peix. El peix és, clar, ells pesquen i pesquen cada dia. Qualsevol restaurant té peix. De fet, tots els plats típics, per exemple, hi ha un que es diu el Molo no Fogo, hi ha un altre que es diu el Calulú. Aquest és un dels més famosos perquè és un plat que serveix també en esdeveniments importants, perquè s'ha de deixar reposar durant 1 o 2 dies, i es serveix doncs, en casaments, en aniversaris, en festes, però també hi ha algun restaurant en què el pots trobar. Què ens va sobtar d'allà? La meva parella és vegetariana, jo estoy en ello. Ens va sobtar que primer adapten perfectament la cuina a les persones vegetarianes, amb la qual és un avantatge. De fet, no és que no et posin cap problema, és que al revés, clar, és que ells, quan els hi vam comentar, ens diuen no, si és que nosaltres aquí tenim molts vegetals, i la nostra terra és molt rica en fruites i vegetals. No és que suposi un problema, és que és magnífic que ens demaneu vegetals. La segona sorpresa va ser que hi ha tota una corrent de restauració, de nova restauració, que s'està basant una mica en l'estil modern d'Europa, dels grans restaurants, i és degut principalment a que hi ha un xef que va néixer a Santo Tomé, que es diu João Carlos Silva, que està exercint a Portugal. De fet, tenia un programa de televisió tipus Arguiñano aquí, però allà a Portugal, i és un xef molt, molt famós, molt reconegut mundialment, que ha obert el restaurant a un dels hotels que vam dormir, de fet, a la Rosa São João dos Angolares. Aquí per un restaurant i fa un menú degustació. Són 6 o 7 plats de cuina local que et va servint, et va explicant. Tenen tots aquests detalls que té ara la cuina moderna, contemporània, aquí a Europa, no? Que t'arriben, t'expliquen el plat, et donen els detalls, les notes, diuen com tu has de menjar, que de fet el menú valia 25 euros, crec recordar, 25 o 30 euros amb la beguda. Estava també, per exemple, al restaurant de la Casa Museu Almada Negreiros, que també han intentat copiar una mica aquest estil de cuina, i fan un menú degustació de 4 plats, 2 entrants, un principal i uns postres, que també estan molt ben decorats els plats, estan molt ben presentats, te'ls expliquen, estan molt bons i acabes amb uns postres exquisits. A més, pots acabar amb una tassa de cafè de la illa. Hi ha tota aquesta corrent de cuina moderna a un preu assequible, que va ser tota una sorpresa, la veritat. Ens va sorprendre molt la gastronomia de São Tomé y Príncipe. Pel que fa a les begudes, ells beuen molta cervesa. Principalment tenen la Rosema, que és la cervesa nacional, que la cerveja han de fer en ampolla de litre, i bueno, és la beguda per excel·lència. Als restaurants que vam anar, que estaven una mica de major categoria, si vols, sí que vam trobar que la gent, que es notava que tenia una posició una mica més elevada, consumeixen molt de vi, també. Vi exportat, principalment, de Portugal. Mm.
Santo Tomé i Príncipe, pel que fa als preus, jo qualificaria com a car. No és extremadament car, però no és barat. Per posar un exemple, un menjar intermig a un restaurant, a un bar, és igual, a un local on et serveixin menjar, et costa aproximadament entre els 12, 15, 18 euros per persona. Clar, això aquí segurament per Barcelona per 12 euros no pots menjar, però tampoc no ho considero barat. El més car de tot són els vols. Els vols internacionals, que només parteixen des de Lisboa, són cars, perquè només n'hi ha 3-4 a la setmana. L'únic país d'Europa que vola és Portugal via Lisboa, a la qual qualsevol persona d'Europa que vulgui viatjar a Santo Tomé i Príncipe ha de passar per allà. Des de l'Àfrica també volen, des de Gabon i des de Ghana i des d'Angola, recordo, però els vols internacionals són el que s'emporta pràcticament el 50% del pressupost del viatge, després està el cotxe i la resta, els preus que us he comentat. No és un país extremadament car, però tampoc és barat. Imprescindible de visitar, les Roses. Les Roses són apassionants, vull dir, és vibrant tot el que passa per allà. Després, les platges del sud, allò és també imprescindible, no t'ho pots perdre, són platges salvatges, verges completament, on pràcticament no trobes a ningú, i sense el pràcticament no trobes a ningú. La illa de Roles, un altre lloc, està al centre del món, et sents com un explorador antic. A més, clar, és que és això, és que no hi ha ningú arreu. Nosaltres ens vam creuar amb molt poca gent durant tot el viatge, molt, molt poca. Què més? El Cao Grande, tota la carretera que recorre fins al Cao Grande és impressionant. Visualment és dels jocs que més ens ha impressionat últimament. La Illa de Príncipe, jo crec que, tot i que nosaltres no la vam poder visitar, penso que ha de ser un imprescindible en qualsevol viatge a Santo Tomé i Príncipe, perquè sí que coneixem gent que ha estat allà fa molt poc, no relativament poc, i que sí que ens ha explicat que, clar, aquella illa és... Si Santo Tomé és salvatge, la Illa de Príncipe és completament verge, no hi viu pràcticament ningú, és on el color és el verd, absolutament, de la natura. Si vas just de temps, sempre hi ha visites o llocs que són una mica més prescindibles. Jo considero prescindible la part del nord. Les platges del nord són maques, són salvatges també, però clar, si veus les del sud, no tenen punt de comparació. La capital també, si vas just de temps, no és una parada que hagis de fer, jo penso. Fins i tot, sí, jo crec que tota la part de l'interior també és... A nosaltres ens va agradar molt, perquè pots fer el trekking al Lago Amelia, però si vas just de temps, si per exemple gent que viatja una setmana a Santo Tomé i Príncipe, penso que també és un dels llocs que pots obviar, tot i que jo ho recomano. Per mi, com a mínim, hi has de dedicar 10 dies al viatge, és el mínim, jo penso, per poder visitar bé la illa de Santo Tomé i arribar i estar 2-3 dies a la illa de Príncipe. A qui li recomano d'anar-hi, a Santo Tomé i Príncipe? Pot anar-hi qualsevol persona, de fet, eh? Jo penso que és un viatge apte per qualsevol persona, perquè la gent, quan segurament veu que és una illa, molta gent ja pensa que només hi ha platges. No, de fet, no, i n'hi ha platges, però ocupen una part petita del temps a les illes. Tot i així, penso que a la gent que li agrada les platges és un bon lloc per anar-hi, també. A la gent que li agrada la natura és un lloc perfecte per anar-hi. A la gent que vulgui descobrir un país, una illa, encara sense estar pertorbada pel turisme, no està manipulada, molt vàlid per a qualsevol persona que tingui ganes de descobrir un país desconegut, un país on encara no ha arribat el turisme de masses. De fet, el visiten entre 30 i 35.000 persones a l'any. És un país fins i tot per les famílies. És un viatge tranquil, no és un viatge de fer hores de carretera, de fer hores de transport públic. És un viatge tranquil, és un viatge del que pots gaudir. Pots gaudir de la illa, de l'ambient, de la natura, d'una hora que després Santo Tomé i Príncipe, que realment no hi ha molts països, no queden molts països al món on

Doncs fins aquí el Sendes d'avui. Un programa que domina des dels botons l'Andreu Ortega, que tecleja des de la redacció el Xavi Tió i que edita i presenta un servidor de tots vosaltres, el Jaume Monés. Moltíssimes gràcies per seguir-nos. Salut, territori i molt bona ruta.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Mama! Del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Sal. T'hi esperen mojinos escocíos, al·lèrgiques al polen, jo suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesal.cat.
6: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: fes molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

Vine amb Fúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts al costat del mar. Gratuïts. A l'estiu tot és millor amb Fúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.

0: Bona nit.
1: Passarel·la celebra el 40è aniversari.
2: Celebració
1: amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

A la comunicació del segle XX hi ha molt de soroll. També tens Ràdio Vilasacra per triar on només tenim sensacions.

0: Sardanes a la vostra ràdio local.
1: A Ràdio Vila-sacra, dissabtes i diumenges a les 6 del matí. A més, també diumenges de 10 a 12.
2: 4 hores dedicades a les sardanes cada setmana. Ningú et dona tant.
3: Des d'aquí fins allà.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.
3: T'encantarà.

0: Mareo bé l'orella.
1: J1 de Emisiones Radio.
0: La memòria sonora de la ràdio és la memòria de la nostra vida.
2: Cau la nit i neix un nou ritme de vida, univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació. Tot es veu més clar.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Adeu, Andreu! Toco el dos! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
2: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
3: Adeu, adeu!
4: Gent Ràdio Vila-sacra, gent amb civisme total.
5: Adeu, adeu, adeu, adeu.
4: Ser cívic és tenir servei.
6: Hola, Joan.
7: Hola, Sílvia.
6: Què fas aquest cap de setmana?
7: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
8: Saps qui són? Potser els has vist pel barri. D'esquena costa de reconèixer algú, clar. Segueixes sense saber qui són, oi? Només hi ha una manera de saber-ho. Conèixer-los només depèn de tu. Treu les etiquetes. Descobreix les persones.
9: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
10: D'amor?
9: Sí.
10: Quan?
9: Aviat.
10: Aviat?
9: Molt aviat.
10: Molt aviat?
9: Ja?
10: Ja?
9: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: на Боже, чика, пика, паярика, кама, торта и бакарика, батанисис, польчикс, пикс, паярикс, кама, торта и бакарикс.
1: La Casa Natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biombo vell, del seu pare i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Seguranyes, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava el Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Tu pots ser part del canvi.
6: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
7: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebrar.
1: És maco, això, eh?
2: I d'alguna forma que això és el futur.
3: Sí, sí, sí, sí. Seguim.
4: El vicari de Vic que té pèls al malí.
5: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
6: Tota la programació a fastempordà.cat.
7: Jess?
8: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
9: Radio Vila Sacra!
8: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon, però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
9: Radio Vila Sacra!
8: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem, i si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
10: Perquè ho tinguin en compte.
6: Amb la col·laboració de BN Group.
11: Imagina, crea, sorprèn-te.

0: Aquí no calo. Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.

Si vols desconnectar i no haver-te d'agobiar, connecta amb Ràdio Vila-sacra, on estaràs al dia i, a més, ben distret, amb tota l'alegria que ens permet el moment amb la nostra sintonia. Music.

0: Cracacrac.
1: No busquis més.
2: Aquí, Ràdio Vila-sacra. Tots aquests anys d'experiència al teu servei.
3: I amb bones sensacions.
4: Ole, ole,
5: ole. Saps quin dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
6: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
5: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
6: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
5: Important, en un refugi climàtic natural.
6: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
7: Quants ocells! He vist tortugues!
8: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: que s'està quan s'està bé.
1: Que bé que s'està quan s'està bé.
0: Quan s'està bé.
2: Ràdio Vila-sacra per estar bé.
3: Que bé que s'està quan s'està bé.
4: És fantàstic,
5: tu. Que guai!
6: Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.

0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les Havaneres.
1: Ràdio Vila-sacra és diferent. Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: De tot a prop de casa.
1: Primavera, viatja i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca el pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració.

0: Farmàcia Vila Sacra.
1: Serveis:
2: atenció farmacèutica, control d'atenció, dermocosmètica, nutrició i dietètica, salut bucodental, cuidado corporal, fórmules magistrals, salut auditiva, servei a empreses.
3: Horari de dilluns a divendres.
4: De 8 a 14 i de 16 a 20 hores i 30 minuts.
3: I dissabtes també.
4: De 8 hores i 30 minuts a 14.

0: Barça. Consulta les nostres promocions.
1: Servei de WhatsApp al 682-59-68-41.
2: Farmàcia Vila-sacra. Plaça de l'Església 7, Vila-sacra.

0: El Festival de Peralada enceta la seva edició del 40è aniversari que se celebrarà entre l'Església del Carme, el claustre, el mirador del castell i el celler, amb el desig de tornar als jardins ben aviat. Agnès Batlle.
1: L'esperit d'aquestes quatre dècades de trajectòria tindrà en forma d'experiència escènica o gastronòmica gestada per Joan Anton Reggi. Oriol Aguilar és el director artístic del Festival de Peralada.
2: Vivim aquest 40è amb un caire de celebració, celebració de l'estiu, de la vida, i en una segurament certa nova tesitura de Peralada, on l'aposta per la nova creació cada vegada volem que prengui més relleu com a expressió d'un fet diferencial.
1: En aquest sentit, amb la lírica i la dansa com a pilars fonamentals, i com a colofó final, el 29 d'agost, Peralada portarà l'orquestra del Festival de Bayreuth, que rarament surt del seu fossar, al Palau de la Música de Barcelona, amb batuta de Pablo Eras Casado per commemorar aquest 40è aniversari del Festival Peraladenc.

0: pot ser part del canvi.
1: Per la gent intel·ligent, Ràdio Vila

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
2: A la platja, a la piscina, amb els amics o a la feina.
3: Siguis on siguis aquest estiu, porta'ns amb tu.

persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.

Espera, viatja i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca el pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració. Hasta

0: Noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.
2: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
3: Perdona? Menye, menye, menye, menye.
4: Hola, sóc Enreda i avui diré un poema que es diu Si el món fos. Si el món fos escrit amb llapis, podries borrar la lletra que vol ferir, podries borrar mentides que no cal dir. N'esborraria l'enveja, n'esborraria aquesta malaltia, el Covid-19 i totes les altres malalties. Podries borrar els dies que tiràvem basura a la terra. Adeu, que vagi bé.
5: Un moment, mireu a càmera.
6: Lluís!
5: Uau, mireu això, posa-t'hi, mama! Oh, quina passada!
6: Lluís!
2: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
1: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
2: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
3: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?

0: Origen, estem compromesos a avançar per un camí que cuida la sostenibilitat i la salut sense renunciar al plaer de menjar. Coneix-te els que avancem cap al món on vols viure a femcamí.org.
1: Poder fer camí, només haurem de fer el primer pas.
0: Ametller Origen. Pensa com menges. Menja com penses. Mi...

0: La nit.
1: Avancem junts.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
3: Hola, què tal? Una abraçada a tots. Ets el millor presentador de tot el món. Jo t'aprecio molt, tota la missió també. I posa'ns a volar, eh? Oh! Vidu. Va. Tens una mica, eh? Adéu.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs. Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Eus.
1: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
0: I on la tenen?
1: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec, bec, estiu drinks.

0: Ministrius de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrius de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688-44-70-67.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: En el 107 de la FM.
4: Apunta bé.
5: La música de la teva vida.
6: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
7: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
8: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amics oients. Arribem al Sendes número 544. Hem fet un llarg camí, una temporada més, i encara ens queda explicar-vos tres indrets. Tres propostes, vaja, per no parar quiet. Les tres d'avui són les següents. Rasquera, a la Ribera d'Ebre, és un interessant punt de partida de rutes. Espais, per exemple, de la Serra de Cardó, com la Teixeda de Cosp, la Creu de Santos o la Vall i l'antic balneari de Cardó i les 14 ermites que l'envolten. També per anar cap a la Plana, al voltant del poble i el riu Ebre. De tots aquests llocs ens en parla tot seguit en Joan Farnós, membre del grup cultural Rasquera. El Xavi Tió ens porta de ruta avui a visitar Sals i Gorgs al Mar d'en Sol, un afluent del Llobregat entre Borredà i les Llosses, o el que és el mateix, entre el Berguedà i el Ripollès. Veurem fagedes espectaculars, palparem la història a les parets del castell de Palmerola i moltes coses més. Tot això en una ruta a peu que ens descriurà amb minuciositat. I com que ja olorem l'estiu, què tal si ens traslladem per una estona a les illes gregues? En Pedro Elvira ens porta cap a Santorini, una de les illes Cíclades i també una de les destinacions turístiques més importants del país alè. I ara, tot seguit, ens hi posem. Veniu, ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Acabem temporada en un dels punts del país on sempre, sempre, sempre ens reben amb els braços ben oberts, les Terres de l'Ebre. Avui trepitjarem muntanya i plana, principalment a la Ribera d'Ebre, però també entrarem al Baix Ebre. Ja sabeu que les muntanyes viuen alienes als límits administratius, o potser els límits comarcals no tenen massa respecte per les muntanyes. Bé, tant hi fa. Sigui com sigui, fem cap a Rasquera per conèixer el seu territori muntanyós, un cim amb fantàstiques vistes, un bosc i una vall excepcionals i unes quantes rutes patrimonials i històriques. Tots els seus imprescindibles, amb en Joan Farnós, membre del grup cultural Rasquera. Rasquera és a l'extrem sud de la Ribera d'Ebre. S'enfila uns 120 metres sobre l'Ebre, del que dista, més o menys, un quilòmetre i mig si ho féssim en línia recta. Hi farem turisme, però primer toca fer una mica el cabra. Rasquera té part del terme dins del massís del Cardó, a l'igual que Benifallet, Tivenys, Tortosa i el Perelló. Una serralada paralitoral calcària estesa de nord a sud amb paisatges molt interessants. En Joan Farnós comença definint-nos-els.
1: Heu d'imaginar un terreny bastant esquerp, agreste, diguéssim, amb molta roca, calcari, i us heu d'imaginar que hi ha dos parts molt diferenciades. La part de la vall és una part molt ufana, molt rica a nivell de vegetació, perquè es dona a la part obaga i per el que et comentava de la riquesa d'aigües freàtiques, i en canvi la part solana, la part de llevant, és molt més seca, amb molta matera, molta argilaga i molt pinegral, encara que no ho sembli, és una de les característiques de la serra. Té molt pinegral, molta carrasca, aquí li diem carrasca, a l'Alzina.
0: Cap al centre d'aquest massís del Cardó hi ha l'excepcional Teixeda de Cosp. S'allotja en la ferradura d'una abrupta vall, tancada per cingleres, o ròssics, com diuen allà, i que mira cap al nord-est. Si ens hi apropem motoritzats, cal agafar una pista forestal que surt de la carretera de Rasquera al Perelló. No té accés fàcil, hem de fer un últim quilòmetre de forta pujada a peu. Les recompenses són teixos mil·lenaris, arrapats al terreny, i no pas quatre.
1: A molts termes s'hi troba la font del teix, o el teix no sé què, però sempre en singular. Aquí a Rasquera tenim un bosc de teixos, i és un bosc perquè hi ha més de 220 exemplars registrats. Se dona la circumstància que és el bosc de teixos més meridional de Catalunya, i fruit d'aquesta importància ha tingut diferents moments en què s'ha intentat conservar-lo. A partir dels anys 90 s'han fet diferents projectes, com per exemple marginació, perquè has de pensar que està en una tartera, en una zona molt escarpada, una obaga, un cingle molt penjat, i que la seva van fer margens per a que es pogués reproduir el teix. I ara estan en un projecte Life Taxus, que és un projecte a nivell europeu també, que busca conservar la zona perquè, ja us dic, és una zona única, quasi que diria Catalunya.
0: El teix, Taxus baccata, com a nom científic, és una conífera de tronc filós i torturat i aire misteriós. Un mira'm però no em toquis, perquè conté taxina, un alcaloide que ingerit pot arribar a ser molt tòxic. Això sí, mirar-los no ens enverinarà. I ja que hi som, anirem a veure el teix pare, al costat d'una font que s'anomena, com no, Font del Teix.
1: però a partir de que comença ja el ròssic, ja l'espectacle dels teixos que t'estan sobrevolant és espectacular. I llavors hi ha un moment que arribes al refugi de la Font del Teix, que és una edificació per a acollir a possibles excursionistes en inclemències meteorològiques, no, és un refugi obert, no heu de pensar ni lliteres ni res. Doncs a partir d'allí hi ha tot l'espectacle de tot el que és el cingle de la Font del Teix, i al fons està la Font del Teix, que té un dels teixos més monumentals que hi ha, amb el tronc d'uns 4 metres. Vull dir que estem parlant d'un exemplar molt gran.
0: Seguim pujant fins al cimal del terme. Des de la Font del Teix podríem agafar, per un corriol que ressegueix portells i carenes divisòries d'aigües, arribant a la Creu de Santos. Cim del Cardó, 942 metres d'altitud.
1: La visita és obligada, perquè les vistes són espectaculars. Si mires a llevant, veus lo delta perfecte. Si mires al sur, veus tota la vall de Tortosa, amb l'Ebre al mig. Los ports mos queden al fons, miren cap a sud-oest. I llavors, si mirem de cara al nord, tenim lo Montsant, perfecte, es veu la línia tota retallada del Montsant, i alguns dies, bueno, hi ha gent que diuen que en dies clars se veu Mallorca, fins i tot. Vull dir que la panoràmica que tenim des de dalt de la Creu de Santos és 360, vull dir que és... De fet, és la visita més recomanable quan la gent va al balneari. Per què? Perquè, ostres, espectacular, la vista des de dalt és espectacular.
0: La Vall de Cardó és sota la Creu de Santos, mirant cap al nord-oest. Pertany a Benifallet i la centra, l'edificació de l'antic balneari construït al segle XVIII sobre un conjunt monàstic del 1606. Aleshores, l'envoltaren 14 petites ermites on els carmelites descalços s'hi estaven temporades, propugnant una forma de vida de misticisme, de pregària i de solitud. Avui són una excel·lent proposta senderista. Des de les dependències de l'antic balneari també es pot pujar a la Creu de Santos. Cal tenir bones cames i capacitat de decisió per triar el camí.
1: El circ o l'amfiteatre de la Vall de Cardó permet que tingues un munt de barrancades per on anar pujant fins a la cota màxima, amb poc més de 4 quilòmetres per les rutes més curtes, amb un desnivell positiu de gairebé 500. Però bueno, també és una pujada que et permet anar fent descansos, perquè clar, el bo de que estiguem en una zona que havia sigut balneari vol dir que la majoria d'estes rutes havien estat traçades

0: a un quilòmetre hi ha l'ermita de Sant Domingo, punt de referència i de partida d'una ruta històrica.
1: Per exemple, la ruta de l'Ister, que és una de les rutes que és més popular aquí perquè cau, diguéssim, arrencant-lo des de l'ermita de Sant Domingo, que per mi seria un dels punts de referència per a citar-te de Rasquera, sobretot per la panoràmica, fa cap en un punt de Guaita que està a la zona que nosaltres coneixem com a Punta de Coll de Pins. A la Punta de Coll de Pins, a 1938, el comandant Enrique Lister, que era cap d'una de les divisions que estaven al front de la Batalla de l'Ebre, hi va ficar un punt de Guaita, que té un niu de metralladora i una cova de refugi, perquè té una panoràmica excel·lent sobre les serres de cavalls i pàndols. I la gent gran mos diu que allí s'hi ficaven per mirar els moviments de tropes de totes les batalles que hi havia a cavalls i pàndols.
0: També al voltant de Rasquera es pot fer la ruta dels Templers, que porta fins al riu Ebre, davant mateix del castell de Miravet, o iniciar el Camí dels Frares, una circular que va a Cardó, passant pel Portell de Cosp i pel Camí Vell, i que recrea l'antiga ruta dels Carmelites Descalços cap al santuari. I per Rasquera, no oblidem, hi passa el GR7, que també, d'altres coses, la connecta amb Tivissa i Benifallet. Joan Farnós recorda que Rasquera pot ser un perfecte centre d'operacions per caminar, descansar i, per què no, adquirir productes típics.
1: Lo viure en un terreny tan dur, tan ferèstic, mos ha ensenyat que hem de treballar molt per a guanyar-nos les garrofes. I aquí la gent està apostant moltíssim per vendre el seu producte. Des de pastisset fins a vi, oli d'oliva, mel, carn de cabra blanca, formatges d'aquí de Rasquera, una àmplia varietat, no només alimentària, sinó també a nivell d'artesania, com per exemple l'artesania de la Palma, que és molt famosa aquí a Rasquera. Abans també estem fent cabassos perquè era el que la gent utilitzava, cabassos o estris de diari. Però avui en dia, tot això dels outfits, doncs, bueno, la gent ja busca altres sortides.
0: Fundat l'any 1982, el Grup Cultural Rasquera és una entitat que treballa per promocionar el poble des de tots els àmbits, com ens explica en Joan.
1: Per exemple, podríem parlar d'activitats vinculades a les festes populars. Fem un correfoc, que és el més antic de les Terres de l'Ebre. Això heu de vindre a veure-ho, eh? Tenim gegants, tenim grallers, tenim nanos, tenim balladors de jota. Després també estem molt vinculats amb els jocs tradicionals. Vam ser un dels capdavanters de la recuperació del joc de birles i avui en dia tenim un equip molt actiu, molt dinàmic, juntament amb altres pobles. Se fan recerca sobre temes locals i tenim diverses publicacions.
0: Com ara, per exemple, una topoguia de l'any 1991, un mapa de la Serra de Cardó del 1993 i el llibre Caminant per la Serra de Cardó, el que segurament voldreu fer des d'ara mateix, pujar aquesta serra del sud tan desconeguda, plena de barrancs, de cingleres, d'ermites, de fonts, de cims amb grans vistes i de teixos mil·lenaris.
2: Sendes.
0: Temps per fer senderisme, temps per saludar el Xavi Tió, que ja el tenim per aquí. Xavi, què tal? Com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
0: I que avui ens apunta una excursió que no passa per una comarca, no, passa per dues.
3: Ah, això mateix. Avui ens n'anirem cap al Berguedà i, en concret, a l'extrem oriental, tocant ja el Ripollès. I ens passejarem per Borredà i també per les Llosses per anar a fer una circular en sentit horari que ens durà primer a remuntar un preciós tram del Mar d'en Sol, un petit afluent del Llobregat, on contemplarem un seguit de salts i gorgs i també un parell d'antics molins. Després anirem a passejar per una magnífica fageda fins a assolir la Collada de Sobirans. Per l'altra vessant, acostar-nos en una anada i tornada ràpida a visitar el castell de Palmerola, baixar pel torrent dels Casons, on veurem tot un seguit de masies, anar a passar per un parell d'explotacions ramaderes, reprendre el curs del Mar d'en Sol, ara de baixada, i encara tindrem temps d'acostar-nos a una autèntica meravella natural, com és el Gorg del Sal, abans d'entrar de nou a Borredà.
0: I com dèiem, l'afegitó d'una petita població també, que és una autèntica meravella, també Borredà, que em sembla que és el punt de sortida, oi, Xavi?
3: Ah, això mateix. Anem a començar a caminar a l'aparcament de Borredà, on podem aprofitar per anar a veure la plaça Major amb l'església de Santa Maria i l'Ajuntament i la placeta amb tot de cases rústiques. I el que farem serà sortir del poble pel carrer de la Font i als afores anirem a traspassar la carretera que puja a Sant Jaume de Frontanyà i per l'altre cantó un sender ens baixa al petit barri de la Torre, 4 o 5 cases, a tocar del curs del Mar d'en Sol en un racó frescal i al cap de

0: res, acabem d'arribar al torrent just al costat del Gorg de la Ribera. És un gorg represat amb l'entrada d'un antic canal, i aquí el que fem és agafem el Mardensol aigua amunt, el creuem a Gual una primera vegada i desemboquem en una pista cimentada que passa per la Font de Sant Joan, una petita surgència arran de terra, pel Gorg del Molí del Sobirà, i després de creuar la riera per una passera amb pilones de ciment, mor a l'edifici de l'antic Molí del Sobirà, on podem veure la sortida d'aigües del molí i, per la part de darrere, la bassa d'aigua que l'alimentava. La pista es converteix en sender entre el bosc, que ens du al Gorg Verd, també represat, i que era l'entrada d'aigües del rec que alimentava la bassa del Molí del Sobirà que hem acabat de veure. Creuem de nou el torrent a Gual fins a la propera masia del Molí de Campalans, sota el càmping del mateix nom, i a tocar arribem al Gorg de l'Enclusa, amb una presa que era la que subministrava aigua al Molí de Campalans. Creuem un parell de vegades més el torrent a Gual i arribem al Gorg del Tell, aquest completament natural, amb un salt al damunt que es despenja per sobre de les pedres del llit del torrent, i poc més enllà, havent-lo traspassat de nou, arribem al Gorg de la Dama, aquest força gros. Aquí comencem a trobar exemplars de faig, creuem de nou la riera i arribem al Gorg del Roure i, poc més enllà, al Gorg Petit. Tots aquests darrers sobre el llit pedregós del torrent, amb salts a les capçaleres. Ens posem en un tram d'obaga on hi ha la fageda dels Desitjos, passem una mina, que és la Font de les Mosquetes, i de seguida arribem al darrer dels gorgs, és el Gorg dels Desitjos. A tocar ja tenim el trencall per on abandonem el Mardensol i també el municipi de Borredà, la comarca del Berguedà i la província de Barcelona, per entrar a les Llosses, al Ripollès i a Girona. Ens enfilem fort un petit tros pel camí del Rec de les Nou Fonts, que poc enllà s'aplana i creua per una pista l'esplèndida fageda de la Baga del Molló, fins que quan en sortim anem a passar per la masia de Subirats, des d'on tenim una vista magnífica de la fageda que hem traspassat, i la mateixa pista ens acaba de remuntar fins a la collada de Subirats. És l'alçada màxima de l'excursió d'avui. Per l'altre cantó baixem el rodal dels Casons, on hi ha Cal Bernat, i aquí fem una anada i tornada d'un parell de quilòmetres que per la collada de Cal Jaume ens acosta a Palmerola. És un turó on hi ha una masia força gran, amb un pou al costat, l'ermita de Sant Vicenç i també el castell de Palmerola. Era una antiga casa forta, esmentada ja el 1227, reedificada el 1437, després de ser enrunat quasi del tot, i restaurat en estil neomedieval el 1973. Actualment, i llastimosament, però, tots els edificis han estat vandalitzats, cosa que no priva, però, de tenir unes bones vistes cap als Rasos de Tubau al nord i cap a la Serra de Picancel a sud-oest. D'aquí, de Palmerola, tornem per la collada de Cal Jaume fins a Cal Bernat i continuem davallant per la mateixa pista, passant per d'altres petites i no tan petites cases de pagès que conformen el rodal dels Casons. Per la Baga del Castell anem baixant el torrent dels Casons fins a arribar a la Massaneta, masia i granja ramadera, i poc enllà a la Massana, a tocar ja de la carretera de les Llosses. El que fem és seguim aquesta carretera uns 600 metres fins al Coll de Borredà. Aquí la deixem per passar al costat del coll, una altra gran masia i explotació ramadera. Passem també a vora la gran bassa de Camadoca i per entre camps de sembrat i trams de bosc que arribem al Sobirà. És un grandiós casalici, just al punt on deixem la pista, passem per una petita bassa i per la carena del Sobirà, per dintre d'una roureda preciosa, baixem a retrobar de nou el Mardensol. Ara l'agafem aigua savall, anem a traspassar el petit barri de la Torre, creuem la carretera de les Llosses i per un senderó acabem de baixar fins al gran i preciós Gorg del Sales. Una magnífica despedida abans de pujar de nou a entrar a Borredà.
1: I després d'aquesta minuciosa descripció de la ruta, toca fer la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
0: Doncs estem parlant de 18,3 quilòmetres.
2: Déu-n'hi-do.
1: Desnivell.
0: 480 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
0: Posem-hi ben bé unes 6 horetes per tota aquesta super quantitat de llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
0: Posem-hi un 2 sobre 5, no té més dificultat que el desnivell i la distància.
1: Wikiloc.
0: Doncs trobareu a Wikiloc la proposta d'aquesta excursió amb el nom Borredà, Salts i Gorgs del riu Merdansol, Fageda del Molló, Castell de Palmerola, Coll de Borredà, Gorg del Salt, d'un dels usuaris més coneguts de Wikiloc, que es diu Arill.
1: Doncs nosaltres, Xavi, tanquem la temporada, hem donat tot un curs sencer de possibilitats i de rutes i de sortides, ara toca gaudir-les aquest estiu i ens retrobem al setembre. Gràcies.
0: Salut i República.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc Pedro i us explicaré un viatge que he fet recentment a Santorini.
1: Grècia és el mar. Un destí ideal per tothom a qui li apassionen les destinacions costaneres. No en va té gairebé 14.000 quilòmetres de costa i és l'11è país del món amb més longitud de litoral. Té 7 arxipèlags que contenen 1.400 illes, de les quals tan sols 227 són habitades. Sí, ho reconeixem, és aclaparador, però no us preocupeu, centrarem el tret en Santorini, una de les més conegudes i apreciades. Un petit arxipèlag circular, d'origen volcànic i de tan sols 73 quilòmetres quadrats. Excel·lent epíleg de la temporada, els quaderns del viatger.
3: Vaig estar 2 dies, concretament a Santorini. Santorini forma part d'un petit arxipiélag que té una forma circular i està format per petites illes volcàniques. Santorini, diguéssim, és l'illa principal i té forma de mitja lluna i està localitzat al sud del mar Egeu. És, en essència, el que queda d'una enorme explosió volcànica que va succeir fa més de 3.500 anys. I per aquest motiu es considera Santorini una joia de les illes Cíclades perquè és absolutament diferent a totes les altres i a qualsevol de les que formen part del mar Egeu. Fira és la capital de Santorini i es troba a la zona més oest de la illa i està ubicada a 260 metres sobre el nivell del mar. El poble està mirant a la caldera del volcà, que és la part central on hi havia el volcà que pues, està enfonsat. Són típiques de Fira les cases que estan encalades així en blanc i moltes que estan excavades dins de les roques volcàniques. No és molt gran. Està formada per molts carrerons i comerços també encalats en blanc, però és una ciutat bastant petita. Oia és potser el lloc més desitjat de l'illa de Santorini, fonamentalment per la fama que tenen les seves postes de sol, que són conegudes arreu. Jo vaig viure això. A l'hora de la posta de sol, tota la població i tots els turistes busquen un lloc per veure-la. I és una sensació així com bastant emocionant. Hi ha moltes terrasses i per prendre pues, una copa de vi o un cafè mentre la veus, però tampoc cal anar a un restaurant, sinó que et pots posar en qualsevol carrer que dona al mar i et dona la possibilitat de veure la posta de sol i la pots admirar tranquil·lament. Oi és més coneguda per les postes de sol, tot i que Fira, que és la capital, també les pots veure. El caràcter religiós de Grècia ha influït molt en aquestes petites capelles que tenen la cúpula exterior blava i que adornen molt tota l'illa de Santorini i concretament Oia és potser el lloc on aquesta cúpula, la típica foto que es veu de Santorini, és una cúpula d'una església que està concretament a Oia. Santorini no és el destí més oportú per la gent que vagi buscant platges, però platges n'hi ha i concretament nosaltres vam anar a un parell i voldria fer menció especial d'una d'elles que està a prop d'Akrotiri, que és la platja vermella. La platja vermella és una platja que és tota de roca volcànica vermella i realment quan arribes la visió és espectacular perquè és un penya-segat tampoc molt gran, però considerable, amb tot un munt de roques caigudes sobre el mar que configuren la platja. Hi ha sorra, et pots estirar amb la tovallola, però clar, el contrast del vermell amb el blau del cel i el mar és bastant espectacular. La gastronomia és la típica grega, l'amanida grega, que és ben coneguda, porta la feta, que és el formatge estrella d'aquesta amanida, olives, pebrot i tomàquet, fonamentalment. A part de l'amanida grega, per exemple, ells fan molt les verdures amb molta espècie, carns i peixos també variats, la carn de porcs, fonamentalment, i també una cosa que és molt coneguda, que és la moussaka. La moussaka és una espècie de lasanya, amb una mica també de bechamel, però que fonamentalment està feta amb albergínia. I realment la recomano perquè està boníssima. Crec que l'imprescindible és perdre's pels carrers tant d'Oia com de Fira, passejar, perquè cada racó doncs pot ser una postal. A la gent que li agradi la fotografia pot tenir un problema perquè cada instant vols fer una fotografia, perquè canvia la llum, veus un racó diferent i sempre està el mar, el blau del cel, el blanc de les cases, i aquest contrast és molt llaminer a l'hora de fer fotografies. I sí que evidentment recomano que qui vagi ha d'anar amb la càmera a full. Crec que a Santorini la defineixen més els colors, que serien el blau, el blanc i també els ataronjats de les postes de sol. Si Santorini l'hagués de definir amb una sola paraula, em costaria, i per tant no utilitzaré una sola paraula, la definiria com un autèntic balcó al mar, donat a l'explicació que t'he fet abans de que tant Oia com Fira són pobles que estan literalment colgats dels penya-segats de Santorini. Llavors, es parla moltes vegades de poblacions que són balcons al mar, un balcó al mar, però potser el balcó al mar que més autèntic he visitat ha sigut l'illa de Santorini, i així la definiria, com un balcó autèntic al mar.

0: Punt i final, aquí acaba la nostra ruta, un camí que hem construït entre l'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de tots vosaltres, edició i presentació, Jaume Monés. Nosaltres ens prenem un petit parèntesi, però seguirem treballant per oferir-vos més continguts que ens ajudin a conèixer i, per tant, estimar casa nostra i la resta del món. Mentrestant, molt bona ruta.
1: La Diputació de Girona està al servei dels 221 ajuntaments de la demarcació. Els dona suport d'acord amb les competències que té atribuïdes. Atorga subvencions, finança inversions i impulsa tot tipus de polítiques públiques en què es promouen la participació ciutadana, la transparència i el bon govern. Diputació de Girona, al costat dels municipis. Al teu costat.
2: Bona nit.
3: La Sacra, estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.
4: Creem, compartim, estimem i construïm. Desitgem, descobrim, gaudim i transmetem.
5: Connectar amb la ciutadania i ser motor d'impuls del català.
4: Potenciem.
5: Són dos dels grans objectius del nou pla estratègic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
4: Imaginem, creiem, vivim i connectem.
2: Ràdio Vilasacra des d'aquest punt de Catalunya.
6: Ràdio Vilasacra.cat.
5: Els detalls del nou pla ja es poden consultar al web de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
7: Sentim la comunicació local.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Optimisme moderat entre els productors de poma i pera de Catalunya. La collita d'enguany recupera xifres bones, en poma puja un 9% i en pera, tot i que baixa un 5%, supera les 100.000 tones, tot plegat, mentre guanyen mercat les varietats noves. Joana Cendra.
2: Fruita que necessiti menys fred a l'hivern, menys aigua de rec i suporti millor la calor. És cap on s'enfoca el sector de la fruita de llavor, la poma i la pera, per millorar la productivitat de cada arbre. Aquestes noves varietats, que de moment agraden als mercats, i el fet que enguany la climatologia sigui benèvola, permet als productors ser moderadament optimistes. Manuel Simón, director general d'Afrucat.
3: Per un any, la climatologia ens ajudi o no ens penalitzi a la nostra capacitat productiva, d'acord? Per tant, és un any que no han hagut granissades, de calamarsades, de gelades ni de sequera. Tenim aigua, no han hagut grans afectacions, per tant, això es tradueix en una producció normal.
2: Així les coses, en poma es colliran 289.500 tones, un 5% més que l'any passat, mentre que en pera se superen les 101.000 tones amb una baixada del 5% de producció.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Des d'aquí, carícies d'amor.

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
1: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
2: Tota la programació a fastempordà.cat.
3: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
4: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.

0: Compartir alegries i penes fa que tot sigui més relatiu. Benvinguts a La Figuereta, un programa de Castells de cap per avall. Bon dia, bona tarda, bona nit. Què tal, Aina Malló?
1: Hola, Elisenda, com estàs? Doncs pues molt bé, la veritat sí. És que, bueno, una setmana intensa i divertida, sí.
0: Com totes.
1: Com totes les que quan comencem La Figuereta és que costa molt no dir-ho en una setmana, saps? Però realment aquest cap de setmana ja ho repassarem, hi ha molta activitat.
0: Sí.
1: I a més estic molt contenta de que tinguem aquí a la Judit, he de dir.
2: Hola, hola.
1: Benvinguda, Judit.
2: Em fa molta il·lusió ser aquí, tot i que quan he sortit de Berga he pensat tant de bo ser de la zona tradicional perquè les dues horetes de camí se m'han fet llargues.
1: Jo crec que ja t'has de muntar aquí
2: un piset. Exacte.
0: Sí. Has de demanar consells als amics que fan tot aquest trajecte per anar al Plaça del Blat un dia calorós d'estiu. Jo crec que ha de ser un exercici molt valent, el
1: que fan. És que jo crec que sortiria a compte com comprar-se entre molts un pis.
2: Exacte.
1: I que, saps?
2: Un Airbnb.
0: La Judit Anyora, per qui no la conegueu, és periodista, està fent moltes cosetes i entre elles els peus de plaça de les Diades de Castells en Xarxa, que ho fa estupendament. I l'anirem coneixent en aquest programa perquè també ens acompanyarà, igual que tots els altres col·laboradors. Comencem parlant de Castells.

0: gent.
1: Quin temazo, ara m'ha agafat desprevinguda.
0: Que sí, d'agafar unes ganes. Mira que...
2: És boníssima.
0: Sabeu què penso? Que a mi m'agradaria ser de Mataró per viure unes santes allò... Com vist Santa Tecla, saps?
1: Pensava que m'anaves a dir per bailar a Garraus, perquè em sembla una cançó de...
0: Bueno, a Garraus, jo bailo a Garraus a qualsevol plaça, eh?
1: Declaracions d'aquestes són les que necessitem. Va, anem a parlar de...
0: Sí, per favor.
1: De les santes, perquè comencem parlant dels horaris, perquè hi ha hagut una mica de controvèrsia, us diria, o de, bueno, de logística amb tot això, i és que, com que és un dels dies grans de la Festa de les Santes, la diada s'ha vist, en aquest cas, podríem dir, afectada, i per tant començarà a les 5 de la tarda molt puntual, i a les 7 i mitja de la tarda haurà d'acabar sí o sí. Bueno, això jo crec que ha fet plantejar més d'un els objectius i tot plegat.
0: M'estic imaginant la Marta Balló i el tècnic de cultura de l'Ajuntament de Mataró dient-li, baixa, noia, baixa, que s'ha acabat el temps.
1: Un momentet. En un moment ho tenim muntat, això del final, saps? Bueno, i està clar, això és una mica un dels objectius. Jo crec que sí que els castellers de Vilafranca apostarien fortament per tancar en Pilar de 8, però crec que, per l'altra banda, no et diria relaxaran, sinó que utilitzaran el que l'Àngel ja reivindicava una mica, que és els dos castells bàsics de nou, potser.
0: Bueno, perquè els han de fer per fer castells de 10.
1: Exacte.
0: I s'han d'exposar al nerviosisme de la plaça, també fer-los assaig.
1: No és la mateixa tensió, la mateixa sensació, per tant, jo apostaria per això, i llavors hem de veure quin gamma extra, no?, col·loquen aquí al voltant.
2: Ens tiren per allà.
1: Saps? És com 5 de 9, 4 de 9 amb l'agulla, que són dos d'aquests postals que tenen així en cartera. 9 de 8 ja ho veig, no sé si seria el dia, també. Crec que en tenen 3 com per anar jugant, veurem quin entren, o Torre de 9 també, clar.
0: A Capgrossos, un castell de 9 mínim i un 5 de 8.
2: Sí, jo crec que Capgrossos hi anirà amb el 3 de 9 en folre i després aquest 5 de 8, o fins i tot es parlava del 2 de 8 en folre, que encara no han estrenat aquesta temporada, i si no, tornarem aquest 7 de 8 que ja han fet enguany.
1: Sí, de fet, crec que l'Àlex en declaracions deia que sortirien de 7 de 8, per tant ja era una declaració d'intencions, i després intentaran arribar-hi amb un castell de 9, però no ho asseguraven, tampoc. Crec que, bueno, han tingut bastants problemes amb les estructures i llavors volen com consolidar molt bé el que és el tema dels castells de 8.
0: Molt bé, i els Minyons de Terrassa, creieu que entra el 2 de 9?
2: Jo penso que repetir la diada que vam fer per Festa Major, exactament igual, 3 de 9, 4 de 9, 2 de 9 amb folre i manilles, i el Pilar de 7 amb folre per posar aquesta cirereta al pastís.
1: Sí, és una bona manera com de també anar marxant de vacances, no? Saber que deixes allò... una mica la llavor, i després ja tornaré a veure com està quan m'hagi torrat el sol.
0: És com vas de vacances però deixes la casa ordenada. Exacte. Saps que tornes i dius,
1: quin gust,
0: ho tindré tot a puesto quan torni.
1: Sí, quin gust.
0: I ara, noies, agafeu-vos molt fort, perquè hem de parlar de moltes coses en molt poc temps.
2: Ui, som-hi.
3: Canta tot.

0: comencem pel millor tardeo que té el món casteller, sí, al Camp de Tarragona, que és...
1: Sense cobertura, que crec que és sense una cosa cobertura que s'ha d'especificar.
0: És tan d'antes. És que a mi em genera una pau aquella diada.
1: Tu entres allà i desconnectes del món literal.
0: I després trobes missatges del teu jefe. No envies res i jo... Com t'ho explico? Que és una diada que viatges en el temps. Una diada que des de l'any passat es diu Memorial Pau de Magrinyà, aquest casteller de la Colla Vella, que era veí de Vilallonga, i que ha de portar la vella.
1: Bueno, la vella, amb el susto de l'altre dia a les cases, se li ha lesionat l'enxaneta del Pilar, i per tant això invalida segurament els dos castells que jo crec que tenien en ment, que era Pilar de 8 i 4 de 9 amb el Pilar. Crec que en substitució això intentaran col·locar el 5, no? Perquè tenen ganes com de seguir reivindicant aquesta plaça com a, com a gamma extra. Llavors veurem si aposten per un castell de 8 i mig o fan els dos bàsics de 9, que crec que també seria doncs una opció.
0: I Jove de Tarragona també hi serà.
1: Sí, la Jove de Tarragona veurem. A veure, que jo apostaria pels dos castells de 9. Crec que ells tenen doblet el cap de setmana. Per tant, jo apostaria que faran la gran inversió, sobretot en aquesta diada de Vilallonga, amb els dos castells de 9. Tenen el 4 de 9 pendent també de Torredembarra, que no van poder fer. No crec que vagin a gamma extra, però vaja, és un castell que bueno, si tenen molta gent són capaços de fer, perquè al final
2: home,
1: el castell
2: una...
1: el tenen. Crec que els hi costa menys el 2 de 9 que el 4 de 9.
2: Sembla que sí, eh?
0: Bueno, al final és la fer la convocatòria, no? Dir-ho i que la gent et respongui. Però bueno, no sé si apostaran per això.
1: Si no,
0: o els hi tocaria també fer aquest 4 de 9 que a Torredembarra doncs, sí, no el van poder fer. Anem a Reus, plaça de la Farinera. Xiquets de Reus, Brivalls i compta aquí Sant Pere i Sant Pau, perquè fa temps que se'ns diu que tenen cosetes al forn i per què no podria sortir algun aquest cap de setmana.
2: A mi m'han xivat que pot tornar a aparèixer aquest Pilar de set en folre, depenent de com vagin els assajos d'aquesta setmana. No, ah, la Lisa diu...
0: Jo crec que el Pilar
2: encara
0: se'n reservaran,
2: sí,
0: per dies. Perquè
1: jo
0: us
1: he de dir que torno a veure
0: poc
1: una clàssica de manual. Crec que no sé si és una plaça per estrenar 5 de 8. Vaig a més estrenar, sí, 5 de 8
0: no,
1: o 4 de 8 amb el Pilar.
0: Baixa, eh?
1: Llavors em sembla més una actuació de tornar a fer la base per seguir construint.
0: Doncs pues jo dic 2 de 8 en
2: també, és que també resonava.
1: 2 de 8 en folre. Crec que has de ser molta gent, eh? No ho sé.
0: Bueno, veurem.
1: Estarem ben
2: a mi avui al matí m'han escrit que ressonava aquest possible 2 de 8 en folre. Molt depenent bé dels assajos també, evidentment,
1: sí,
2: però...
1: Bueno.
0: Cosites. Aneu-hi, s'ho passareu,
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: Si aquests de Reus, doncs potser s'animen o potser no.
1: Sí, estan
0: els
1: una mica...
0: Prudents.
1: Sí, els veig prudents, estan en la clàssica, veurem com sobrepassen això. Crec que el 2 de 8 en folre podria ser doncs, una manera de fer el salt. Sé que estan treballant també el 5 de 8. El Joel l'altre dia ens deia que el 7 de 8 enguany
0: ja no,
1: no el toquen,
0: no,
1: ja l'han deixat. Per tant, veurem cap on van.
0: Santana també passa al Vendrell, nens del Vendrell que sempre actuen en solitari, amb una plaça que no els hi fan mai justícia, eh?
1: Sí, no han tingut molt bona relació últimament, però crec que anímicament necessiten això, bàsicament,
0: sí,
1: eh? Una mica de que allò que es proposa els hi sortim bé, que la nova estrena es consolidi, perquè quan han estrenat, pobres, no els hi ha sortit,
0: sí,
1: bé. Per tant, jo apostaria 3, 4 de 8 i, si poden, 7 de 8.
2: 7 de 8. Sí, jo crec que els hi toca això, tornar a agafar confiança. El divendres van passar una altra vegada el 7 de 7 net, dilluns també, i m'imagino que això, si van bé els assajos, doncs podrien portar aquest possible 7 de 8 i descarregar el 3 de 8, que en tenen moltes ganes.
0: I ara anem a parlar d'una cosa que s'ha batejat com el Tour de la Petroquímica.
2: M'encanta el títol.
0: I que també és molt curiós les colles convocades, perquè és com que Valls i Tarragona es divideixen. Tenim la Jove i Joves a Constantí i Xiquets i la Vella amb una diada al Morell, que també vol començar a agafar una mica de renom, no? Igual que ha fet Constantí, doncs, també el Morell està fent aquesta aposta per tenir dues colles bastant grans i donar-li envergadura a la cita castellera de Festa Major, que Castell de Nou, jo crec, Vella, Joves...
1: Bueno, jove? Anem a Constantí primer. Jo diria que la Jove de Tarragona aquí farà els castells de 8 i mig, és a dir, 2 de 8 en folre, 5 de 8, 4 de 8 amb el Pilar. Veig una mica aquesta gamma. La Joves crec que intentarà tornar a fer el 5 de 8 i ajuntar-ho amb algun castell de 9. Jo apostaria pel 3 de 9 en folre i segurament 2 de 8 en folre, que també és d'aquests castells que et serveix per
3: plantejar-te també de nou el Gama Extra. Això, Constantí, i el Morell, crec que els xiquets seguiran amb aquesta base de 7 de 8 i seguir rodant les estructures, i la Vella també, castells fins i tot més bàsics de 8 sense moltes complicacions.
0: I ens hem deixat algú?
3: Jo crec que no.
0: Altafulla, sí. Ens hem deixat, que no sé si jugant a casa potser hi tornen amb aquest 4 amb el Pilar,
3: haurem de veure si costa, potser, sí. A vegades quan no és una diada tan gran
2: tot aquest volum de gent que necessiten,
3: el volum de gent que necessiten, i els nois que estan disparadíssims a poder entrar.
0: Estic enganxadíssim a aquesta història,
2: és
0: que ja ho tenen a tocar, ja
3: sí,
0: són, a més,
3: no
0: els dos que
3: a més van ser tots uns incrèduls, jo ho reconec,
0: jo m'ho vaig creure des del primer dia.
2: Molt bé, Elisenda, clar que sí.
0: Jo el dia que allà a la presentació del concurs van dir anem a l'etap, jo vaig dir, jo vaig amb els nois a l'etap.
3: Doncs pues vinga.
0: Que ens hi queda un parell de castells.
3: Ara, ara
0: no?
3: D'aquí poc et donen la camisa i...
0: No vull més camises,
2: cap a l'etap
0: ja.
2: Amb els nois de la torre.
0: Bueno, i ara obrim una paradeta que també va bastant carregada aquest cap de setmana, perquè si hi ha molts castells, també hi ha molt de safareig.

0: No acostumem a assenyalar ningú des d'aquest programa, però hi ha vegades que hi ha gent que se sent interpel·lada i això ens encanta.
1: Sí, sí. Vivim d'això, gràcies.
0: Una petita victòria a cada programa, que algú ens diu, parlàveu de mi?
2: Doncs poder sí.
0: Sí, sí, o potser no. No revelem mai de qui parlàvem. És cosa vostra o no entrar en aquest joc?
1: Sí, sí.
0: Però si hi entreu, a nosaltres ens feu eternament feliços.
1: I saps què? Jo, en base a això, ja tinc suficient com per inventar una secció i dic, saps què? Vaig a jugar amb aquestes dues reines que tinc avui sobre la taula perquè hi va haver una cançó que ens va donar joc a parlar de tot això i va ser aquesta. Contigo, mami, yo me quiero perder. Salí en portada de revista.
0: Tú y yo portada de revista. Ma, que se pegue de aquella yo la pegue. Que a més, no ho deien per ningú. I hi ha gent que va dir, ah, i va per mi.
1: Bueno, i nosaltres després creem el que faci falta,
0: sí,
1: saps?
0: Sí.
1: Ens venim amb una fantasia de tothom.
0: Possible.
1: Exacte. Us he proposat un joc, val? Joc que jo i la Figuereta, que seguim a molta gent, veiem les músiques que posa la gent als seus stories. Lliure interpretació aquí, perquè hi ha gent que és més discreta i hi ha gent que menys, però ja he pensat, vaig a jugar amb elles a veure què interpreten elles.
2: Ui,
1: vale?
2: Som-hi.
1: Us poso la primera música a veure què en penseu.

0: tu llegeixes el títol de la cançó, dius La mosca txetxe. I dius, bueno...
1: I després escoltes la lletra i dius...
0: I escoltes la lletra i dius un punyal darrere l'altre, saps?
2: Què creieu que hi ha aquí? Aquí hi ha despit? Hi ha... Què hi ha? Què apostaríeu aquí?
0: Jo ho veig guasson.
2: Guasson, eh?
0: Sí.
2: Vale.
1: Jo veig una ruptureta, no, aquí?
2: Sí?
1: Sí. No, eh?
2: Però mal digerida? Bastant... No, no,
1: jo home, sí,
2: però...
1: molt mal digerida, sí. Que l'Hisenda ja està tan d'acord, eh, amb mi.
0: S'ha enfadat amb el veí de l'escala.
2: Correcte. També a vegades nosaltres ens pensem que són coses d'amor i són coses de...
0: Tenim el prisma...
2: Sobrecàrrega mental.
0: El prisma distorsionat, clarament.
2: Ens agrada pensar que és d'amor sempre, però bueno...
0: Tot ho posem al mateix sac, perquè també és el nostre negociat, al final, no? Vull dir que es compra cap a casa.
1: I que potser sí que va cap a aquest sac, no?
0: Potser sí, o potser no.
1: O potser no.
2: Interpretació feta. Va, anem a per la segona.

0: Bueno, a vosaltres us agrada que us tirem corazones o què?
1: A una mica de like a la història.
2: Saps què? Aquest joc, quan el vas plantejar, i pensar, me les sabré totes i sabré a qui refereix a cada cançó. I estic fallant
1: jo
2: molt
1: vaig
2: fort.
1: Molt perduda,
2: Vaig molt perduda. Tu te vas sin... Tu
0: el
2: vas
0: títol,
2: sin
0: en
2: va.
0: Aquest cas, el títol no és important. L'important és el missatge.
2: Que te tiren corazones.
0: Per exemple, o una varita diseño tu cuerpo. Jo crec que hi ha un missatge físic aquí. Cadascú ho interpreta sí. com vol, però jo crec que...
2: És cosa d'una nit.
0: Sí,
1: jo també tiraria una mica per aquí, amb això.
0: Aquí no hi ha amor, sinó que bueno...
1: Festa que s'allarga.
2: Sí, també tendim cap al Disney i la majoria de vegades ens diuen això, ni Disney ni hòstia.
0: 24 hores com a molt.
1: massa, potser.
2: Jo tot li faig una segona part i la gent em diu, és ni un videoclip.
0: Bueno.
2: Jo què sé, Aina. És molt difícil aquest joc.
0: Vale, vinga, vaig a la última.

0: perdona, perquè estàvem tenint una conversa amb la nostra tècnica. Coses que passen, noies.
1: Sí, sí. Ja
2: no he escoltat la lletra de la cançó, eh?
0: Ja, molta tralla.
1: T'enganyaria si et digués que ets l'amor de la meva vida.
0: Però podries superar...
1: No. Les expectatives. Sí.
0: Vale.
1: Bé, jo crec que és mica això.
0: Una persona abocada a l'estrava.
1: Sí? Es diu molta tralla, us he de dir, eh? El títol de la cançó, en aquest cas, és contundent.
0: Està fent molt d'esport.
1: Sí?
0: Per tapar cosetes.
1: Vale.
2: Sí, una mica de cello, de fel o pegament.
0: És que Strava, al final, són tres sessions de psicòleg.
1: Bueno, és la... hi ha gent que li diu crisi i hi ha gent que li diu Strava.
0: Nosaltres si veiem cara...
1: 7 activitats per setmana, saps allò?
0: Allà ens salten totes les alarmes.
1: Ja està.
0: Perquè 7 activitats per setmana, d'una hora i mitja aproximadament cadascuna,
2: ui,
0: aquí no hi cap un polvo. O potser sí, eh? Potser estem parlant d'un portento físic, no sé.
1: Bueno, ja ho sé,
0: ja ens hem fotut amb prou jardins. No,
1: bueno, ja hem entrat en tots els jardins possibles.
0: No,
1: fins aquí la secció.
0: Gràcies, Aina.
1: De res.
0: Molt bé, per què no us digui que aquí som gamma extra... cèntriques?
1: Lovers?
0: Lovers? Anem a parlar dels xiquets de Cambrils, perquè han fet
1: el
0: primer 3 de 7 amb agulla de la seva història.
1: Correcte.
0: Bravo.
1: Millor
0: sembla
1: actuació
0: fàcil,
1: de la seva història.
0: L'Aina ho fa sense assajar, però hi ha gent
1: que s'ajuda.
0: Que... Bueno, hòstia, és molt complicat,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Que lligar allò quan no hi estàs acostumat. Bravo pels xiquets de Cambrils. I han dit, anem a dedicar-los una part del nostre safareig, perquè aquella gent devien acabar la seva millor diada de la història i ho van celebrar, doncs, a la manera que celebrem les colles petites i mitjanes.
1: Què?
0: Que és rotllo patio andaluz.
1: Sí? Segur?
0: Jo ara intentaré justificar això perquè no sigui una aberració del sistema, vale?
1: Vinga, tot teu.
0: Vale. Primer d'entrada, el lloc de la festa ja per si serà reduït, perquè heu de pensar que els assajos especials amb biquini i cervesa d'acabar com a màxim són 70. Vale, llavors,
1: la cosa, dia bo, eh, això?
0: La dia cosa gros, és reduïda. Vale. La cosa és reduïda. I tot queda una mica, doncs, bueno, amb poc espai com per anar a prendre vale. l'aire. Vale?
1: Vale.
0: Després, ambient intergeneracional. Vale? Us heu d'imaginar l'àvia i la neta amb adolescents perduts i senyors amb crisis dels 50, tots allà barrejats. Vale?
1: Sí, sí. No, és que ho estic visualitzant, eh?
0: I en el millor dels casos, cada franja d'edat acumula una desena de persones. Vull dir que imagineu-vos, o sigui, és inevitable que et facis la cervesa o el que beguis amb el pare de la canalla. Vale? Llavors, heu de moderar el vostre comportament.
2: A vegades ja aquí no el modera, eh, per això.
0: La música. Aquí també hi ha un tema de que algú ha d'arrencar el cante.
1: Hondo.
0: Perquè, clar, a la que tres s'asseuen a la cadira, allò no hi ha qui ho remonti.
1: Yeah.
0: Vale? Llavors, en aquestes espais...
1: I, de fet, hi ha algú de la pròpia colla voluntariós amb l'Spotify intentant fer de
0: sí,
1: DJ, no?
0: Sí, sí,
1: vale,
0: sí.
1: Vale.
0: Que sents estar el salt de cançó, perquè no... Bueno,
2: sí. A vegades fins i tot els anuncis d'entre mi.
0: Correcte, sí. I se celebren els anuncis. Llavors, aquí, doncs, bueno, s'estira molt de Saturday Night i de coses que dinamitzin la pista vale. de ball. Així de manera més per trencar el gel. Després, els amics, prohibit, o sigui, ha de ser... Tu has de jurar fidelitat al teu grup d'amics, perquè no n'hi ha un altre.
1: Yeah.
0: O sigui, el grup de joves és el grup de joves. Llavors, bueno...
1: No hi ha el grup de joves de la Palmera, el grup de joves del Morito, el grup de joves de les escales, no?
0: No porten camises de colors, no.
1: No.
0: És un i prou. Vale, o sigui, és el comunisme de l'amistat.
1: Perfecte.
0: Llavors, aquí, doncs, jo recomano un perfil baix, vale? O sigui, tampoc no cal les tridències, i et portaràs bé amb tothom.
1: Perfecte.
0: Els lius, també, cosa important. Un i prou.
1: Ui,
0: vale. Vull dir, si n'has de buscar més, busca'ls fora, perquè si no ja comença això a ser una família d'aquestes que són tots cosins.
2: Aquí la cosa es comença a complicar, veig ja.
0: No, sí, no, no, és que no és fàcil, eh?
1: Ja,
0: vull
1: ja.
0: dir, jo he fet aquesta secció per reivindicar la dificultat, de celebrar...
1: Sí, sí, no, jo estic convençuda que la gent de les colles d'aquest volum estarà a favor amb tot el que estàs dient.
0: Sí, sí. Espero que ens envieu més coses, perquè la dificultat és pitjor que fer un 3 de 10, ja us
2: no,
0: dic.
2: Jo que he format part d'una colla petita, totalment d'acord amb tot el que està dient la Lisa.
0: I per últim de tot, i aquí em remeto a la meva cançó per justificar Fondo Flamenco,
1: sí.
0: Los sueños sueños son y el destino decidirá si a 3 de 7 amb agulla el pots tornar a tirar.
1: Ostres. Qué bonito.
0: I no res, fins aquí.
1: Molt bé.
0: El pati andaluz de les colles petites.
1: Pues anotat queda.

0: setmana passada teníem el Joel Brugués amb els seus manuals de supervivència. La setmana que ve, bé, no se sabe què ens porta l'Alba Esteve, potser ens porta una figureta del 2 de 8 en folre.
1: Ah, anava a dir, està de vacances, potser ens podria portar un, com se diu, un souvenir.
0: Que porti cotillos.
2: Bueno, sí. És el nostre souvenir.
0: Segur que ens hi acabassos.
1: Més preciat.
0: I avui tenim a la Judit Anyarà, una tia que tant et troba al quart mal col·locat del castell que acaba de veure, com et detecta una nova història d'amor a les 3 del matí.
1: Campeu.
3: L'amor que no fue mi culpa, que tu ets la meva experta en el radar, però sé lo malo que ocupa.
2: Tenint en compte que els castellers i castelleres ens passem mitja vida criticant les decisions de la tècnica, he pensat, per què no jutjar-nos a nosaltres mateixos? Cada vegada que vingui aquí la Figuereta a fer secció, el que obriré és el judici casteller. És a dir, a cada programa portaré al banc dels acusats un personatge, un comportament o una situació que tots hem viscut dins del món casteller. Hi haurà, per tant, una acusació, una defensa i proves. I al final, vosaltres i la nostra audiència, doncs, en decidireu el veredicto.
1: Jo és que em deixes la toga i sóc feliç.
2: Ens falta el...
1: El proper dia és que ho busco, eh?
0: Com, es deia, com aquell programa que feien que anaven parelles esbarallades i s'havien de
1: recordar... Caso cerrado.
2: Aquest sí.
1: No sé.
2: Caso cerrado, crec que ara era abierto, no?
1: Era abierto, sí. Segura.
0: Molt bé, serà estupendo, Judit.
2: Aprofitant que estem en juliol, arriben les festes majors i l'època aquesta d'estiu només ha fet que començar, obrim la sessió amb un clàssic.
1: Val.
0: Vale.
2: Aquella persona que desapareix tota la temporada, però quan arriba la festa major, la camisa surt de l'armari i tu, com si no hagués passat res.
1: Ja sabem de qui parla.
2: El teniu situat a cada
0: cinc. Puc fer una llista, si vols.
2: És per això que primer de tot li he escrit una carta.
1: Molt bé.
2: Benvolgut casteller de festa major. Durant mesos ets un autèntic desconegut. Al grup de WhatsApp només apareixes per posar un ok. O preguntar a quina hora és la diada al mateix matí de la diada. Els dies d'assajos tens feina. Els dissabtes tens sopars. Els diumenges, curiosament, sempre et surt algun compromís. Però escolta'm, arriba la festa major del teu poble i passa una cosa extraordinària. La camisa reapareix impecable, la faixa surt del fons de l'armari i de cop tornes a ser un membre actiu de la colla. Arribes saludant a tothom com si haguessis vingut a tots els assajos. Preguntes què és per avui i fins i tot t'estranya no veure't pintat a, entre moltes cometes, la teva posició habitual.
0: Sobre perquè t'hi guardin el seu lloc,
1: sí, correcte,
0: immaculat, sí, al folre, sí, sí, saps?
2: I nosaltres t'estimem perquè també ets de la colla. Però hi ha una pregunta que fa massa temps que ens ronda pel cap. És just fer bomba de fum tota la temporada i aparèixer només per festa major? És culpable o és perfectament legítim?
1: Oh, m'encanta.
0: Quinta maca. M'encanta. Jo t'he de dir que també he tingut alguna etapa, de ser això. Em sap greu reconèixer quin directe.
2: És però... castellera de festa major,
0: ha, No, hi ha dies que... O sigui, anys que la vida t'atropella i tu dius, ah, i és festa major. Bueno.
1: Ja, però després què fas, també?
0: Per tant, vaig activar l'esperia.
2: Ara en parlarem, perquè el post-festa major també marca molt la personalitat. O sigui, si tu arribes a festa major i et poses la camisa, però després segueixes la resta de temporada, jo crec que et pots salvar. Ara, si només és per festa major...
1: Anava a dir, hi ha festes majors que cauen en 10 de novembre, o 11 de novembre, Sant Martí,
0: Això sí que és fer la campanada.
1: Exacte.
2: Això ja és.
1: O hi ha festes majors que pot ser Sant Joan. Bueno, parlem-ne.
0: Bueno, sí.
1: Però si després...
0: Anem a escoltar l'acusat.
1: Vinga.
2: A l'acusat se l'acusa de desaparició continuada durant mesos, reaparició selectiva en dates assenyalades, menjar el dinar de la colla com si hagués descarregat ell sol tots els castells de la temporada.
1: És que clar.
0: No, que aquesta gent sembla molt malo,
2: Ser el que marreteja la barra, perquè després és el típic que va a la barra i diu no, m'hi convida amb el cubata perquè, clar, perquè avui he vingut. Com? Perdona.
0: Sí, t'ingressem a la nòmina el sou.
1: Sí, sí.
2: I de dir...
1: De cinquè lateral, saps? Clar.
2: I també se l'acusa de dir frases com... Qui és aquest? No el conec. Parlant d'algú que porta tota la temporada o dues temporades a la colla i realment el desconegut. Exacte. Però si jo sempre havia anat aquí, això que parlàvem de... La meva posició...
0: Ah, bueno.
1: Pues no, ara hi ha el Ramon que des del primer dia està allà entregant tot, el seu suor i les seves llàgrimes.
0: Els que omplen els forats es diuen Ramon, eh?
1: Sí, és
0: el Ramon és nom de bona persona.
1: Sí, sí,
2: és el típic,
1: no?
2: Sí. O el típic que això abans es feia així, o quan jo venia a la colla...
0: I sobre sempre explica la mateixa batalla de sempre, eh?
2: És el típic que sempre explica. Quan vaig descarregar aquell castell perquè la meva època...
0: Tot és festa major.
2: Ara bé, una acusació no és una condemna, sinó que pobret, també té dret a defensa.
1: Sí, i tal. Escoltem aquí tot.
0: Aquí som happys.
2: És el que parlàvem ara, que potser és allò que s'enganxa a festa major, però després continua tota la temporada. Val. Li podríem passar. Una camisa més a plaça, doncs, al final sempre suma. Millor que vingui un cop a l'any, que no pas que no aparegui mai. Paga la quota de soci tot l'any.
1: Bueno.
0: Si afluixa la pasta, escolta.
1: Sí, bueno, però si després demana cubates per compensar això de la quota de soci, parlem-ne.
0: Hem de fer números.
2: I el primer pas per tornar és precisament tornar. Llavors...
0: A mi m'agrada molt aquest tipus de gent que agafen un vol només per festa major. Jo aquesta gent estora.
2: Vale, però això aquí... és un altre tema.
1: Això és un altre.
2: Aquí vale, jo crec aquí que li hem
0: no.
2: de fer
0: no
2: un
0: moment. No estem parlant d'aquesta gent, d'acord? Sí.
2: No, jo estic parlant d'aquesta gent que realment no té res a fer, sinó que l'únic que té són excuses.
0: D'acord, molt bé.
1: Elisenda, tu que ets més tolerable en tot.
0: Tolerable?
1: Tolerant, o tolerant. Perdó.
0: A veure, tolerable suposo que també tolera la gent. No sé. Però això ja...
1: Tolerant. Sí. Què en penses?
0: Mira, jo he fet una reflexió mentre la Judit parlava, i és que si ha deixat de venir per qui té nòvio o nòvia, el cancel·lem totalment. O sigui, jo li faria pagar el cubata el preu, el doble, saps?
1: Val.
0: Perquè això, bueno, és tòxic.
1: Val.
0: Després sempre hi ha gent cuqui que dius, no li dona la vida, pobre, està fent 70.000 coses, o que té un fomo terrible i ha d'estar tot arreu i per això no li dona la vida. Bueno, aquí ja no entrem en les causes. Llavors, si ja està desvinculat de la colla però a sobre se'n recorda que té la camisa, doncs escolta, una abraçadeta i feliç.
1: Bueno, jo aniré a l'altre extrem.
2: En el teu cas, Aina.
1: Ja sabeu que això de la fidelitat absoluta als castells és sagrat.
0: És que a mi m'ha mirat malament, quan he dit que jo ho havia fet algun cop.
1: Res et donarà més que una colla. Això és així. És a dir, ell ho té.
0: Ni et traurà més que una colla, també.
1: Bueno,
0: aquí també.
2: Hi ha aquestes dues parts de...
1: Ara bé, sí. Ara bé, queden algunes preguntes per fer. Que cadascú faci el seu propi judici.
2: Doncs que cadascú jutgi aquesta persona.
0: Ja penjarem una enquesta d'aquestes a Instagram.
1: A veure què
0: diu la gent. Que després no ens mirem perquè som boomers.
1: Innocent o culpable.

0: nostre. Sí. Perquè ens arriba tanta cosa que al final no podem organitzar-ho tot i hem dit... Pel bon gros.
1: Exacte. No n'hem parlat prou de dos coses.
0: Dos coses. La primera, Aina, te la deixo tu.
1: La primera és... En Tiens truquen a la porta i ens diu, escolta, no heu comentat els canvis de camisa d'aquest any.
0: És que l'audiència és proactiva.
1: Sí, sí, sí, ens ajuden, ens ajuden. I jo ho entenc. I a mi m'agrada. Però una cosa, estimats. A veure, que cadascú faci el que li surti.
0: De la figa.
1: De la figa.
0: És la filosofia d'aquest programa.
1: Exacte. Sí. Si la gent està contenta amb la camisa que porta, que la gaudeixi. Si la gent vol canviar de camisa perquè no es sent a gust un lloc i creu que se sentirà millor a un altre lloc, que ho faci. Aquí, la Figuereta, en això, no s'hi fotrà. Que n'hi ha hagut
0: amb altres coses,
1: segurament totes, però en això, de veritat, escolteu, si la gent està en un lloc amb una camisa és perquè aquell moment per ell és el millor lloc on pot ser. I per tant, abraceu-los, que crec jo que falta els hi farà.
2: Totalment d'acord.
0: Ah, hi estamos. I una altra proposta de gent que té les idees clares és la de la jove de Sitges posant una pancarta a favor del dret a l'habitatge en plena diada memorial Pepe Rodríguez. Deia la pancarta, volem viure al nostre poble, l'habitatge no hauria de ser un privilegi.
3: La gent jove, el jovent no pot viure a Sitges i això és un drama brutal, perquè vaja, les nanos joves que han nascut aquí, que han anat a escola aquí, ara no es poden quedar a viure perquè els preus són totalment desorbitats i prohibitius, ja no només de compra, sinó també de lloguer. Doncs, bueno, és un drama i aleshores entenem que és molt difícil frenar-ho, però nosaltres hem decidit per junta directiva que ens hem de posicionar, que ens hem de mobilitzar, que hem de participar en totes les accions que hi hagi per, d'una banda, protestar i denunciar aquesta situació d'injustícia i alhora també, doncs, bueno, perquè s'hi puguin trobar algunes solucions. Això és un drama per Sitges i per una colla castellera encara més, perquè...
0: Era Santi Terraza, president de Sitges, i van fer aquest posicionament perquè al final també, o sigui, més enllà del problema polític, a ells els perjudica com a colla tenir una població que ha de marxar del

0: ens hem posat molt serios per un moment.
1: Sí.
0: Està bé, també. Són polifacètiques, però. Però ens agrada la jarana, arriba el cap de setmana i tenim festes majors a tot arreu on hi ha Dia de Castanyera, perquè aquesta és la filosofia del programa de Festa Major. Llavors, dissabte, nit de DJs a Constantí. I a Vilallonga, nit jove, a la nit, divendres a la nit, perdoneu, després d'assaig, amb el grup Sodi, amb components de la Jove de Tarragona.
1: Molt bé, eh?
0: Band de Cool.
2: Oh!
0: Cosa fantasiosa, segur que porten moltes llums de neon, penso. I DJ Nil Cavaller.
1: Molt bé.
0: Creiem que Xiquets de Serrallo està tancat aquest cap de setmana, però no descarteu mai que s'ajuntin uns quants a fer birres i facin el 2 de 7, perquè els està...
1: Bueno, bueno, és el que així estan fent cada cap de setmana.
3: La dinàmica.
1: Sí, sí, sí. Una cosa, recorda també que vam prometre aquí que proposaríem un plan per defugir del fet casteller.
0: No l'he explorat molt, eh? Però a Cabra del Camp vaig veure que feien alguna cosa. I vaig pensar, com a molt, us trobareu a Quico de Cabra, que li importen tres pepinos als cotilleus, suposo.
1: Perfecte.
0: I llavors,
1: perfecte,
0: discreció absoluta.
1: Molt bé, doncs explorem el plan.
0: I ja està, acomiadada la nostra estimada Judit, fins d'aquí 3 setmanes.
3: Ai,
0: si no em fallen...
3: ara falten moltes de 3 setmanes, ho trobaré molt a faltar.
0: Va, però tens la sang... Mira, diu la tècnica, vine, home, vine, tu vine, la casa és gran, claro. Però tens les santes, tens les neus,
3: moltíssimes
0: noia,
3: coses.
0: Estaràs ben acompanyada.
3: Diades i castells no em faltaran.
1: Estarem de ojeadores a tot arreu.
0: Seguiu les diades a la xarxa més, no us ho perdeu, si us plau. I ja està, Aina Mallol, tu vius aquí al costat.
1: Sí.
0: Pues, bueno,
1: i ens veurem aquí, allà
0: a Vilallonga.
1: Sí.
0: Molt bé. I ja està, moltes gràcies a tothom per escoltar-nos, gràcies a la Sílvia García als controls, que vagi molt i bé. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta, pots adreçar-te a un restaurant. I per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té, l'exclusivitat.
1: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui!

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bona nit.
3: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing.

30 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarela.com.

0: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Hola, bon dia. Soc en Marc Domínguez. Avui recomanaré un llibre que és La pelota Hapler. És un llibre per totes les edats escrit per Jordi Cervera, un autor excel·lent en l'escriptura de llibres. El llibre tracta d'un estiu que es pot convertir en un càstig per a l'Abril, que és la protagonista. Emma, la seva millor amiga, passarà les vacances amb ella i la seva família. Tot seria perfecte si l'Emma no s'hagués enamorat del seu germà Biel, el que l'Abril no suporta per egoista i mentider. Un desconegut personatge canviarà les seves vacances i la relació entre els dos germans. Després de triomfar en la vida, ensenyarà als nois que l'èxit no val res si es construeix amb trampes i allunyant-los d'aquells que farien al món un lloc feliç. Què pot passar en les seves vacances? S'ho passaran bé o malament? Llegiu-vos aquest llibre.
1: Ràdio Vila-sacra, una entre tant.

0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: Sigues intel·ligent.
2: Fer volar la imaginació.
3: Sí.
4: Eternament.
1: Ai.
5: L'opció dels que en saben. Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
6: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
7: Des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
8: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
9: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
8: Un kit d'emergències?
9: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
10: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Si cavalques sobre un peix volador, puges sobre el llom d'una cobra imperial
13: i domes un drac mil·lenari.
14: Te'n recordes? I tant que te'n recordes. Vine a viure uns dies inoblidables. PortAventura World, Made to Remember. Hotel més entrades des de 79 euros per persona i nit. Consulta les condicions a portaventurawall.com.
15: Molt bé, no?
16: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalvia amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
17: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
18: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Alguna vegada has tingut la necessitat de gaudir d'uns instants d'autèntica llibertat? La sensació de no poder explicar les teves emocions només amb paraules? Has sentit una veu interior que et diu: ara és el moment.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui compartim temps de ràdio amb una de les professionals de l'Institut Català de la Salut, concretament del Centre d'Atenció Primària Planellador de Mollet del Vallès. Ella és la infermera Lorena Montes i amb ella anem a parlar de consells per combatre la calor i certament doncs, molt adient perquè portem allò moltes onades i encara queda estiu per endavant. Molt bon dia, Lorena, benvinguda.
2: Bon dia, què tal? Sí, aquest any sembla que no sortim de l'onada, no?, de calor.
1: Sí, sembla allò... Bé, esperem això que canviï, però, de fet, doncs, sempre està bé, no?, donar aquests consells, alguns d'ells que no es modifiquen, però que el temps, allò, quan passa allò d'hivern, tardor, no?, tardor, hivern, primavera, sembla que ens oblidem fins que no arriba en aquestes temperatures. Ben, identifiquem les onades de calor per a aquests avisos que ens fan des de Protecció Civil, des de la EMET, o el nostre cos ja detecta molt bé, no?, quan estem allò amb unes temperatures superiors a les que són habituals per
2: sí,
1: l'època.
2: Jo penso que aquest any a més, no?, està sent molt dur en aquest sentit. I realment tenim pues, aquesta sensació, no?, de que contínuament el nostre cos ens diu que no tira més, que no pot més, i és degut a això, no?, a les altes temperatures que estem tenint i a més que s'estan mantenint durant molts dies.
1: Durant molts dies i sobretot també per la nit, no?, que hi ha avisos també d'allò de calor nocturna, que sí, és el que estava comentant la Lorena, no?, que ens anem arrossegant perquè sí que dorms, però igual no descanses.
2: Exacte. La onada de calor, a la seva definició, no?, com a tal, és que hi ha un augment de les temperatures normal durant més de 3 dies i tant de dia com de nit, no? I estem veient això, que les temperatures no estan baixant per sota els 20 graus, que és el que normalment necessitem perquè el nostre cos descansi de veritat, no?, i ens aixequem, ens llevem amb aquella sensació d'haver descansat, i és per això que tenim aquesta sensació.
1: Tots hem de tenir precaució de les onades de calor, o hi ha alguns col·lectius que han de tenir-ne una especial precaució?
2: Tots hem de tenir, però sempre hi ha els col·lectius, no?, pels que hem d'estar una miqueta més a l'aguait i hem de prendre una miqueta més d'atenció. Sobretot pues, això, la gent gran, els majors de 75, els nens petits, fins als 4-5 anys més o menys, i les persones que tinguin alguna malaltia crònica, persones amb algun deteriorament cognitiu, persones que viuen soles o que no en tenen recursos, hem d'estar una miqueta més a sobre.
1: Anem a explicar quins són els efectes que provoquen, no?, aquestes elevades temperatures en el nostre cos i, per tant, a la nostra salut. Quins són aquestes sintomatologies o què és el que notarem?
2: Bé, pues és normal que tothom, tota la població, ja siguem més grans o més petits, pues això, no?, el que hem comentat abans, que estiguem més esgotats, que notem que el cos no tira. Tot això són símptomes normals, que tinguem inclús la tensió més baixa, tot i que no tinguem cap malaltia i siguem una persona jove o no tan jove, però sense patologia. A més d'això, pues podem patir una deshidratació. Hem d'estar molt a l'aguait, sobretot sempre a l'estiu, tot i que no tinguem sensació de tenir set, que anem bevent aigua durant tot el dia. Portem, si anem pel carrer, doncs portem una ampolleta d'aigua i anem donant glopades. La deshidratació, doncs, hem d'estar una miqueta més al tanto, doncs, si tenim set, si veiem que fem menys pipi, si orinem menys, si tenim una sensació com de fatiga o de mareig que es manté, d'acord? És aquella sensació, no, de que no et tira el cos, sinó ara ja pues, que et dona una miqueta de voltes al cap. Això, si tenim algun d'aquests símptomes, sobretot superimportant, que ens hidratem, que intentem tenir una miqueta, pues, treure la roba, estar en un lloc que sigui més fresquet, i intentar controlar a veure quan dura aquesta sensació, si veiem que no passa, en 30 minutets, una hora, sobretot pues, ens apropem al centre, a l'ambulatori, o truquem al 112. Vale? Aquesta seria el més lleu de tots, la deshidratació. Uh-huh. A partir d'aquí pues, podem tenir esgotament o un cop de calor.
1: Sí. Després en parlarem del cop de calor, però ens quedem amb la part lleu. Ara, quan la Lorena ens comentava el tema de la hidratació, deia, bé, de vegades no tenim sensació de set. No sé si podem substituir, per exemple, la ingesta d'aigua per dir, ai, doncs em prendré allò una peça de fruta, no?
2: Sí, sí.
1: Que ara, per exemple, a l'estiu és doncs, la síndria, per exemple, no? Que és una fruita que té molta aigua. No sé si és aconsellable.
2: No hi ha cap problema.
1: No?
2: Sí, sí.
1: Una infusió o alguna cosa que...
2: Exacte. Que estigui fresquet, sobretot, no? Que és com que el cos ens demana això, no? Prendre alguna cosa fresqueta. Podem prendre aigua, podrem prendre infusions, algun refresc que no tingui sucre, sobretot, i fruita, la que vulgueu. Si no hi ha cap problema, al revés. La gran majoria de fruita estacional, no? Ara de l'estiu, la seva composició, la gran part és aigua, o sigui que podem prendre el préssec, el meló, la síndria, sense cap problema, i ens refrescarà i ens hidratarà igual que l'aigua.
1: I ara que està tan de moda, parlem una miqueta també d'alimentació, no? Aquestes sopes fredes, no?
2: Sí.
1: O cremes fredes,
2: sí, sí.
1: O el tradicional gazpacho,
2: no? Cremes fredes, exacte. No hi ha cap problema, i al revés, no? Podem tenir-ho a més ja preparat a la nevera i anar-ho ingerint durant el dia, o inclús com, no, en comptes de fer-te pues, un primer plat, et prens un gazpacho o el que sigui, una sopa freda, i ja tens una part de la teva, de la teva alimentació preparada.
1: En el tema de la deshidratació sempre parlem de la ingesta de líquid. Nosaltres sempre ens preguntem si també és important hidratar-nos per fora. I no? Allò, quan un arriba del carrer, que arribes amb aquesta suor, a mi personalment el primer que em ve de gos és fer una dutxa, no?
2: Dutxa, oi? Sí, sí. És molt important. De fet, es recomana, no?, que ens anem refrescant, i si hem de prendre en comptes d'una dutxa el dia 2, doncs prenem dos. Inclús si anem pel carrer i notem això, no?, aquella calor que ens agafa de sobte, que no hi ha manera de treure'ns aquella sensació, tot i que anem per l'ombra, remullar-nos una miqueta també, no?, ens estem, d'aquesta manera ens hidratem per fora i també ens ajudem a baixar la temperatura. Pensem que amb la humitat que tenim a l'ambient costa moltíssim ajudar el cos a que transpiri i a que elimini temperatura d'aquesta manera, i si ens remullem una mica i ens refresquem, l'estem ajudant. O sigui que també està molt recomanat, sí.
1: La calor també dificulta la respiració?
2: També pot dificultar-la.
1: No?
2: Quan augmenta la calor, el cos el que intenta és regular la temperatura, no? I si ens sufoquem, pues podem tenir respiració que sigui més superficial, inclús arribar a marejar-nos, si la mantenim durant un temps determinat.
1: I més amb aquestes pols saharianes que també arriben,
2: vaja,
1: i que llavors ho dificulten tot una miqueta més. Comentàvem allò que hi ha col·lectius que s'ha de tenir especial cura, no? Com ara els infants, la gent gran, persones amb una situació de vulnerabilitat, no? Per les condicions també de, en les que es puguin trobar, no? En el dia a dia, l'adequació de la seva llar, potser, no?
2: Sí.
1: Per això ara cada vegada més en parlem dels refugis climàtics, també que gairebé tots els consistoris, que tots els ajuntaments posen a l'abast de la població.
2: Exacte. Si voleu, podeu fer una recerca a gairebé a totes les webs dels ajuntaments de Catalunya. Sempre teniu a la seva web on trobar refugis climàtics. Aquí a Mollet, per exemple, tenim tant interiors com exteriors. I a més tenim també pels nens i no tan nens, fonts lúdiques. O sigui que aquí la veritat que tenim bastants puestos on podem anar i refrescar-nos.
1: I dèiem això, que qualsevol... crec que fins i tot la Diputació de Barcelona ha habilitat allò una pàgina web de refugis climàtics,
2: sí,
1: que pots consultar allò tots aquests espais, i perquè evidentment anem a parlar també d'aquests consells més enllà de la hidratació. Hi ha hagut un moment que la Lorena ens ha dit, clar, la vestimenta, no? No només l'alimentació, sinó que també hem d'anar amb una roba lleugera,
2: sí,
1: no?
2: Exacte.
1: Que ens deixi transpirar.
2: Roba que sigui lleugera, que sigui de cotó. Si és de colors clars, millor també, perquè el que fa és que repel una miqueta la calor del sol, que no estigui apagada al cos, vale? Que sigui una miqueta ampla també, i sobretot pues, que en un moment determinat pues, que si hem de treure-la pues que sigui fàcil. Si anem amb, una, no, amb uns pantalons apretats i tenim un mareig o el que sigui, serà molt, molt complicat poder treure-ho de seguida, igual que la samarreta. Aleshores, és molt important que si anem pel carrer, que tinguem en compte d'anar sempre per l'ombra, intentar evitar, no, puestos que no hi hagi arbres, o intentar buscar sempre el refugi dels edificis si hem d'anar a comprar o sortir al carrer pel que sigui. Portar un ventall o una gorra, un barret, vale? Inclús un paraigües.
1: Això t'anava a preguntar ara, ja molta gent que la veu amb paraigües, i fins i tot jo crec que venen paraigües especials,
2: sí,
1: no?
2: Amb filtres. Paraigües que porten filtres UV baixa, i la veritat que van molt, molt bé, sobretot per la gent gran. Ara és el que comentem, no? Es comença a veure que hi ha molta gent amb els paraigües i van molt, molt bé.
1: Imagino que van molt bé perquè també et permet allò, si hi ha una miqueta d'airet, no? De brisa, doncs sí, és més fàcil, no?, que et toqui, que no passi portes al barret, que, i també la cobertura és menor.
2: Sí, sí, sí, van molt bé. Sobretot, què més també? Portar un ventall, per exemple, també, vale? Ens ajuda a refrescar-nos. Portar aigua, com hem dit abans, que és molt, molt important. A tots els pacients, des de l'ambulatori, sempre els recomanem que portin una ampolla d'aigua i que, tot i que no tinguin sensació de set, que vagin bevent a casa i al carrer, però sobretot al carrer, quan estiguin exposats a les altes temperatures. Què més podem dir?
1: Que les cremes solars, també.
2: Cremes solars, no? Exacte. Posar-nos sempre protecció, vale? Perquè el sol, tot i que anem per l'ombra, però sempre afecta, i sempre estem exposats a la radiació, o sigui que utilitzar cremes de protecció solar de filtre físic, si pot ser, que no sigui químic, vale? Perquè així no l'absorbeix la pell.
1: Vam explicar-ho, això.
2: Sí, això és molt important. No? El filtre, el mineral o físic, diguem que fa com una cobertura per sobre la pell i ens evita que la radiació travessi aquella pell, però la nostra pell no l'absorbeix. En canvi, el filtre químic sí que l'absorbeix la pell, vale? Amb la qual cosa, tots els components que té la crema l'està absorbint el nostre organisme.
1: I això, doncs, ho ha d'especificar, sí, en el protector? Ha de posar si és una protecció física o...
2: Sí, sempre, sí, normalment sempre posa física o mineral, sí, vale? I si no, podeu preguntar al puesto on compreu les cremes solars, que ja us explicaran sense problema.
1: Està bé de saber-ho, dic jo, perquè van començar amb el tema de, no, el que és la protecció, que crec que això del 30, 50, doncs representa que és el temps, no?, que,
2: sí,
1: que et protegeix.
2: Exacte. No és que tingui més protecció o menys protecció la crema, sinó que és el temps en el que tu estàs protegida. Sempre tenint en compte també com és la nostra pell, no? Si és més clareta, haurem de posar-nos la crema, doncs, més abans que una persona que tingui un to de pell molt més fosca que la nostra. O sigui que això l'hem de controlar també. No és el mateix que anem una família i que cadascú tingui una forma, un tipus de pell, i ens posem tothom a la mateixa vegada la crema. Hem de variar una miqueta.
1: Imagino que també, abans que comentàvem dels paraigües, aquestes samarretes, no?, que també venen de protecció, també, sobretot si anem a platja o sí, piscines, per als infants especialment, no?
2: I també per infants, aquelles, per la gent, no?, gran, no?, que tingui, sí, molta fotosensibilitat, o que tingui algun risc de melanoma, qualsevol cosa, també la pot
1: utilitzar.
2: Se la pot posar i utilitzar-la, sí, sí. La veritat que aquestes van molt bé, també.
1: Estem parlant amb Lorena Montes, com dèiem, infermera professional de l'Institut Català de la Salut, d'aquests consells per combatre la calor. Hi ha hagut un moment que ha dit, bé, estem parlant de la situació més lleugera, però evidentment encara es pot complicar més, i és quan parlem del cop de calor, no?
2: Sí, exacte. El cop de calor, diguem que és de la complicació més greu,
1: severa, sí,
2: que podem trobar-nos ara amb la calor, vale? I bé, hem de tenir molt clares 4 o 5 cosetes, vale? Perquè les podem detectar tothom. I a més, tractar-la és molt fàcil, perquè és com molt lògic. Vale? Aleshores, què ens podem trobar? Pues, si ens trobem que hem sortit a passejar, o ens trobem algú al carrer, no?, que es troba molt, molt cansat, que té molta, molta sensació de mareig, que a més està molt calenta, vale? Inclús tu la toques i tens la sensació que té febre, però no està suada. No, que normalment ara sempre suem,
1: sí,
2: quan anem pel carrer, pues aquella persona te la trobaràs que no està suada, està molt calenta però no sua, i té la sensació, pues, li parles i sembla que no estigui aquí, o et contesta coses coses
1: de somnolència,
2: que no tenen sentit,
1: fins i tot,
2: sí,
1: no?
2: Inclús que estigui una miqueta adormit, vale? Aquests són signes típics del cop de calor. Què hem de fer? Pues sobretot, intentar portar aquesta persona a un puesto on estigui més fresca, vale? Si podem obrir una miqueta la roba, no? O treure-li la roba inclús, intentar remullar-la una mica, vale? Per baixar la temperatura. No li donem aigua, sobretot, a aquella persona que estigui amb un cop de calor, vale? Perquè podem empitjorar la situació, perquè no sabem ben bé si està molt conscient o no, o si està molt adormit. Vale? Aleshores, que veiem que això no passa de seguida.
1: Una pregunta, Lorena, digue'm. Això que deies, allò per baixar la temperatura, la remullem, però no li posem gel, no posarem aigua allò glaçada.
2: Una miqueta. Simplement remullem una miqueta amb aigua, tampoc tirar-li una ampolla d'aigua per sobre, o sigui, remullar una miqueta. Si tenim una tovallola, un drap o la mateixa samarreta, si se la podem treure, remullar-la una miqueta i se la posem per sobre. Aleshores, a partir d'aquí, que podem veure que la persona comença a respondre, que es troba millor, ja no té nàusees o vòmits, comença a contestar bé, bé, esperem una miqueta i tranquil·lament, si ens podem apropar a l'ambulatori, ens apropem. Que al contrari, veiem que tot i que l'estem remullant, que està en un lloc que està més fresqueta, de seguida truquem al 061. Si veiem que cada cop està més dormida, 061, i li expliquem com estem i on estem, i de seguida vindran.
1: Uh-huh.
2: Vale, però hem de tenir molt clar això, no? Serà una persona que estigui, tot i que estigui desperta, però que pot estar mitja adormida o que no ens contesti el que toca, que estigui molt calenta i sense suar, que inclús pugui tenir sensació de nàusees o vòmits, truquem directament al 061.
1: I és important després passar pel centre de salut, ho dic perquè igual veus que la persona es recupera, marxa cap a casa, però la complicació encara hi és,
2: sí,
1: no? Tot i que ens dona la sensació que no, que s'ha recuperat del tot.
2: Sí, estaria bé, pues, això, no? Comentar-li a la seva infermera o al seu metge a veure què ha passat, sobretot si prenem medicació crònica, si tenim algun tipus de malaltia que requereixi controls, està bé comentar-ho i consultar, no? Pues per si s'ha d'ajustar una miqueta el tractament, si hem d'estar una miqueta més pendent d'aquella persona aquells dies. Sí, sí.
1: És a dir que intentem allò, doncs, de baixar aquesta temperatura. M'imagino que també si portem un van o ventar
2: també,
1: aquesta persona també pot ser positiu, i si veiem que aquesta recuperació no permet anar pel seu propi peu al centre de salut, truquem al 061. En el cas més greu pot ser que una persona, doncs, caigui així de cop i volta per aquest cop de calor,
2: sí,
1: perquè no, la reacció del cos li provoqui,
2: sí, sí,
1: això, no?
2: Aquesta... Sí que pot ser, bueno, hi ha persones, no? Quan som joves tenim molts mecanismes compensatoris, però quan ens anem fent grans, el cos no reacciona igual, i podem tenir simplement, pues, un cop de calor, no? Sortir al carrer i simplement del canvi de les temperatures, pues, pel que sigui no hem begut aigua aquell dia o no ens trobem gaire bé, i directament, doncs, gairebé, no, donar tres passes i caure, també pot passar. Vale? Sempre el 061 o 112, i no hi ha cap problema. Expliquem què ens hem trobat, no? O si ho hem vist explicar, no? Pues mira, ha sortit al carrer i ha donat tres passes i de seguida ha caigut rodó o s'ha donat un cop al cap, el que sigui, ho expliquem bé, i truquem sense problema.
1: Imagino que el cop de calor no és només allò l'alteració de les nostres constants, sinó ara mateix la Lorena que deia, bé, igual caus i també et pots fer mal, vull dir que...
2: També, sí, sí.
1: És a dir, que ens has comentat si és possible, davant una situació d'aquestes, si és possible anar pel propi peu a apropar-nos al centre de salut, si és una urgència al 112, que no ens ho pensem.
2: Sí, sí.
1: 061, si tenim dubtes, eh? I després, no hem comentat, però m'imagino que és important, ara tenim avisos constantment, no? Però si... en aquesta època de l'any hi ha moltes persones que en general durant tot l'any agrada mirar la predicció meteorològica, però en aquesta època...
2: No us espanteu,
1: no?
2: Si ho feu això.
1: Però és cert, que hi ha fins i tot aplicacions que ens,
2: sí,
1: diuen allò, la qualitat,
2: ja,
1: de l'aire, no? Les temperatures...
2: Sí, sí que ho podeu fer, i de fet, bueno, pues, al Telediari, no? Si veieu les notícies, diàriament van explicant, tenim apps on també podeu veure-ho, i si us fiqueu al GenCat, des d'allà també van donant avisos i alertes, perquè realment aquest any pues, està sent dur.
1: Sí, sí. Una qüestió, per exemple, si has de sortir al carrer perquè has d'anar a treballar o per fer qualsevol activitat que sigui necessària, no?, en el teu dia a dia, doncs has de sortir. Però no sé a partir de quina temperatura a nivell de salut vosaltres recomaneu, en especial aquests col·lectius que abans comentàvem, així més sensibles, que no seria aconsellable sortir al carrer.
2: Home, realment, nosaltres el que diem des de...
1: Ens hem de moure, això ho tenim clar.
2: És que ens hem de moure. Que si tenim la possibilitat d'apropar-nos a una piscina, a una platja i remullar-nos, no en les hores de major calor, no? De 12 a 4, més o menys, intenteu ser a casa. Vale? Però si podem sortir, moure'ns, remullar-nos... Si voleu fer esport a primera hora del matí o a última de la nit, i a més està molt bé fer esport ara, no? Podem aprofitar fer alguna activitat aquàtica, el que sigui. Però és cert que si ens toca treballar fora, pues intentar sempre treballar pues, a les persones que treballin al camp, la construcció, tot això, no intentar sempre anar tapats, perquè la roba, encara que ens doni una miqueta calor, però també ens protegeix del sol i de la calor. Aleshores, intentar estar a l'ombra tot el que puguem, portar un barret, estar protegits, beure moltíssima aigua, i si hem de sortir pues, per anar al metge, per comprar el que sigui, el mateix. Si estem a casa, sobre 26 graus més o menys, si tenim aire condicionat, si no, intenta que n'hi hagi corrents d'aire, toca sempre, no?, al puesto on toqui el sol, baixar finestres i persianes, i tancar finestres i baixar persianes, perdoneu, i quan ja no toqui el sol, obrir finestres i intentar que hi hagi corrent d'aire sempre. Però clar, de vegades...
1: Com no està baixant tant la temperatura, doncs no. Potser aquesta corrent d'aire que busquem no es produeix. No? Llavors no sé si és millor deixar tot tancat i mantenir sempre aquesta temperatura.
2: Sempre si podem mantenir la temperatura, no perquè tinguem aire condicionat, perfecte, però si no en tenim aire, intentem que n'hi hagi una miqueta corrent. Si podem ficar un ventilador, pues, tot i que no ens ajudi a baixar la temperatura, pues, ens ajudarà a moure una miqueta l'aire i la sensació que nosaltres tinguem sigui una miqueta de que ha baixat una mica la temperatura. Però vaja, hem d'intentar tirar com puguem amb aquesta calor que està fent ara, sí.
1: Lorena, ens comentaves que des de GenCat s'estan donant també avisos. No sé, m'imagino que també vosaltres en els centres de salut, quan feu les visites rutinàries, també sempre, una de les, sí, de les informacions que durant aquesta època de l'any compartiu amb els usuaris i usuàries, sí, és aquesta, no?
2: Sí, sí,
1: dels
2: ja
1: consells
2: fa,
1: de calor.
2: Pues, gairebé un mes i pico, que penso que gairebé tots els pacients, sobretot els que són més grans, més fràgils, jo penso que tothom els despedim igual, eh? Tingueu compte, aneu en compte, no sortiu quan faci massa calor, porteu aigua sempre, tapeu-vos el cap, un barret, el que sigui. Penso que tots els companys estem com molt
1: sensibilitzat amb aquest tema. Sí. No sé si també esteu tenint més consultes en aquest sentit.
2: Sí que és veritat que hem notat que la gent consulta més per marejos, sensació de que el cos no tira, no, una miqueta d'astènia, això sí, sí que estan consultant tant joves com grans.
1: A través de l'e-consulta, potser, anem a fer...
2: A través de l'e-consulta i a l'ambulatori també venen presencialment.
1: Directament, sí.
2: Bé, hem de tenir en compte pues, això, no?, que sobretot hem d'incidir molt en la hidratació. És normal que el cos no tiri perquè està fent molta calor i per les nits no podem descansar, però ens hem d'hidratar molt.
1: Doncs ja sabeu, hidratació, intentar jo doncs estar en un espai el més climatitzat possible, i una mica de paciència, perquè és el que hem de tenir també,
2: sí,
1: no? Paciència.
2: És el que toca, sí.
1: Lorena Montes, infermera del Centre d'Atenció Primària Planellador de Mollet del Vallès, professional de l'Institut Català de la Salut, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ja sabem, eh? Hidratació, ombra i climatització tot el possible. Que vagi, sí, molt bé, bon estiu.
2: Igualment, bon estiu, un plaer.
1: Adéu-siau.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
4: La nit.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si aneu a classe de música, de seguida entendreu aquest poema, i és que parla de partitures, claus de so, tempos que necessitem per fer una bonica cançó. L'escoltem?
7: Hola, sóc l'Arancli Guillem Mateu. El poema que he escollit es diu Classe de música i ho ha escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la música. Classe de música, clau de fa, clau de sol, atenció a l'armadura. Estem en do major, sí senyor. Mireu bé la partitura, seguiu-la amb tota cura. Procureu respecte al tempo i no perdeu el compàs. Mantindreu aquest agut, cal precisió en el ritme. I l'ull amb el fa sostingut. Canteu amb veu afinada, comenceu tots junts i alhora quan jo us doni l'entrada. Forte, quin garbuix, piano, més fluix. Adio, ben lent. Alegro, més ràpid, content. Lola Casas.
6: Moltíssimes gràcies, Aran, per escollir aquest poema tan i tan musical. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu, Embaladits.
8: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a forumgirona.cat.

0: si lo teu és la tele a totes hores? Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.

0: ¿Tú cómo estás?
1: Yo no sé, Ray.
0: Imagina, crea, sorprèn-te.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
3: WhatsApp.
4: Pregunta curiosa. Quants tertulians d'aquests que van d'un programa a un altre donant lliçons? Quants influencers d'aquests que tenen milions de seguidors? Quants savis d'aquests que dirigeixen un món que va cap al caos? O aquests famosos als quals se'ls llepa tant el cul s'han presentat al concurs Saber i Ganar i han arribat a Magnífics? Què tal si els animem que es presentin i així ens demostrin les seves veritables capacitats per a tenir-los realment en compte? Sempre amb vosaltres.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
0: Repetiràs.

0: Bona nit.
1: Nosaltres som la Maria i l'Ariadna i la nostra recomanació és un llibre que ha canviat la manera de pensar de molts adolescents. Aquesta història és Boulevard, que té com a autora Flor Salvador.
2: Luke i Hasley no eren el prototip de parella perfecta. No obstant això, ells li van posar una definició a allò que van crear entre dos. Aquesta és una història de dos adolescents que creen el seu propi Boulevard, on s'ajunten per una banda un blau càlid i per una altra un blau elèctric, tenyint-se per complet d'un gris nostàlgic.
1: Com diu l'autora, ¿quién dijo que después de la tormenta sale el sol cuando puede haber un rayo?
2: No us mentiré, jo abans de llegir aquest llibre no m'agradava gens la lectura, però un dia la Maria me'l va recomanar i des de llavors no he pogut parar de llegir més llibres.
1: Aquesta història a mi m'ha ensenyat que no necessites jutjar una persona sense conèixer-la, ja que pot ser la persona que et salvi la vida.
2: Doncs a mi m'ha ensenyat que no necessites una etiqueta per estimar una persona, i més si aquest resulta ser l'amor de la teva vida, i que la gent només canvia si de veritat la val la pena per la persona que ho fa. Tanca els ulls.

0: Realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop, les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
1: Llibres de ciència.
2: La nostra proposta d'aquesta setmana ens acosta al món de les emocions dels animals.
3: La intel·ligència emocional de los animales, del sociòleg, antropòleg i expert en comportament animal Pablo Herreros Ubalde. L'obra ens mostra diversos animals, però des d'una faceta poc habitual, la de les seves emocions. Ens transporta al món emocional, entre d'altres, d'una ximpanzé quan es mira al mirall per primera vegada, d'una altra quan té una cria amb síndrome de Down, d'una elefanta quan també es converteix en mare, o de dos guacamais enamorats per tota la vida. Tot plegat per confirmar que algunes emocions que creiem que només eren humanes també les senten els animals, i que estudiar-les ens pot ajudar també a conèixer millor la nostra pròpia psicologia.

0: Hola, Joan.
1: Hola, Sílvia.
0: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Les trucades i correus als serveis d'atenció a les violències masclistes es van disparar després de la final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina. El telèfon 016 d'àmbit estatal va registrar un augment del 120% de les trucades respecte al dilluns anterior i les consultes per correu electrònic al servei d'atenció es van disparar un 1000%. D'altra banda, a Catalunya diumenge durant el partit es van registrar uns 34% menys de trucades que el diumenge anterior i en canvi dilluns van augmentar un 20% respecte a la setmana passada. La directora general per a l'erradicació de les violències masclistes de la Generalitat, Olga Jiménez, explicat que l'augment de trucades i correus als serveis d'emergència durant un esdeveniment esportiu no és un fenomen nou.
4: Hi ha estudis internacionals, especialment en el Regne Unit, haureu vist, doncs, però també en altres països, que el que analitzen és un augment d'episodis de violència en context d'esdeveniments futbolístics o d'esdeveniments de masses. No?
3: Jiménez també ha remarcat que, tot i que els grans esdeveniments esportius acostumen a actuar com a detonant de situacions de violència, el problema és estructural.
4: Tenim una base estructural, no?, a la nostra societat que és patriarcal i que afavoreix la violència, i hi ha elements i moments en els quals, doncs, s'accelera aquesta violència i per motius externs, no? I en aquest cas, doncs, és el que ens diuen els estudis. En l'esport o en els esdeveniments massius, doncs, això també succeeix, no?
3: A Catalunya, el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista és el 900 900 120. És un servei gratuït i confidencial que funciona les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any.
2: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Si vols viure tranquil i amb alegria, Ràdio Vila-sacra tot el dia.
5: Emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
3: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat per en Guillem Ramisa. Guillem, com estàs?
5: Hola, Sergi. Bé, molt bé, molt bé.
4: Avui és l'últim dia, no?
5: Avui és l'últim dia, sí, sí, sí. Emocionat, emocionat.
4: Escolta, ha sigut un plaer enorme comptant tu aquestes temporades de Dial Interior.
5: Bueno, el mateix et dic. He après moltes coses, ha estat molt bé això.
4: Ha estat molt xulo, sí, et trobarem, sí, sí, a faltar, que ho sàpigues.
5: Bueno, jo també, vosaltres, però ja us aniré escoltant.
4: I bueno, quedarà en bones mans el programa.
5: Sí, sí, tenim en Ramonet aquí al costat, que s'hi posarà ell.
4: La setmana que ve el coneixereu, amb en Ramon. Molt bé, doncs som-hi, què tenim avui de menú?
5: Avui tenim entrevista a Lídia Busquets, mestra de Qigong. Uh-huh. Tenim la secció AGB, avui sobre un requisit per a poder ajudar sàviament. Uh-huh. I tenim una secció nova que es titula Camins que parlen, amb Joan Comas.
4: Exacte, doncs som-hi, tenim en línia la Lídia Busquets. Ella és mestra de Qigong i una de les persones responsables d'un espai meravellós que està a la Pineda de Bages, que es diu Qinergia. Lídia, benvinguda, com estàs?
6: Hola, moltes gràcies. Molt bé. Bona tarda.
4: Molt contents de tenir-te aquí amb nosaltres. Escolta'm una cosa, la primera pregunta és obligada. Per les persones que no hagin sentit mai a parlar del Qigong, com els explicaries? Què és el Qigong?
6: El Qigong. Mireu, el Qigong és una tècnica de moviments suaus que és mil·lenària. Vale, llavors prové del món oriental, de Xina. Vull dir que són uns moviments que són creats amb una intenció de reconnectar cap al teu interior. Mm-hmm. I això, mil·lenari, sempre donant aquest respecte a les dues energies, el yin-yang, connectant amb el cel i la terra. I ens ajuda, doncs, el Qigong, amb aquestes tècniques, a retrobar aquest centre d'equilibri entre el cos, la ment i l'esperit, no? Treballant molt important les emocions. Mm. Llavors, el Qigong és una gamma molt extensa, molt àmplia de moviments, no? I el maco és que es van repetint i llavors és anar sentint no tant el fer del moviment, sinó més el sentir. L'important és la intenció que hi poses en el moviment. I al cap d'un temps, com amb tot, amb constància, sí que vas notant canvis, tant a nivell intern com extern. Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Com vas conèixer tu el Qigong?
6: Doncs mira, a través del meu pare. Mm. El meu pare és mestre de Qigong. De fet, ell és el fundador, junt amb la mare, d'aquí al centre de Qinergia, i ells porten ja més de 30 anys en el camp de la salut.
4: Déu-n'hi-do.
6: Llavors, sí, i el meu pare ha sigut també pioner en el Qigong, ha fet bastanta moguda aquí a Manresa i tots els pobles d'aquí al voltant, fent molt interessant cursos de formació de Qigong. Mm? Hem fet molta moguda, això és la veritat. Llavors, jo, em vaig trobar que venia de més d'un món del gimnàs. Jo feia de monitora, doncs, de fitness, de spinning, de tot el que és més cremar, suar, de treball físic. Llavors, paral·lelament, doncs, vaig veure que no vaig en contra del gimnàs, és molt interessant, però que arribava massa a casa al vespre esgotada, anava al límit i no em trobava en equilibri. I bueno, llavors, veient el treball d'aquí a casa, també em va ajudar, doncs, a estudiar medicina tradicional xina.
4: Wow.
6: També vaig estudiar quiromassatge. Mm-hmm. Però bueno, quan vaig entrar en el món aquest de medicina tradicional xinesa, i clar, el meu pare fent aquest treball de Qigong, doncs vaig veure que a gimnàs és molt interessant, però alerta, perquè ja es diu, anem a cremar. Mm. Alerta perquè crea radicals lliures, saps? Va bé, però amb un equilibri, sense arribar al límit. Mm. En canvi, el Qigong no és una gimnàstica. La diferència és que tu ets conscient del moviment, o sigui que has de controlar la ment amb un estat de presència aquí ara. Llavors jo et faig de guia i et faig trobar doncs aquest equilibri de no només el treball físic, sinó molt important la ment connectada amb el cor, amb les emocions.
4: Lídia, què és el que més et fascina a tu personalment del Qigong i què creus que el fa únic respecte a altres pràctiques corporals o meditatives?
6: Sí, el que més em fascina és que bueno, fàcilment el Qigong es pot aplicar al dia a dia. I crec que el bonic del Qigong és que es pot aplicar, lo important és que es pot aplicar a la filosofia, i totes les seves tècniques en el dia present. Mal? Llavors, t'ajuda aquest estat de presència a tenir un autoconeixement. Si no hi ha un estat de presència, no hi ha un autoconeixement. Llavors, això, el Qigong ens facilita arribar millor en aquest coneixement, tant a tots nivells. Jo crec que és una meditació en moviment, també alhora és un treball energètic. Per això em va agradar molt el Qigong, la veritat, també, perquè no necessites res, vull dir, ni una segona persona que et faci teràpia, ni una esterilla, és a peu dret, el Qigong s'adapta a tothom, a totes les edats, i hi ha molt bons efectes, la veritat.
4: Quina transformació, parlo de tu, a nivell personal, profunda, diries que t'ha aportat el Qigong a la teva vida? És a dir, quina diferència hi ha entre la Lídia de fa uns anys i la Lídia d'ara?
6: Home, sí, alguna n'hi ha. Doncs, bueno, em sento més conscient de la vida i de tenir més control davant de totes les situacions adverses que vas tenint.
4: Vas parlant de... Has fet servir la paraula presència diverses vegades. A què et refereixes quan parles de presència?
6: Sí, doncs està connectat amb l'energia del cel, de la terra,